0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La Biblioteca Municipal es convertirà el dimarts que ve, 12 de maig, en l'escenari de la quarta jornada de construcció i rehabilitació sostenible del Garraf, un esdeveniment organitzat per l'Agència Nova Garraf en col·laboració amb els col·legis d'arquitectes i enginyers tècnics, així com els gremis de constructors i instal·ladors de la comarca, que busca oferir solucions pràctiques i innovadores per un model d'edificació que sigui més respectuós amb el medi ambient. Així ho ha explicat Judit Garrido, gestora de projectes de Nova Garraf, en el seu espai a Ràdio Cubelles.
2: Aquesta ja és la quarta jornada de construcció i rehabilitació sostenible. Aquesta jornada, com totes les edicions anteriors, la fem conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes Tècnics del Garraf, el Col·legi d'Enginyers del Garraf, el Gremi de Constructors del Garraf i el Gremi d'Instal·ladors del Garraf. Per tant, és una, ja veus que l'organització és molt plural, i el que vol, doncs, és això, és donar solucions o donar, bueno, idees sobre com podem fer una construcció o una rehabilitació que sigui més sostenible aquí a la nostra comarca.
1: El programa d'aquesta jornada posarà l'èmfasi especialment en l'evolució tecnològica aplicada al sector. Entre les ponències més destacades des del Nou de Garraf s'abordarà el llibre de l'edifici digital per a la gestió del manteniment dels edificis municipals, que anirà a càrrec d'Ariadna Campins del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. La gestora de projectes de Nou de Garraf, Judit Garrido, ha destacat aquesta xerrada.
2: Clar, la tecnologia avança tant, doncs, que sempre hi ha noves tecnologies per parlar, nous materials o noves formes, nous procediments, noves formes de fer. Llavors, aquest any hi ha una ponència molt interessant que ens aporta el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, que és el llibre de l'edifici digital en la gestió de manteniment dels edificis municipals. Això és molt important perquè a través d'aquesta millora dels edificis municipals s'està donant activitat econòmica als empresaris del sector de la construcció del Garraf.
1: A més, en la jornada s'analitzaran materials avançats per millorar l'eficiència energètica, el confort acústic i la protecció contra el foc. Un dels punts clau de la jornada serà la presentació de les línies mestres també del projecte Construïm en Verd, que té l'objectiu d'analitzar el nivell de sostenibilitat actual a la comarca per accelerar la transició energètica. La jornada es clourà amb una taula rodona sobre el futur de l'energia a escala local en què participaran experts i representants del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. L'assistència està oberta a professionals del sector, però també comunitats de propietaris i persones interessades en la rehabilitació sostenible. Les persones que vulguin participar-hi poden formalitzar una inscripció contactant directament amb Noda Garraf. L'Espai Concilia, el servei de cangur gratuït que ofereix l'Ajuntament de Cubelles amb l'objectiu de facilitar la conciliació a les famílies amb infants d'entre 3 i 14 anys, modificarà els seus horaris a partir del 8 de juny per adaptar-se a la jornada intensiva dels centres escolars. D'aquesta manera, del 8 al 19 de juny, el servei es prestarà de dilluns a divendres des de 3:45 de la tarda a 6:45 de la tarda. L'horari dels dissabtes, el centre Violeta i la resta de condicions del servei es mantindran sense canvis fins a final de curs. curs. El servei quedarà repartit de la següent manera: a l'escola Charlie Rivel serà els dilluns i els divendres, a l'escola Bro del Mar els dimarts, dimecres, dijous i divendres, i al centre Violeta l'espai conciliat dels dissabtes amb l'horari habitual de 9 a 2. Com en els últims anys, l'espai concilia també oferirà un servei de cangur durant l'estiu, que es desplegarà a partir del 22 de juny i durant el mes de juliol en horaris i ubicacions que encara s'han de comunicar. L'espai concilia forma part de les accions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Garraf i està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya dins del pla corresponsables del Ministeri d'Igualtat. Com es pot demanar plaça a l'espai concilia? Doncs per poder fer ús del servei, cal fer un registre prèviament a la web del Consell Comarcal del Garraf a l'enllaç de l'espai concilia, temps per cures i temps per tu. Educadores i treballadores de les escoles bressol s'han manifestat a Barcelona per exigir més recursos i abaixar les ràtios. La vaga d'aquest dijous ha tingut seguiment també aquí, a la Draga de Cubelles. La plataforma 03 acusa les administracions de passar-se la pilota i exigeixen el reconeixement d'aquesta etapa educativa. Gina Rius, portaveu del col·lectiu, ha reclamat més finançament i que els ajuntaments i la Generalitat no es passin la pilota.
3: Ens fan creure que no hi ha una modificació des de dalt que pugui modificar les condicions que patim i que lluitem cada dia. Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres.
1: Un dels objectius concrets de les protestes és que s'abaixin les ràtios a les aules de les escoles bressol. Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
3: Des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents que l'únic que fa és precaritzar i vulnerar a les treballadores i als seus infants.
1: Les treballadores de les escoles bressol han donat aquest dijous el tret de sortida a un mes amb diverses jornades de vagues a l'educació. Així, a partir d'ara i fins al 5 de juny, se succeiran un seguit de vagues per territoris. Hi haurà dues jornades més per a tota Catalunya, en el cas de Cubelles, el 12 i 13 de maig. I també es farà una altra aturada de l'etapa 03 el pròxim 20 de maig. La Mancomunitat Penedès-Garraf ha impulsat un nou model d'assessorament especialitzat per a persones autònomes i emprenedores del territori en el marc del programa Oficina de Suport al Treball Autònom, finançat per la Diputació de Barcelona. Una iniciativa que respon al pes rellevant del treball autònom a la comarca. El Garraf representa prop del 30% de la població activa, mentre que a l'Alt Penedès, per exemple, se situa al voltant del 17%, en línia amb la mitjana catalana. En aquest context, s'ha fet necessari reforçar els serveis de suport per garantir la consolidació i el creixement del col·lectiu dels autònoms. El Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat ha establert, doncs, un sistema de col·laboració amb gestories al territori per oferir assessorament especialitzat en àmbits clau com la fiscalitat i la comptabilitat, la contractació laboral, la protecció de dades o l'estrangeria, tot plegat vinculat a l'activitat econòmic. Aquest suport es complementa amb l'acompanyament que ja presta el servei i que té un caràcter orientatiu amb l'objectiu de fer més fàcil la presa de decisions i millorar la viabilitat dels projectes empresarials. El servei s'adreça, doncs, a persones usuàries del Servei d'Iniciatives Econòmiques de l'Alt Penedès i el Garraf i s'hi accedeix mitjançant derivació tècnica assegurant un acompanyament que sigui adequat a cada cas. Ha tornat a repuntar lleugerament l'atur registrat a Cubelles, concretament fins a les 783 persones, i s'ha incrementat per primera vegada també la diferència interanual amb l'any anterior. Concretament, durant l'abril, l'increment és de 2 aturats més i en comparació amb el 2025 s'ha produït, com dèiem, el primer augment interanual dels últims mesos, ja que hi ha 7 persones més ara a l'atur de les que hi havia fa un any. Cubelles continua, doncs, amb aquest estancament de l'atur registrat, ja que durant els mesos de març i abril, els dos últims mesos, hi ha hagut aquests repunts que han acabat deixant la xifra total per damunt de la d'ara fa un any. Concretament, segons les dades publicades per la Generalitat, Generalitat ara hi ha 783 persones aturades a Cubelles, que són dues més que al març i set més que fa un any. El conjunt del Garraf, en canvi, s'ha seguit la tendència general durant aquest últim mes i l'atur registrat s'ha reduït. Concretament, s'ha arribat ara al Garraf a les 6.982 persones aturades, amb un descens de 185 aturats aquest últim mes. Per municipis, a Olivella, com a Cubelles, sí que ha crescut l'atur registrat, però en canvi ha baixat a Canyelles, a Sant Pere de Ribes, a Sitges i Vilanova i la Geltrú. En el context general, les dades de Catalunya són de rècord històric d'ocupats, amb 3.920.000 persones treballadores en actiu al mes d'abril. I l'atur ha registrat la caiguda més gran del mes en 7 anys, amb una reducció de gairebé 9.000 persones, situant el total d'aturats a Catalunya en 314.500 aproximadament. Així ho ha valorat Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat.
4: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur en aquest volum de prop de 9.000 persones com les dades d'afiliació que ens posen en màxims històrics, la qual cosa demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos, intentar posar-nos al costat de les persones i de les empreses per veure com podem encara millorar els processos d'intermediació i es pugui avançar en la creació d'ocupació.
1: En relació a l'atur, es tracta del mes d'abril amb menys desocupats des del 2008, quan hi havia uns 300.000 aturats a les llistes dels serveis d'ocupació. També és la dada absoluta més baixa en 18 anys des del juny del 2008. El govern local estudiarà com ajustar les despeses municipals per no apujar els impostos. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha assegurat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la prioritat d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú és congelar la pressió fiscal i trobar altres maneres de mantenir l'equilibri en els pròxims pressupostos.
5: I el que farem serà una anàlisi de la despesa per optimitzar la despesa amb aquesta continuïtat de no pujar els impostos. I aquest anàlisi començarem al maig perquè la voluntat és aquesta. I la veritat, Pau, i jo com a regidora d'Hisenda, no vull veure, jo, saps? No vull veure una pujada d'impostos, i per això s'està veient ara pues, altres... Com podem millorar la gestió a nivell de despesa? Com la podem millorar? Primer, posar el focus aquí. Com la podem millorar? Com podem tenir més ingressos a nivell de potser d'altres maneres, que no sigui una pujada d'impostos. Per tant, en aquesta legislatura no hi haurà això, i en aquesta legislatura puc garantir que el que s'està fent és no posar el focus en els ingressos amb pressió fiscal com l'IBI, sinó posar el focus en la gestió de la despesa.
1: Un dels aspectes més qüestionats per l'oposició en el pressupost del 2026, aprovat recentment, és l'aposta del govern municipal pels ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de la plataforma logística. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que la inversió a la zona de l'antiga tèrmica serà una realitat aviat.
5: El fet que els ingressos de l'ICIO de la plataforma entrin... La veritat que no dubtem, perquè els expedients estan avançant favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat, i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària, i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
1: El govern local també confia en una revisió del Pla General, del Pla d'Organització Urbanística Municipal, per millorar la situació del municipi i, de pas, les finances de l'Ajuntament. Així s'ha expressat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
5: Seria indispensable també a nivell d'ingressos que, si que no tant aquesta pressió fiscal als que vivim ja aquí, sinó tirar endavant un POM que hi hagi teixit industrial, que hi hagi teixit comercial, per també que tingui un impacte no només a nivell social i laboral i de qualitat de vida dels covellencs i covellenques, sinó també a nivell d'ingressos per les arques municipals i per poder continuar fent creixent a nivell estructural de polítiques socials, polítiques d'infraestructures a la població de Cubelles.
1: A la mateixa entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, també ha reconegut, per exemple, les dificultats i mancances, sobretot per les inversions, d'haver estat tot un any amb el pressupost prorrogat. L'entrevista sencera es pot recuperar al portal radiocubelles.cat. La platja de la Mota de Sant Pere recuperà la bandera blava 10 anys després. Recordem que des del 2015, segons els criteris del jurat internacional que atorga aquest guardó, que l'espai per a gossos impedia rebre el distintiu a aquesta platja del municipi. En canvi, sí que ha renovat un any més la platja llarga, també la bandera blava. És a dir, hi haurà dues banderes blaves que onejaran a les platges de Cubelles aquest estiu que ve. D'una banda, un any més, com dèiem, la platja llarga manté aquest guardó que ha aconseguit renovar cada estiu sense problemes. Una de les novetats, però, segons ha fet públic la Generalitat de Catalunya, serà la platja de la Mota, que recupera aquest distintiu que no podia lluir des del 2015 per l'aposta que s'havia fet per la platja per gossos. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha recordat recentment en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la vila no compta en aquests moments amb cap zona de platja que es pugui habilitar per anar-hi amb els gossos.
6: Ara per ara, les platges que tenim són totalment obertes, el grau de protecció que tenen els sistemes dunars és amb palicorda, no és amb malla sinergètica, i tampoc tenim uns espigons que ens delimitin com ens delimitava aquesta zona per poder-hi fer una platja. Si volguéssim fer això i delimitar una platja, doncs hauríem de tornar a parlar amb el Ministeri, com ara dèiem per altres actuacions, perquè les platges són zona marítima o terrestre. Llavors, cada vegada que tu vols fer una actuació a la platja necessites el permís del Ministeri, però una cosa és fer una petita actuació i l'altra és tancar una platja. Mm. Tancar una platja té conseqüències a molts nivells. Hi ha la gestió de la neteja, han de passar els tractors, ha de poder passar la gent, tu no pots tancar tot un tall de platja al teu gust. M'explico, és una zona pública. Llavors, tot això doncs, dificulta moltíssim que puguin donar un permís des de Ministeri.
1: Pel que fa a la bandera blava, recordem que a Cubelles, la platja de les Gavines, també va arribar a rebre aquest guardó l'estiu del 2018, però que el va perdre l'estiu següent per no disposar d'una instal·lació de lavabos adequada als criteris de l'organització que dona el distintiu. Al conjunt del Penedès seran 23 les platges amb bandera blava aquest estiu que ve, com les dues de Cunit, 4 de Vilanova i la Geltrú o 9 de Sitges, entre d'altres. El síndic de Greuges ha demanat millorar l'accessibilitat de les platges de Cubelles després d'una queixa de l'associació Veïns per Cubelles. La regidoria de Medi Ambient ha ofert reunir-se amb els representants d'entitats de persones amb mobilitat reduïda per optimitzar els recursos i, si cal, modificar o ampliar els itineraris i, d'aquesta manera, doncs, millorar aquesta accessibilitat. El 20 d'octubre passat, l'associació Veïns per Cubelles va presentar una instància davant l'Ajuntament pel que considerava l'incompliment de la normativa d'accessibilitat a les platges. L'Ajuntament, el 5 de novembre, els va respondre que, efectivament, les platges de Cubelles no compleixen el Codi d'Accessibilitat de Catalunya per manca de pressupost i de la priorització dels punts accessibles existents. A partir d'aquí, el síndic de Greuges ha anat intercanviant uns quants informes amb el consistori fins que aquest mes d'abril passat, quan el defensor de les persones ha conclòs i ha indicat a l'Ajuntament que és necessari adequar les platges del municipi a les condicions d'accessibilitat universal que estableix la normativa vigent i adoptar les mesures necessàries per garantir el dret al bany de totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat o mobilitat reduïda. Des de Veïns per Cubelles, el president Robert Sallent ha resumit així la seva intenció a l'hora de presentar aquesta queixa al síndic de Greuges.
7: Volem complir la llei i volem que la gent amb dificultats pues, tingui tots els serveis i totes les garanties per poder accedir de manera segura a la platja i còmoda.
1: Des de la regidoria de Medi Ambient, ara per ara no han volgut fer declaracions, però sí que han confirmat a Ràdio Cubelles que hi estan treballant i que exposaran públicament la seva proposta un cop la tinguin del tot definida.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
10: Hola,
9: de
10: amics,
9: Ràdio
10: què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
9: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La Biblioteca Municipal es convertirà el dimarts que ve, 12 de maig, en l'escenari de la quarta jornada de construcció i rehabilitació sostenible del Garraf, un esdeveniment organitzat per l'Agència Nova Garraf en col·laboració amb els col·legis d'arquitectes i enginyers tècnics, així com els gremis de constructors i instal·ladors de la comarca, que busca oferir solucions pràctiques i innovadores per un model d'edificació que sigui més respectuós amb el medi ambient. Així ho ha explicat Judit Garrido, gestora de projectes de Nova Garraf, en el seu espai a Ràdio Cubelles.
2: Aquesta ja és la quarta jornada de construcció i rehabilitació sostenible. Aquesta jornada, com totes les edicions anteriors, la fem conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes Tècnics del Garraf, el Col·legi d'Enginyers del Garraf, el Gremi de Constructors del Garraf i el Gremi d'Instal·ladors del Garraf. Per tant, és una, ja veus que l'organització és molt plural, i el que vol, doncs, és això, és donar solucions o donar, bueno, idees sobre com podem fer una construcció o una rehabilitació que sigui més sostenible aquí a la nostra comarca.
1: El programa d'aquesta jornada posarà l'èmfasi especialment en l'evolució tecnològica aplicada al sector. Entre les ponències més destacades des del Nou de Garraf s'abordarà el llibre de l'edifici digital per a la gestió del manteniment dels edificis municipals, que anirà a càrrec d'Ariadna Campins del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. La gestora de projectes de Nou de Garraf, Judit Garrido, ha destacat aquesta xerrada.
2: Clar, la tecnologia avança tant, doncs, que sempre hi ha noves tecnologies per parlar, nous materials o noves formes, nous procediments, noves formes de fer. Llavors, aquest any hi ha una ponència molt interessant que ens aporta el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, que és el llibre de l'edifici digital en la gestió de manteniment dels edificis municipals. Això és molt important perquè a través d'aquesta millora dels edificis municipals s'està donant activitat econòmica als empresaris del sector de la construcció del Garraf.
1: A més, en la jornada s'analitzaran materials avançats per millorar l'eficiència energètica, el confort acústic i la protecció contra el foc. Un dels punts clau de la jornada serà la presentació de les línies mestres també del projecte Construïm en Verd, que té l'objectiu d'analitzar el nivell de sostenibilitat actual a la comarca per accelerar la transició energètica. La jornada es clourà amb una taula rodona sobre el futur de l'energia a escala local en què participaran experts i representants del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. L'assistència està oberta a professionals del sector, però també comunitats de propietaris i persones interessades en la rehabilitació sostenible. Les persones que vulguin participar-hi poden formalitzar una inscripció contactant directament amb Noda Garraf. L'Espai Concilia, el servei de cangur gratuït que ofereix l'Ajuntament de Cubelles amb l'objectiu de facilitar la conciliació a les famílies amb infants d'entre 3 i 14 anys, modificarà els seus horaris a partir del 8 de juny per adaptar-se a la jornada intensiva dels centres escolars. D'aquesta manera, del 8 al 19 de juny, el servei es prestarà de dilluns a divendres des de 3:45 de la tarda a 6:45 de la tarda. L'horari dels dissabtes, el centre Violeta i la resta de condicions del servei es mantindran sense canvis fins a final de curs. curs. El servei quedarà repartit de la següent manera: a l'escola Cherry River serà els dilluns i els divendres, a l'escola Bro del Mar els dimarts, dimecres, dijous i divendres, i al centre Violeta l'espai conciliat dels dissabtes amb l'horari habitual de 9 a 2. Com en els últims anys, l'espai concilia també oferirà un servei de cangur durant l'estiu, que es desplegarà a partir del 22 de juny i durant el mes de juliol en horaris i ubicacions que encara s'han de comunicar. L'espai concilia forma part de les accions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Garraf i està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya dins del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat. Com es pot demanar plaça a l'espai concilia? Doncs per poder fer ús del servei cal fer un registre prèviament a la web del Consell Comarcal del Garraf a l'enllaç de l'espai concilia, temps per cures i temps per tu. Educadores i treballadores de les escoles bressol s'han manifestat a Barcelona per exigir més recursos i abaixar les ràtios. La vaga d'aquest dijous ha tingut seguiment també aquí, a la Draga de Cubelles. La plataforma 03 acusa les administracions de passar-se la pilota i exigeixen el reconeixement d'aquesta etapa educativa. Gina Rius, portaveu del col·lectiu, ha reclamat més finançament i que els ajuntaments i la Generalitat no es passin la pilota.
3: Ens fan creure que no hi ha una modificació des de dalt que pugui modificar les condicions que patim i que lluitem cada dia. Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres.
1: Un dels objectius concrets de les protestes és que s'abaixin les ràtios a les aules de les escoles bressol. Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
3: Des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents que l'únic que fa és precaritzar i vulnerar a les treballadores i als seus infants.
1: Les treballadores de les escoles bressol han donat aquest dijous el tret de sortida a un mes amb diverses jornades de vagues a l'educació. Així, a partir d'ara i fins al 5 de juny, se succeiran un seguit de vagues per territoris. Hi haurà dues jornades més per a tota Catalunya, en el cas de Cubelles, el 12 i 13 de maig. I també es farà una altra aturada de l'etapa 03 el pròxim 20 de maig. La Mancomunitat Penedès-Garraf ha impulsat un nou model d'assessorament especialitzat per a persones autònomes i emprenedores del territori en el marc del programa Oficina de Suport al Treball Autònom, finançat per la Diputació de Barcelona. Una iniciativa que respon al pes rellevant del treball autònom a la comarca. El Garraf representa prop del 30% de la població activa, mentre que a l'Alt Penedès, per exemple, se situa al voltant del 17% en línia amb la mitjana catalana. En aquest context, s'ha fet necessari reforçar els serveis de suport per garantir la consolidació i el creixement del col·lectiu dels autònoms. El Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat ha establert, doncs, un sistema de col·laboració amb gestories al territori per oferir assessorament especialitzat en àmbits clau com la fiscalitat i la comptabilitat, la contractació laboral, la protecció de dades o l'estrangeria, tot plegat vinculat a l'activitat econòmic. Aquest suport es complementa amb l'acompanyament que ja presta el servei i que té un caràcter orientatiu amb l'objectiu de fer més fàcil la presa de decisions i millorar la viabilitat dels projectes empresarials. El servei s'adreça, doncs, a persones usuàries del Servei d'Iniciatives Econòmiques de l'Alt Penedès i el Garraf i s'hi accedeix mitjançant derivació tècnica assegurant un acompanyament que sigui adequat a cada cas. Ha tornat a repuntar lleugerament l'atur registrat a Cubelles, concretament fins a les 783 persones, i s'ha incrementat per primera vegada també la diferència interanual amb l'any anterior. Concretament, durant l'abril, l'increment és de 2 aturats més i en comparació amb el 2025 s'ha produït, com dèiem, el primer augment interanual dels últims mesos, ja que hi ha 7 persones més ara a l'atur de les que hi havia fa un any. Cubelles continua, doncs, amb aquest estancament de l'atur registrat, ja que durant els mesos de març i abril, els dos últims mesos, hi ha hagut aquests repunts que han acabat deixant la xifra total per damunt de la d'ara fa un any. Concretament, segons les dades publicades per la Generalitat, ara hi ha 783 persones aturades a Cubelles, que són dues més que al març i 7 més que fa un any. El conjunt del Garraf, en canvi, s'ha seguit la tendència general durant aquest últim mes i l'atur registrat s'ha reduït. Concretament, s'ha arribat ara al Garraf a les 6.982 persones aturades, amb un descens de 185 aturats aquest últim mes. Per municipis, a Olivella, com a Cubelles, sí que ha crescut l'atur registrat, però en canvi ha baixat a Canyelles, a Sant Pere de Ribes, a Sitges i Vilanova i la Geltrú. En el context general, les dades de Catalunya són de rècord històric d'ocupats, amb 3.920.000 persones treballadores en actiu al mes d'abril. I l'atur ha registrat la caiguda més gran del mes en 7 anys, amb una reducció de gairebé 9.000 persones, situant el total d'aturats a Catalunya en 314.500 aproximadament. Així ho ha valorat Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat.
4: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur en aquest volum de prop de 9.000 persones com les dades d'afiliació que ens posen en màxims històrics, la qual cosa demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos, intentar posar-nos al costat de les persones i de les empreses per veure com podem encara millorar els processos d'intermediació i es pugui avançar en la creació d'ocupació.
1: En relació a l'atur, es tracta del mes d'abril amb menys desocupats des del 2008, quan hi havia uns 300.000 aturats a les llistes dels serveis d'ocupació. També és la dada absoluta més baixa en 18 anys des del juny del 2008. El govern local estudiarà com ajustar les despeses municipals per no apujar els impostos. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha assegurat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la prioritat d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú és congelar la pressió fiscal i trobar altres maneres de mantenir l'equilibri en els pròxims pressupostos.
5: I el que farem serà una anàlisi de la despesa per optimitzar la despesa amb aquesta continuïtat de no pujar els impostos. Uh-huh. I aquest anàlisi començarem al maig perquè la voluntat és aquesta. I la veritat, Pau, i jo com a regidora d'Hisenda no vull veure, jo, saps? No vull veure una pujada d'impostos i per això s'està veient ara pues, altres... Com podem millorar la gestió a nivell de despesa? Com la podem millorar? Primer, posar el focus aquí. Com la podem millorar? Com podem tenir més ingressos a nivell de potser d'altres maneres, que no sigui una pujada d'impostos. Per tant, en aquesta legislatura no hi haurà això i en aquesta legislatura puc garantir que el que s'està fent és no posar el focus en els ingressos amb pressió fiscal com l'IBI, sinó posar el focus en la gestió de la despesa.
1: Un dels aspectes més qüestionats per l'oposició en el pressupost del 2026, aprovat recentment, és l'aposta del govern municipal pels ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de la plataforma logística. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, defensa que els tràmits continuen avançant i que la inversió a la zona de l'antiga tèrmica serà una realitat aviat.
5: El fet que els ingressos de l'ICIO de la plataforma entrin... La veritat que no dubtem, perquè els expedients estan avançant favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà, ni a nivell de... Per això també està contemplat, és contemplat, avalat per la nostra interventora. No vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
1: El govern local també confia en una revisió del Pla General, del Pla d'Organització Urbanística Municipal, per millorar la situació del municipi i, de pas, les finances de l'Ajuntament. Així s'ha expressat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
5: Seria indispensable també a nivell d'ingressos que, si que no tant aquesta pressió fiscal als que vivim ja aquí, sinó tirar endavant un POM que hi hagi teixit industrial, que hi hagi teixit comercial, per també que tingui un impacte no només a nivell social i laboral i de qualitat de vida dels covellencs i covellenques, sinó també a nivell d'ingressos per les arques municipals i per poder continuar fent creixent a nivell estructural de polítiques socials, polítiques d'infraestructures a la població de Cubelles.
1: A la mateixa entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, també ha reconegut, per exemple, les dificultats i mancances, sobretot per les inversions, d'haver estat tot un any amb el pressupost prorrogat. L'entrevista sencera es pot recuperar al portal radiocubelles.cat. La platja de la Mota de Sant Pere recuperà la bandera blava 10 anys després. Recordem que des del 2015, segons els criteris del jurat internacional que atorga aquest guardó, que l'espai per a gossos impedia rebre el distintiu a aquesta platja del municipi. En canvi, sí que ha renovat un any més la platja llarga, també la bandera blava. És a dir, hi haurà dues banderes blaves que onejaran a les platges de Cubelles aquest estiu que ve. D'una banda, un any més, com dèiem, la platja llarga manté aquest guardó que ha aconseguit renovar cada estiu sense problemes. Una de les novetats, però, segons ha fet públic la Generalitat de Catalunya, serà la platja de la Mota, que recupera aquest distintiu que no podia lluir des del 2015 per l'aposta que s'havia fet per la platja per gossos. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha recordat recentment en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la vila no compta en aquests moments amb cap zona de platja que es pugui habilitar per anar-hi amb els gossos.
6: Ara per ara, les platges que tenim són totalment obertes, el grau de protecció que tenen els sistemes dunars és amb palicorda, no és amb malla sinergètica, i tampoc tenim uns espigons que ens delimitin com ens delimitava aquesta zona per poder-hi fer una platja. Si volguéssim fer això i delimitar una platja, doncs hauríem de tornar a parlar amb el Ministeri, com ara dèiem per altres actuacions, perquè les platges són zona marítima o terrestre. Llavors, cada vegada que tu vols fer una actuació a la platja necessites el permís del Ministeri, però una cosa és fer una petita actuació i l'altra és tancar una platja. Mm. Tancar una platja té conseqüències a molts nivells. Hi ha la gestió de la neteja, han de passar els tractors, ha de poder passar la gent, tu no pots tancar tot un tall de platja al teu gust. M'explico, és una zona pública. Llavors, tot això doncs, dificulta moltíssim que puguin donar un permís des de Ministeri.
1: Pel que fa a la bandera blava, recordem que a Cubelles, la platja de les Gavines, també va arribar a rebre aquest guardó l'estiu del 2018, però que el va perdre l'estiu següent per no disposar d'una instal·lació de lavabos adequada als criteris de l'organització que dona el distintiu. Al conjunt del Penedès seran 23 les platges amb bandera blava aquest estiu que ve, com les dues de Cunit, 4 de Vilanova i la Geltrú o 9 de Sitges, entre d'altres. El síndic de Greuges ha demanat millorar l'accessibilitat de les platges de Cubelles després d'una queixa de l'associació Veïns per Cubelles. La regidoria de Medi Ambient ha ofert reunir-se amb els representants d'entitats de persones amb mobilitat reduïda per optimitzar els recursos i, si cal, modificar o ampliar els itineraris i, d'aquesta manera, doncs, millorar aquesta accessibilitat. El 20 d'octubre passat, l'associació Veïns per Cubelles va presentar una instància davant l'Ajuntament pel que considerava l'incompliment de la normativa d'accessibilitat a les platges. L'Ajuntament, el 5 de novembre, els va respondre que, efectivament, les platges de Cubelles no compleixen el Codi d'Accessibilitat de Catalunya per manca de pressupost i de la priorització dels punts accessibles existents. A partir d'aquí, el síndic de Greuges ha anat intercanviant uns quants informes amb el consistori fins que aquest mes d'abril passat, quan el defensor de les persones ha conclòs i ha indicat a l'Ajuntament que és necessari adequar les platges del municipi a les condicions d'accessibilitat universal que estableix la normativa vigent i adoptar les mesures necessàries per garantir el dret al bany de totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat o mobilitat reduïda. Des de Veïns per Cubelles, el president Robert Sallent ha resumit així la seva intenció a l'hora de presentar aquesta queixa al síndic de Greuges.
7: Volem complir la llei i volem que la gent amb dificultats pues, tingui tots els serveis i totes les garanties per poder accedir de manera segura a la platja i còmoda.
1: Des de la regidoria de Medi Ambient, ara per ara no han volgut fer declaracions, però sí que han confirmat a Ràdio Cubelles que hi estan treballant i que exposaran públicament la seva proposta un cop la tinguin del tot definida.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
10: Hola,
9: de
10: amics,
9: Ràdio Cubelles.
10: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
9: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, Cubelles. Us parla Pau Ramon des de l'estudi central de Ràdio Cubelles, de l'emissora municipal, i a aquesta hora sempre arrenquem la setmana comentant les notícies d'actualitat de la nostra vila i ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors per fer petar la xerrada en aquesta estona de la tertúlia de Ràdio Cubelles. I avui ens acompanyen aquí l'estudi central de Ràdio Cubelles, l'Oriol Pérez. Bon dia, Oriol, benvingut a la tertúlia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Marcial García, benvingut.
2: Bon dia i enhorabona als culers.
0: Susana Peix, bon dia.
3: Bon dia.
0: També ens acompanya en Cinto Bel, bon dia, Cinto.
4: Bon dia a tothom, bon dia, Cubelles.
0: I Lola Lorente, bon dia, Lola.
5: Hola, què tal?
0: I bé, amb ells, com deia, comentarem l'actualitat municipal, les notícies de les últimes hores i els últims dies a Cubelles, que de seguida entrem a comentar aquí, a la tertúlia d'actualitat de Ràdio Cubelles. I bé, arrenquem en primer lloc doncs, amb el que ha passat les últimes hores aquí a Cubelles. Aquest diumenge Cubelles va acollir la quarta diada dels castellers del Foix, una diada castellera que va comptar amb tres colles convidades, la Jove de Tarragona, Bordegassos de Vilanova, Nens del Vendrell i també els castellers del Foix. La colla local va tornar a descarregar amb solvència el 3 de 7, va fer també la Torre de 6 com a segon castell destacat, el 5 de 6 i 3 pilars de 4. Es va batre el rècord de millor castell també que s'ha viscut mai a Cubelles, la Jove de Tarragona, amb el 4 de 8 amb l'agulla. En primera ronda ja va fer el castell que encara el més alt que s'havia fet mai doncs, fins ara a Cubelles, que era la Torre de 8 amb forra, i ells mateixos es van superar segona ronda fent el 4 de 8 amb l'agulla. També van aixecar el 3 de 8 i el pilar de 6 i van fer un vano de 5, mentre que Bordegassos van fer 5 de 7, 3 de 7, 7 de 7 i pilar de 5 i Nens 4 de 8, 7 de 7, 3 de 7 i pilar de 5. Una plaça de la Vila Plena que a més doncs, va ser una diada especial també per Ràdio Cubelles perquè la van poder retransmetre en directe, van fer també doncs, un desplegament diguéssim audiovisual per oferir-la també mitjançant el canal de YouTube és la quarta diada dels castellers del Foix. Recordem que l'anterior es va haver de suspendre perquè era l'endemà de la riuada i no es va poder celebrar. Per tant, doncs, aquest 2026 ho han pogut celebrar i a més de quina manera, no? Amb unes colles potents i a més com a colla local fent un molt bon paper. Vau poder anar a veure els castells, què us sembla aquesta diada, també doncs, el bon moment que viuen els castellers del Foix. Endavant.
2: Bueno, sí, yo creo que un èxit total, ¿no?, por part dels castellers del Foix, por conseguir que els Bordegassos, la Jove de Tarragona i els del Vendrell vindran a Cubelles, i com has dit tu, ¿no?, el castell més alt que s'ha vist a Cubelles se va fer ahir, i a part d'això, un 7 de 7 que és impressionant també per part dels nens del Vendrell, que va ser impressionant. Jo crec que per posar una petita algo que no ha tot bé és la participació de la gent del poble. Jo també penso que una diada com aquesta tenia que haver congregat moltíssima més gent, que és veritat que la plaça de la Vila és la plaça de la Vila i hi havia més de 800 castellers i estava totalment plena, però no era molt còmode poder veure els castells. La veritat és que des de molt pocs espais se podien apreciar com es feien els castells. I, bueno, quizás per a la propera hauria de pensar-se que necessitem un espai més gran per poder veure-ho correctament. També és veritat que l'escenari que havia per a que vosaltres podeu treballar
0: ocupava una
2: part de la plaça, no?
0: Sí, sí.
2: I això també va influir. Però bueno, jo crec que el dia va ser un dia fantàstic de temps i una molt bona, boníssima dia de castellera a Cubelles.
6: A colación de lo que dices, seguramente hubiera ido muchísima más gente,
1: pero lo que hemos hablado, que el pueblo estaba dividido porque el domingo celebramos el Día de la Danza y había un montón de gente que quería estar. Otros iban y venían porque lo comentaban, pero claro, al haber coincidido el día, pues estaba el pueblo como dividido, ¿no?
2: Sí, es un...
0: O sí, que el poliesportiu teníem el Dia de la Danza, sí, tant dissabte a la tarda com diumenge, matí i migdia, i això sí, sí, clar, va fer que
2: segur,
1: claro,
0: hi hagués un altre punt, no?, d'atracció també a Cubelles.
3: Home, jo penso que la plaça de la Vila és que és el lloc, no?
2: Perquè, clar, sí, sí, és veritat.
3: Doncs ha de fer, sí que és cert que jo des de dalt del terrat que ho veia, i ho vaig pensar exactament, és que anava d'ell mateix que has dit tu, perquè es veia molt de moviment, però tot eren coloraines. Llavors, sí, sí, jo pensava, allò no és la gent del poble, no? Perquè només es veia...
4: Eren els vídeos que tu vas penjar.
3: Sí, sí,
4: no sabíem si pujaven o baixaven els castells.
2: Acabaven tan de pressa que pujaven i baixaven.
4: Sí, sí,
2: però...
3: No, jo també, com a, per la propera vegada, també una recomanació, i és que posin alguns bidons per deixar, doncs, això, les ampolles de plàstic i així, perquè es va quedar a la plaça...
2: Brutal, bueno,
3: us vaig enviar fotos també al grup perquè ho veiéssiu de com s'havia quedat,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
3: i això és tan fàcil com posar uns bidons, uns contenidors grans allà, i la gent quan acaba, perquè la paperera també estava fent un 3 de folre, un 4 de 7,
2: i amb manilles, amb manilles, amb manilles,
3: i llavors, clar, si només hi ha una paperera petita en tota la plaça, doncs és normal, no tenien lloc on deixar-ho. S'ho podien haver endut, també, però bueno, la gent sol deixa les coses allà, i estan tots els arbres i totes les parets estan
2: plenes d'ampolles, no? És veritat.
5: Hi ha que donar l'enhorabona a l'organització de la jornada castellera, cada any més, cada any millor. I el que diem, aquestes jornades també serveixen per reflexionar i analitzar i veure possibles solucions.
3: Millores,
5: clar. I millores, sí, sí. Perquè sigui cada vegada més bonica. Evidentment...
3: Perdona, quan estigui acabat el carrer, a lo millor la ràdio es pot desplaçar amb un tros de carrer o, o no ho sé, o pugeu al terrat i ho mireu des d'allà, que es veia molt bé.
5: Però igualment, igualment la plaça de la Vila és petita.
2: Sí, sí, és
5: no és, i clar, si tu vols posar pues, quatre colles... i alguna d'elles
2: potents, no?
5: Potents,
2: sí, sí.
5: Dius, ostres, es queda petita.
3: Però
5: es queda,
3: això deu passar a molts altres pobles, no?
2: Sí, sí, el Vendrell van comentar també que el Vendrell passa el mateix.
4: Igual. Una mica més gran, però també quan s'ajunten quatre colles allà, ja, vull dir, han de sortir colles de la plaça perquè hi entrin d'altres, perquè precisament hi ha molta, molta multitud de gent que volen veure-ho, i a més els que participen, els castellers. És un problema.
5: I fent referència a el que deia el Marcial, és això, és a dir, perquè la gent ho pugui gaudir, és, és complicat fer-ho a la plaça de la Vila. Jo sóc partidari, igual em dieu de tot, però jo sóc partidari d'intentar buscar una altra, una altra ubicació, o directament el que alguna vegada ja hem comentat en aquest espai mig en broma, tirar la rectoria.
2: Tirar
5: la rectoria, i fer una plaça ben maca i ben bonica.
4: Sí, sí. Tu digue'm on s'ha de firmar, si jo sóc el primer. Però això és una cosa que ja fa anys que ho estic dient jo, per aquí i per carrer també. Però,
1: i no en broma.
4: I no, no?
3: Sí, sí, no,
4: no, en sèrio, en sèrio. Sí, sí. Si em diuen, ho hem de tirar entre tots, jo sóc el primer que agafo un pic i me'n vaig allà. Però no perquè tingui mania a la rectoria, però penso que és un espai que es podria aprofitar molt pel poble.
3: El podien reubicar en un altre lloc?
4: Home, clar, és que allà hi ha un solar al costat que no hi edifiquen res, jo sempre ho he dit, per què no es busca posar la rectoria? Al final està al costat de l'església, aquest solar que està buit.
2: Sí, sí.
3: Però
2: aquest
3: solar és municipal?
4: No ho sé.
2: No ho crec.
4: No ho sé, però a veure, això és entrar en un altre terreny.
1: Abrir otro meló.
4: Sí, però parlem dels castellers. Jo penso que aquest dia ha sigut importantíssim per Cubelles, ha sigut un dia esplèndid. I reivindico el mateix que heu dit vosaltres, el mateix que heu comentat, que és un lloc que es podés massa petit fer-ho a la plaça de l'Ajuntament i es tindria que buscar un altre espai. I a més, una de les coses que jo sempre em queixo d'aquest poble passa que quan es fa una actuació hi ha un acte, no sé per què, però solapa amb un altre.
1: Sí.
4: I això és el que no tindria que ser. Es tindria que buscar un dia concret que només es fes... o bé la dansa, o bé els castells, o bé la trobada de gegants, o bé el que sigui, però no solapar coses amb una amb l'altra, perquè llavors, esclar, la gent es divideix, no hi ha gent per tot, perquè al final penses que, bueno, és que la gent no... El que tu has dit, Marcial, trobes a faltar la gent del poble que no hi eren els castells, però no, estaven a l'altre costat.
2: Ja, sí, sí, és possible.
4: Clar,
2: sí.
4: I llavors aquí hi ha un problema, i hem de buscar la manera de que no se solapin les actuacions.
2: És veritat.
0: Sí, això va ser una llàstima, la veritat. No, la coincidència, però bé, doncs...
5: Jo crec que això passa cada cap de setmana,
4: Sí, que se solapin, sí, però a veure, hi ha actuacions importants.
1: Depèn de los actos,
5: ara,
1: claro,
5: ara el que dieu, a nivell organitzatiu, igual es podria demanar que aquesta Diada Castellera s'intentés posar en una data concreta.
4: Exacte. I que no hi hagi
1: para
4: remés,
1: que se lleve todo su protagonismo.
5: Que no es solapi, claro, amb altres activitats que també mobilitzen moltíssima gent. És a dir, perquè el Dia de la Dansa mobilitza moltíssima gent.
4: Sí, a mi també m'agradaria haver anat a veure la dansa, per exemple. Jo no he anat ni una cosa ni a l'altra, però si jo hagués estat a Cubelles... No, ho dic en sèrio.
2: Que sí,
4: no,
2: que sí, que sí.
4: Si hagués estat a Cubelles, jo hagués anat a un lloc determinat. O bé a veure els castells, o m'hagués anat a veure la dansa, però esclar... Sí. Els dos llocs, no, com, tu deia, ja, no. Com tu deies, que aquí sí, hi havia gent que anava i venia.
1: Sí, però... sí, havia gent que hacía eso, però claro.
2: Però així no veus res.
1: Ni una cosa ni altra.
5: Jo dissabte vaig estar el dia a la jornada de la dansa, dissabte. Em van preguntar si diumenge aniria a lo dels castells i vaig dir sí, i intentaré anar, i al final no vaig poder anar. També per altres qüestions, ja més personals i familiars, però mira... Són coses que passen. També dic que em vaig apropar a treure el gos, a donar una volta allà per casa meva. La platja estava plena, també, a l'hora dels castells,
2: també,
5: eh?
2: També, sí,
5: a l'hora dels castells, sí, sí. Hi havia gent a la platja.
1: Salió el sol i...
5: Sí. Amb la pluja del dissabte no veis.
1: Claro.
4: Bueno, però això tindria que solucionar, buscar una manera de poder-ho portar a terme sense que se solapi res, perquè és interessant.
3: Cubelles té prou població com per cobrir 2, 3 i 4 events, perquè és...
1: Hay gente para todos.
3: Clar, i en cap de setmana encara més, vull dir que el que diu ell, igual hi hauria gent que està a la platja, igual que hi hauria gent que estaria fent un vermut. A... Clar, de fet, jo tinc un amic que em van dir, vens a fer un vermut? Dic, no, que si miren els castells, i estaven a 200 metres.
4: Sí, sí.
3: I penso, podríeu venir vosaltres a veure castells, no? Vull dir que al final, jo penso que ja, i si ens estem queixant de que la plaça és petita, imagina't que vingués tothom que vol venir, llavors ens queixaríem de que la gent no pot veure, no?
4: Sí, sí, sí.
3: Però sí, jo també signo el tema de la rectura.
2: Estem tots d'acord, no?
3: Per unanimitat?
0: Home, pel que fa a l'espai, sí que quan s'acabin les obres de la plaça del castell, aquell tros de carrer doncs estigui arreglat, no?
2: Sí, també.
0: Doncs això, el tema de l'escenari i tot plegat, doncs si es pot plantejar diferent, doncs es pot guanyar lloc. Però home, sí que també, tot i ser petita, és bufona la plaça de la
4: Vila.
0: Sí. Els castells hi van quedar bé, no?
4: Ja molt bé.
0: Van quedar bé, es veu... No? Encara que hi vagi això, doncs depèn de les colles que hi vagin. Clar, aquestes perquè eren molt grans, però si van colles més petites, doncs clar, en un lloc més gran tampoc queda més desengelat.
3: No llueix, sí.
0: No llueix tant. Bé, malauradament, però, aquest diumenge, a primera hora del matí, ens dèiem amb una altra notícia, que va ser un accident que hi va haver a la C31, era terme municipal de Cubelles, però pràcticament a tocar de Cunit, entre Cunit i Cubelles, per allà la zona del polígon de les Salines. Hi va haver 8 ferits, un crític a l'Hospital de Bellvitge, una dona greu també a l'Hospital de Bellvitge. Bé, uns quants ferits greus, i van anar 10 ambulàncies i 5 dotacions dels bombers, i això va ser al voltant de les 5 de la matinada quan van rebre l'avís, i doncs va ser un accident de matinada, un xoc frontal entre dos turismes, i doncs que a més anaven plens tots dos, 8 ferits, doncs de diversa gravetat, en un cas crític. Bé, doncs ara feia temps que no teníem cap accident greu aquí a la carretera C31, però sí que doncs de tant en tant, malauradament, doncs hi ha accidents de trànsit, no, també greus. Per sort, de moment no hi ha hagut doncs cap víctima mortal, un ferit crític, però no hi ha hagut cap víctima mortal, però vaja, doncs aquí a la C31 hi va haver aquest accident, la matinada de dissabte a diumenge.
3: Sobta que una recta, és una recta,
4: sí,
3: vull dir que...
4: Sí, sí, sí.
3: I sobta, no?, que sigui o és un avançament o és res, perquè aquesta és una de matinada...
1: Despiste...
3: Però sobta això, que sigui un xoc frontal en una recta tan llarga.
1: Sí, sí.
3: Però...
4: Sí, això són les circumstàncies.
3: No, evidentment.
4: Ja mala sort, mala sort, mal moment, i vés a saber el motiu concret, no? O sigui, un adelantament, el que tu deies, o algun altre factor, vull dir, s'ha dormit, una de les persones, no se sap, vull dir, en principi, encara em sembla que s'està averiguant o investigant el per què, doncs és un moment trist perquè no sé, mala sort, mal moment.
5: El màxim recolzament a les famílies afectades, i ja diran a veure com ha anat, però el que dèieu, sembla estrany, amb una recta amb molta visibilitat, és a dir, que no és una zona que...
4: I és una hora que no hi ha gaire circulació.
5: No. Bueno, i per l'hora és de nit encara. Has d'anar amb les llums. És a dir, són coses que dius... el reflex del sol no toca, és,
2: no,
5: és curiós, circumstàncies... és curiós. I sí. Tot el recolzament a la família és una notícia que ens sap molt de greu, una notícia trista.
2: Sapiguem les edats dels ferits, no, perquè jo no he llegit, però no he...
0: No, les edats no les tenim.
5: No
0: les
5: tenim, no?
0: No les han donat. S'ha dit el grau de
2: ferits. Sí, sí, sí, és gravetat, però no, no.
0: I on els van traslladar, però no, les edats no s'ha dit.
5: I també reconeix el desplegament que es va fer, tant d'ambulàncies com de bombers,
0: com de policia, local,
5: com a policia local, evidentment, perquè durant una bona estona va estar completament tallada la C-31. Sí. És a dir, perquè la quantitat d'ambulàncies que necessites, perquè igual la gent no ho sap, és a dir, en cap casos d'aquest tipus d'accidents ha d'anar una ambulància per cada un dels
4: ferits,
5: és a dir, per tant, ja si eren 8 ferits, ja necessites d'entrada.
3: Bueno, van enviar 10, suposo, perquè els cotxes podien haver 5, no? El màxim d'ocupants eren 10, per tant, suposo que per això van anar 10.
1: I depende de la gravedad, se lo habrán llevado a un hospital o otro.
5: Jo crec que han anat tots a Bellvitge, perquè normalment...
3: No, veia que havien enviat 2
5: a Camils. A Camils?
0: Sí.
2: Els més greus, suposo que els més greus...
0: Una a Camils, una a Vilafranca, 2 als Camils, una a Vilafranca... i 2 Bellvitge, Vall d'Hebron i Sant Joan. Sí.
2: Bueno, una pena.
0: En tot cas, també sí que és una carretera que té un alt volum de trànsit els caps de setmana, això sí, hi ha molt de trànsit, i els divendres en una direcció i els diumenges en l'altra, i vaja, segurament a aquelles hores no és els moments en què hi ha més trànsit i per tant la velocitat seria alta també, no? D'aquí la gravetat de l'accident, perquè habitualment a més de 30 o 40 no pots anar per la 30 o C-31 perquè està ple, està plena i és tot una cua.
5: Amb això, Pau, tens raó, però el lloc on es va produir l'accident, és a dir,
0: és la recta del polígon.
5: Sí, però em refereixo, si vens de Cubelles cap a Cunit, en el lloc on es va produir l'accident, si el vehicle que venia de Cubelles cap a Cunit anava amb excés de velocitat, això és molt greu, perquè ha tingut que accelerar d'una manera brutal
3: des
5: de la rotonda fins allà. És a dir, jo l'excés de velocitat podria dir del cotxe que podia venir de Cunit. És a dir, perquè aquell no tenia cap rotonda més a prop. La primera rotonda que té és la del McDonald's, per dir-ho d'alguna manera.
1: Claro, ja hi va
5: una l'altre cotxe, per arribar a una velocitat alta, ostres, ha tingut que accelerar bastant, que pot ser, que evidentment mai se sap, però clar, són circumstàncies que jo, quan vaig veure la notícia, veient la recta, jo passo per allà cada dia, ostres, és que hi ha visibilitat, no sé, molt trist.
0: Bé, seguim amb altres notícies. Aquesta setmana tenim doble jornada de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris d'educació han convocat, de fet, un calendari amb unes quantes jornades de vaga i mobilitzacions durant aquest mes de maig i principis de juny. La primera aturada va ser, de fet, per l'etapa 0-3 anys el dijous passat, el 7 de maig, i va haver seguiment, pel que sabem, doncs, aquí a la Llar d'Infants La Draga, hi va haver una manifestació a Barcelona, i ara... aquesta setmana, aquest dimarts, demà i dimecres, tenim doncs la vaga de la zona Penedès i la primera vaga també de tot Catalunya del sector de l'educació, que ja afectaria doncs escoles i instituts. Venim també de convocatòries anteriors durant el mes de març i aquestes que han vingut a continuació. Els representants dels docents i professionals de l'educació han insistit que dependrà del govern de la Generalitat si aquest calendari de mobilitzacions tira endavant sencer, perquè a banda del 12 i 13 de maig també hi ha convocat 27 i 29 de maig i 5 de juny, o si es pot frenar per negociar. No? Diuen, si el govern vol negociar, aleshores aquest calendari potser es frena, no? Diuen els sindicats, però ara per ara almenys l'executiu de la Generalitat ha defensat l'acord que ja van signar amb Comissions Obreres i UGT i no es mouen d'aquí. Diuen de desplegar aquest acord, de desplegar-lo i bé, doncs d'aquí aquest, no? Aquest enrocament entre els sindicats de l'educació i el govern de la Generalitat, que afectarà evidentment també les escoles i instituts de Cubelles, on la setmana passada ja hi va haver algun moviment, no?, que les famílies ja van veure com els professors sortien, doncs amb les samarretes, això, hi va haver ja alguns moviments, no vaga, però per conscienciar també tota la comunitat educativa d'aquestes reivindicacions que tenen els professionals de l'educació.
2: Bueno, jo crec que és un dret que tens els mestres, no? Però jo me planteo si aquest, al final del curs, és el moment ideal per fer-ho. Evidentment, pues, pot ser que faci més pressió, però jo crec també que no és el moment oportú, no? Estem finalitzant el curs, les que finalitzen el batxillerat tenen la selectivitat i van perdre moltes hores de classe, no? I evidentment les reivindicacions poden ser bones per als mestres, però això, no tinc clar que sigui el moment oportú, i esperar un mes per començar a parlar jo crec que tampoc va supondria un gran...
0: Home, de l'anterior època de vagues fins a l'actual hi ha hagut un mes sencer, que no s'ha mogut res.
2: Ja, sí, no.
0: Entenc també, no?,
2: que
0: aquí doncs, que els sindicats han fet aquesta segona convocatòria després doncs, de deixar un parèntesi entremig.
2: El problema és que hi ha altres sindicats que ja han firmat, no?, un acord. I això, bueno,
5: llavors tenim diversa informació, per lo que veig. Sí.
2: No, el Comissió de Sindicats i UGT han firmat amb la Generalitat un acord fa uns mesos, no?
5: A la primera convocatòria, a la primera negociació, el sindicat USTEC estava damunt de la taula. Uh-huh. Amb UGT, Comissions Obreres, a la Intersindical i un altre que no me'n recordo. Uh-huh. Es van aixecar USTEC tres vegades de la taula, la negociació.
2: Sí.
5: Abans d'arribar a un acord amb Comissions Obreres i UGT, des del departament se li va trucar tres vegades a la Yolanda per tornar-se a seure damunt de la taula. I durant tres setmanes va rebutjar sentar-se. Llavors es va arribar a un acord amb Comissions Obreres i UGT.
2: Sí, per això.
5: I ara, de sobte, dius, pues ara m'enfado i no respiro. I monto una vaga.
2: Que no estic defensant, Oriol. No estic defensant.
5: No, que tota la raó. El que passa que jo, com a pare... és el que m'emprenya, que sempre les mobilitzacions moltes vegades per fer tenir so i per tenir veu i per tenir visibilitat afecten danys col·laterals com és el cas dels nostres
2: sempre.
5: Fills
2: és el que he dit jo
5: i sempre s'ha fet així i s'ha aprofitat això, és a dir, quin moment fem això? Perquè no és tant que és els nens de batxillerat que evidentment es quedin sense classes, és que al principi d'aquesta vaga i al principi d'aquesta convocatòria forta ha sigut: senyors, no hi ha graduacions, senyors, no hi ha col·legues d'estiu, senyors, deixem de fer... Escolteu. Que el que esteu fent és bastant potent, jo ho entenc, tot el dret del món a fer vaga, però aviam d'on venim i cap a on anem. Jo espero que arribin un acord. Crec que va ser ahir a una altra emissora de ràdio, li van preguntar a la consellera què faria i tornaria a demanar, que tornar a sentar-se a tots els sindicats d'educació de cara a les properes setmanes. Pues, a veure si tornen a sentar-se i arriben a un acord.
2: Ojalà.
5: Que l'acord està per allà. No sé si és bo o és dolent o el que sigui, però jo no puc dir si és bo o és dolent o tal, però és que sempre de vegades quan agafen unes situacions i unes vagues que jo estic completament d'acord, però han agafat una força i una empenta i una embrancida que, escolta, que hi ha nens petits que, ostres, sí, que es queden molts dies sense escola.
4: Però sempre passa igual, eh?
5: Sí,
4: totes les vagues és per perjudicar algú, i sempre surt perjudicat algú amb una vaga. En aquest cas,
5: els ciutadans.
4: Aquest cas, pues, surten perjudicats les famílies i els infants, eh? Però normalment sempre es busca aquest punt de trobada en el fet de perjudicar. Perquè quan hi ha una vaga a la Renfe, qui perjudica?
5: Els usuaris.
4: Quan hi ha una vaga en una empresa, qui perjudica?
5: Sí.
4: Vull dir,
5: el cas de la vaga de Renfe o el cas de les vagues d'aviació i tot això, s'intenta agafar en dates on la gent surt més i a prop de vacances.
1: Que és la manera de fer pressió, perjudicar a molta gent.
4: Vull dir, nosaltres podríem estar d'acord o no amb aquesta vaga concreta, però clar, llavors tu també has de pensar què és el que s'està reivindicant. Què és el que s'està negociant? Si volen aconseguir-ho, si podran aconseguir-ho o no. Llavors, vull dir, la valoració s'ha de fer així. Llavors, si els sindicats intervenen i n'hi han dos que ja hem firmat, home, què vols que et digui? no ho sé, és una de les maneres de demostrar nosaltres fent força perquè els altres també s'hi adhereixin. Mm. No, home, no, s'ha de fer les coses ben fetes, tots han d'estar d'acord. Mm. Però és que les vagues són inevitables i perjudica sempre a algú, i en aquest cas els infants i les famílies que tenen els infants a les escoles. Mm-hmm. I és concretament és així.
5: I ja veurem com evoluciona en el cas concret personal, personal meu. És a dir, nosaltres com a pares a l'Institut Cubelles intentarem fer nosaltres la graduació. Bueno, perquè, ja, perquè el claustre de professors ha decidit que ells no fan una graduació fora de l'horari lectiu.
4: I això podeu fer-ho vosaltres?
5: Sí. Clar, ho intentarem fer, clar.
3: Jo a l'escola ja que demanat... els meus fills la feia a l'AMPA.
5: Ho intentarem fer com a AFA. Intentarem fer, demanar els permisos, demanar... Sí, però és una llàstima. Però és una llàstima després de 4 anys de nens que estan fent la ESO, o 6 els nens que fan la graduació de batxillerat, que durant tots aquests anys es faci una graduació i que els professors no participin. Això és molt trist. Ja sap molt greu. Únicament pel motiu de no fer activitats fora de l'horari lectiu. Que entenc que se'ls ha de pagar, se'ls ha de compensar, pues possiblement que moltes vegades en aquests casos això s'ha estat fent fins ara. Oi que sí?
4: Sí, sí.
5: Quants anys porten fent-se colònies a les escoles?
6: No ho sé, però molts, clar.
5: Quants anys portem fent graduacions fora de l'horari lectiu? Clar, que jo entenc la seva reivindicació de dir, pues ara parem i volem que se recompensi.
3: Està clar que ho fan. Correcte. Com a mesura de pressió. El que penso que és que s'hauria d'escoltar els mestres, evidentment, perquè ja no és només que reclamin millores econòmiques i això, les baixades de ràtio, sinó que jo la sensació que tinc, i crec que no és una realitat, és que cada vegada tenen menys poder en el sentit de poder treballar amb els infants, perquè aquí les famílies en general, no parlo de ningú en concret, però els hi treuen ara em surt la paraula,
6: l'autoritat.
3: No? I que jo penso que cada vegada estem anant a pitjor, o sigui, dius, sí, ara perdran, no tindran color, però és que cada vegada estem anant a pitjor de comprensió lectora, o sigui, de tot. Els nens arriben a les universitats que no saben ni redactar, i llavors tenim un problema molt gran, més enllà d'aquesta reivindicació d'ara, vull dir que s'han de posar les piles, i ja no això, sinó molt més enllà, posar el focus en l'educació i millorar la situació de molts mestres que ara estan treballant les ràtios. Ja no dic res, nosaltres anàvem a classe que érem 40 i pico, no? Però com ens comportàvem nosaltres davant dels professors, no? Era un respecte absolut, cosa que ara no existeix. Llavors no poden estar amb 25 nens, però és que tampoc podran estar amb 10, tal i com estan ara a l'educació. Llavors penso que hi ha d'haver una focalització total en el sistema educatiu i sobretot això, i que entren molts nens amb dificultats, nens amb trastorns, i que estan, que els professors no tenen formació. Llavors jo crec que aquí hi ha un problema molt gran, molt més enllà d'això, no?
5: I jo crec que aquest problema és un problema, a part de les famílies, que després ho comentaré, sinó també és un problema polític greu.
3: Es va fer
5: una normativa d'inclusió a l'escola, que jo estic completament d'acord, però no es va dotar de diners.
6: Clar.
5: Ni de recursos.
3: Ni de professionals.
5: I això va ser un error brutal, perquè porten l'estran els educadors i els professors, porten l'estran un endarreriment en inversió tan econòmica com de recursos personals, amb una llei que no es pot complir. Per el que tu deies, és a dir, de sobte te poden entrar nens amb necessitats especials, doncs 4 o 5 o 8 en una classe, i això altera molt el ritme de la classe.
4: Per part
5: de les famílies també, jo vull una implicació més gran de les famílies. Jo porto, tinc una nena de, ara, una noia gran de 20 i pico anys, i tinc una altra més petita. Jo porto des de la petita lligat amb les associacions de famílies dintre de les escoles.
3: Llavors, abans, ho veus en primera línia, ja, què abans, passa, no?
5: Per això t'ho dic, és a dir, hi ha més de 15 anys porto en aquesta visió, i t'ho dic una cosa, Susana, fa 15-16 anys anaves a una assemblea de l'AFA i hi havia igual 50-60 persones. Ara montes una assemblea de l'AFA, arribes i està l'AFA i dos.
4: I
5: això és una vergonya.
3: Jo també estava a l'AFA, que al final aquí s'implica.
5: I això és una vergonya, és a dir, perquè també hi ha uns pares que tenim la intenció que veiem l'escola com un model educatiu, formatiu, però també formació com a persona, i educatiu com a persona. Hi ha famílies que deixen els nens que com una mena de guarderia de pa, ja que va el niño.
1: I luego también los profesores se llevan mucho trabajo a casa.
5: mental, sobretot.
1: Sobretot, perquè ara mismo...
5: I és el més greu, perquè això provoca malalties.
1: Una professora el otro día llegó bastante disgustada a una clase y decía, vengo tarde porque vengo de una reunión. Y nos explicó un poquito el contexto de que qué difícil es hablar con unos padres de un crío especial y que los padres no quieren reconocer aquella diferencia que hay en el niño, que no es ni mejor ni peor, pero necesita pues unas atenciones especiales.
3: Pero los padres en teoría han de saber si es un nen que té una necessitat educativa especial. Sí, però... és que hi hagi, com també hi ha moltes vegades, situacions d'assetjament i això, i evidentment els pares no ho reconeixeran. Però hi ha
1: que cuesta, claro.
3: Clar, vull dir que a ningú li agrada que li parlin malament del seu fill o filla, perquè tots ens pensem que són perfectes sí, i no són tan perfectes.
1: Però me refiero
3: és
1: que
3: molt difícil.
1: En este caso, es curioso porque hay cosas que han pasado toda la vida. Ahora le estamos poniendo nombre y apellidos a muchas personalidades diferentes, a problemas, diversidad, de comportamiento de niños. Pero en este caso, la chica es que hasta le caía la lágrima cuando decía, ¿cómo voy a convencer yo a estos padres de algo que ellos presumen de que ellos son así y les ha ido bien toda la vida? Pero hoy hay recursos para ayudar a estos niños, para que tengan mejor profesionales.
3: Sí, però estan, com deia ell, estan dins d'una classe, com perquè és inclusiva, i queda molt bonic dir-ho que és inclusiva, però després no ho és perquè no hi ha recursos.
6: És verdad.
1: Que hay cosas que parece que están de moda, pero es que no, es que ha habido toda la vida. Y claro, los padres...
3: No, ara n'hi ha més.
1: Ara hi ha més, claro, però...
3: Hi ha molts nens amb TEA i amb altres trastorns, hi ha moltíssims, i cada vegada n'hi haurà més, perquè és com el que estem evolucionant, és això. Però clar...
1: Bueno, és una pena, però és així.
0: Bé, del sector de l'educació segur que en seguirem parlant, perquè això, doncs, tenim aquesta doble jornada de vaga aquesta setmana i el mes de maig encara hi ha una altra doble jornada a finals de mes. Saltem ara cap a altres qüestions, potser ens centrem ja més en notícies locals pròpies de Cubelles, com per exemple que la platja de la Mota de Sant Pere recuperarà la bandera blava 10 anys després. La platja llarga també l'ha renovat un any més, en aquest cas no hi ha canvis, la platja llarga doncs, ja fa anys que la té i no l'ha perdut mai, però sí que la platja de la Mota de Sant Pere des del 2015, segons els criteris del jurat internacional que dona aquest guardó, no li podia donar la platja de la Mota de Sant Pere perquè hi havia aquell espai per a gossos i això impedia, segons aquests criteris, rebre aquest distintiu de la bandera blava. Ara no tenim la platja per gossos perquè s'estan fent les obres allà a la zona de les Salines i per tant doncs, recupera aquest guardó, ja que té els serveis i tot el que necessita la platja per rebre la bandera blava.
3: Hi ha una cosa que no entenc, perdoneu, Hi ha molta, aquí hi havia una platja específica per gossos i hi ha moltes platges on els gossos entren i surten i no són específiques per gossos i
6: no
3: llavors
6: res.
3: No se'ls dona la bandera perquè llavors no tindria la bandera gairebé ningú.
0: Bé, aquí en aquest cas que hi hagués un espai destinat als gossos, ells, el clar. Criteri era que la platja de la Mota era una continuïtat, no la separaven la platja
3: per
0: ells,
3: això, per
0: i per
3: dic,
0: tant doncs, no
3: criteri,
0: li donaven
3: clar, que el criteri és una miqueta aquest. Així, no? Perquè dius, jo he vist per exemple a Vilanova que durant tot l'any poden entrar els gossos
6: sí.
0: Durant l'hivern, però l'estiu no,
3: l'estiu no. Però llavors es torna automàticament, es torna a la platja d'un dia per l'altre. Ahir no era blava i demà ja serà blava.
1: Claro.
0: La bandera blava la donen per l'estiu. Fora de l'estiu no hi ha serveis tampoc, per tant no sé.
6: Ja, bueno.
3: Són però aquestes coses que sorprenen. Sí.
6: Però bé, jo penso que...
3: Ja, però és per la qualitat de l'aigua, m'imagino.
6: Sí, no?
0: Que va, són diversos temes.
6: Tu veus molts gossos dintre de l'aigua? Tu veus? Tu quan vas a la platja que hi ha gossos, els veus a dins? Estan jugant a la sorra, estan... Això li estem donant una transcendència a les platges dels gossos, que no sé, d'un temps cap aquí sembla que sigui molt important o molt greu no tenir-ne o molt important tenir-ne. Abans no hi havia aquests problemes.
3: Vull dir, perquè no hi havia tants gossos. És que ara hi ha més gossos que persones.
6: Podríem estar d'acord o no, però vull dir... a vegades, home, tu vas en una platja que és lliure, que pot entrar gent amb gos, i jo la veritat, jo he estat en platges així i tampoc no molesten. Vull dir, la persona que és responsable del seu gos ja procura que no molesti a ningú.
3: Però també va com els nens.
6: Deixen anar i vinga, va. No que vulguin.
1: O sea, no són los perros, són los dueños.
3: Exactament.
6: Però bueno, està bé, recuperar banderes...
3: Això sí.
6: Sí, aquests símbols que són tan
4: símbol, simbòlics.
3: Però això vol dir que no tornarà a haver platja de gossos. No, jo no hi vaig, eh? Tinc gos i no hi vaig a la platja de gossos, però...
4: Tu portes que... a la piscina directament.
3: No, no li agrada, no li agrada.
0: Bé, el regidor de Medi Ambient, l'Àlex Noeda, va recordar que Cubelles ara per ara no té cap zona de la platja on es pugui habilitar per anar-hi amb els gossos. Perquè sí que aquella que s'havia habilitat doncs tenia com dos espigons que permetien doncs això, un tancament diguéssim, més definit, i que ara mateix no hi ha cap zona a la platja del litoral de Cubelles que, sí, no que tingui pot, aquestes característiques.
3: No es pot ni a l'hivern ni a l'estiu, en teoria, eh? Després veus
0: sí, en teoria, no... després veus la platja plena de gossos, però en teoria no es pot, això és veritat. Això és veritat. I bé, en relació amb les platges, el síndic de Greuges ha demanat també millorar l'accessibilitat de les platges de Cubelles després d'una queixa que va presentar l'Associació Veïns per Cubelles. En aquest cas, des de la Regidoria Medi Ambient ens han assegurat que hi estan treballant, que també doncs, ja s'han reunit amb alguns amb aquesta associació i amb representants d'altres entitats de persones amb mobilitat reduïda, i que ho estan estudiant. Bé, en tot cas, el document del síndic de Greuges indicava a l'Ajuntament la necessitat d'adequar les platges del municipi, les condicions d'accessibilitat universal que estableix la normativa vigent i adoptar les mesures necessàries per garantir el dret al bany de totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. A veure, això no és que no hi hagi cap punt en totes les platges de Cubelles que no es pugui, sinó que hi havia dos punts molt concrets, no? I en aquest cas el síndic demana que això sigui més extès, que no siguin doncs, en dos punts concrets i en moments concrets quan hi ha els socorristes, sinó que es posin totes les facilitats possibles perquè sigui accessible doncs, per persones amb mobilitat reduïda, sobretot doncs, està pensat per això, per persones amb mobilitat reduïda.
3: Puc parlar, no?
2: I tant.
3: Sabeu que és el meu tema estrella. Jo des que vam fer el passeig marítim, des del minut 1 ja vaig dir que no era accessible, i a més l'accessibilitat va més enllà de les persones amb mobilitat reduïda. Hi ha persones amb discapacitat visual, auditiva i cognitiva, i aquest passeig marítim no és accessible a nivell visual tampoc, perquè tot és, cromàticament no hi ha contrast de color. Uh-huh. Hi ha molt pocs accessos a les platges, hi ha un tros que potser són 200 metres on no hi ha cap accés directe a la platja, em sembla que és des d'on està el que era abans el nàutic, per no dir el nom, fins al marítim. Mm-hmm. En tot aquell tros no hi ha absolutament cap entrada parlaríem de físic, però hi ha d'altres.
0: També és el tros que pateix més l'impacte dels temporals, eh? Tot s'ha de dir. Vull dir que segurament també es va pensar per això, que allà no hi hagués...
3: No sé, jo he fet un parell d'instàncies ja a l'Ajuntament referent al passeig marítim, perquè no han fet les coses com s'havien de fer i no compleix, com diu el síndic de Greuges, no compleix amb l'accessibilitat universal, amb la normativa i amb la legislació. A més, per exemple, els bancs, allò, si li voleu dir bancs, allò que no ho són, allà suposo que es van acabar els diners, perquè només hi ha, al principi de tot, tocant el foix, un parell de bancs. Ai, perdoneu, un parell de bancs que tenen
2: seient,
3: que és com han de ser, o sigui, si no, imagina't, tota la resta no tenen, i llavors ja no són accessibles. Després, és que han fet moltes coses que no estan bé, correcte, vull dir, podria fer una llista de coses que no estan bé, i no estan bé jo crec que des que van idear aquest passeig marítim no van fer bé les coses. Llavors, s'haurien de millorar? Sí, jo sobre els bancs ja vaig fer una instància, perquè tots els bancs haurien de tenir el seient amb els recolzabraços perquè la gent pugui seure i es pugui aixecar, però perquè ho marca la normativa, no perquè ho digui ningú. I després, com els han distribuït? Estan tots apilotonats en una banda, i en aquest mateix tros que et dic, tampoc no n'hi han. O sigui, ara he vist alguns ja que estan moguts, o sigui, algú aconsegueix moure's, mira que jo, Déu que sap, no? Però vull dir que sí que és un passeig marítim, a nivell de platja ja no hi entro, de sorra això, perquè jo no domino el tema, però a nivell del que és el passeig marítim té moltes mancances d'accessibilitat i no compleix amb la normativa.
0: Aquí estàvem parlant de platja, eh? És a dir, que hi hagi unes passarel·les perquè s'hi pugui cedir fins a banyar-te al mar.
3: Pues jo afegeixo la part del passeig marítim, claro, que tampoc compleix.
2: I el que no sabem és si, perquè parlava el... de que ja estaven parlant de com solucionar aquest problema, però no sé si els pressupostos d'aquest any estarà o no, perquè seria la forma de saber si de veritat ho van fer o van esperar a l'any vinent, que hi ha eleccions i seria una altra promesa electoral, no? Com sí, cada 4 anys.
1: Perquè no t'han contestat a ninguna instància de les que has mandat?
3: No, d'aquesta dels bancs no em van contestar, i de l'altra que vaig posar, que era per... que havien fet no vull dir xiringuitos, però més o menys, no? De venda per persones que, per totes aquestes persones que venen d'altres països que tenen allà les paradetes, i sembla que hagin fet un passeig perquè tinguin els seus espais.
4: Automanta, dius?
3: Sí. I que allò no estava regulat i que els havien de desplaçar o donar-los autorització per vendre i posar-los en un lloc, i la resposta, bueno, si voleu, la tinc a casa, perquè em van trucar i els vaig dir que no, que per escrito. I quan van enviar un escrit de la policia local, que bueno,
4: que no passa res,
3: que se suposa que no es pot fer res amb aquestes coses, i això torna a ser una barrera per totes les persones que volen accedir a la platja, perquè és que ocupen tot el passeig.
0: Aquesta és una altra discussió.
4: Sí,
3: però bueno, forma part del mateix. És el passeig marítim i estàs posant una barrera d'accessibilitat, i és passeig marítim. Vull dir que que la circumstància és per un altre motiu, sí, però estàs parlant d'accessibilitat en el passeig marítim. Llavors, les persones, primer, que no poden passejar tranquil·lament perquè està tot ocupat, i després que no pots accedir a la platja, que és el que estàvem parlant. Per tant, forma part del mateix tema, saps? Amb això sí que no, ho sento, però sou molt radical, eh?
4: No, fas bé perquè al final, vull dir, reivindicar-ho no és ser radical, és fer un comentari d'una situació que es dona, que hi ha un prejudici per unes certes persones que necessiten un espai de mobilitat.
3: Però un espai, tota la gent gran, eh?
4: Tota la gent gran, també. Però llavors no és una crítica destructiva, al final estàs fent una cosa que és un comentari que ens porta a entendre una situació que es dona que perjudica a un
3: col·lectiu molt gran,
4: un
1: però
4: col·lectiu.
1: Quan se hace el proyecto ya debería haber...
4: És que jo el que anava a comentar això és, si es fa un projecte s'ha de pensar en totes les situacions que es donguin i en tots els prejudicis i beneficis que pugui comportar aquest projecte, i en aquí s'ha fet, suposo, amb la bona voluntat de dir, s'ha de fer una renovació del passeig, sigui com sigui.
3: Sí, però l'accessibilitat és per llei, vull dir que no pots,
4: tenia que haver pensat això,
3: excloent a determinats col·lectius, no? De poder accedir.
4: Bueno.
3: I evidentment, el que hi hagi passarel·les perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir a la platja, però, evidentment, però mobilitat reduïda, quan tu dius això i penses en una persona en cadira de rodes,
4: no,
3: persona gran, és que jo sé de gent que ha caigut amb aquestes passarel·les, persones grans, vull dir que s'han de fer, i a més no és posar passarel·les, és posar-les bé.
2: també,
3: que és un altre tema, sí, perquè si deixes un graó també estàs dificultant l'accés.
1: Aquí al lado en Cunit ponen una especie como de carpa o unos asientos para la gente...
3: Però això ja són persones
2: anar a l'aigua.
1: Claro.
3: Que no poden, però em refereixo tot ja, a la gent gran que va a la platja.
1: Sí.
3: Que ja no són persones que vagin en cadira de rodes.
1: No, claro.
3: Que hi ha moltíssima gent gran que va a la platja i són persones amb mobilitat reduïda. Que només pensem en les persones que van en cadira de rodes.
1: Lo primero que te viene a la cabeza.
4: Doncs bueno, els hi volen qüestionar l'accés igual que els gossos.
3: I visualment tu has de veure on està l'accés, no? Com el veus si tot és gris?
4: Ah, exacte.
3: Fins i tot la placa que diu platja de Tata és gris, tot és gris.
1: Si lo ves.
3: Llavors una persona amb baixa visió tampoc ho veu,
1: claro,
3: no ho detecta. Ahí está.
5: Bueno, l'important és això, que el síndic de greuges ha donat un petit clatellot dient, escolteu, això no està ben fet.
3: No, està bé.
5: Entenc.
3: Igual que no s'han fet, que em sembla que hi ha una notícia, no? De les licitacions dels socorristes. Tampoc s'han fet les dels xiringuitos, perquè jo he vist, l'altre ahir passava, no sé, ahir abans d'ahir, i deia, ostres, encara no han muntat cap xiringuito, i com que hi ha aquesta zona protegida, i dic, i ara on els posaran?
1: Igual de moment no hi...
4: Igual no en donen.
2: El de Vilanova està posat, i per a Cubelles no hi ha ningú.
3: Perquè el que és dutxes i
2: sí, això està posat.
0: Això s'anirà posant,
3: endavant, no?
0: Sí, s'anirà posant, ara ja des de, a partir de Setmana Santa es posa una part, ja hi ha doncs alguna dutxa en cadascuna de les platges i alguns lavabos, i després a partir del juny és quan es desplega tot, i el socorrisme doncs s'està licitant ara perquè entri també en funcionament a mitjan de juny.
3: A mitjan de juny, no?
0: I aleshores arrenqui. I després, paral·lelament, sí que s'ha posat aquesta prova pilot d'unes planxes de salvament, no sé si va veure la notícia,
3: sí,
0: també,
3: sí,
0: la
3: Cubella, sí.
0: que aquestes es pot agafar qualsevol persona, si hi ha algú que s'està, doncs, que ja té dificultats a l'aigua i vols anar a salvar o ajudar, doncs ara tens aquest element per no tirar-te tu sol, diguéssim, i amb el risc que suposa si no estàs prou preparat o no tens prou formació, i aquest element doncs és una mica...
2: Ajuda.
0: Sí, com abans eren els cercles salvavides, sí, de tota la vida, doncs és una cosa una mica més actualitzada, més moderna, i que permet doncs que l'altra persona s'hi posi al damunt, floti, pugui no? La, i la puguis treure de l'aigua, més garanties i sense tants riscos. Que és...
3: Tant de bo es mantinguin.
1: Sí.
4: A veure.
0: Clar, aquí el patiment és sí que si hi haurà vandalisme i, ja. I algú s'emportarà això.
4: Però I vaja, aniran a fer el no. Nou.
2: Sí, sí, sí.
4: Buscaven l'onada bona per poder-la posar a sobre. Ja. No.
0: I bé, si en la tertúlia anterior havíem parlat dels pressupostos municipals, vam poder fer una entrevista també amb Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, i va dir que des del govern local volen estudiar com ajustar les despeses de l'Ajuntament per no apujar els impostos. Va assegurar Alexandra Corbillo que en aquest mandat es congelarà la pressió fiscal, que bé, el temps que queda, que és doncs, d'un any i poc, no es tocaran els impostos, que hi estan d'acord Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, i que volen buscar altres maneres de mantenir l'equilibri en els pròxims pressupostos. Podem sentir, si us va bé, doncs Alexandra Corbillo, l'explicació que donava sobre aquesta qüestió de la despesa i el compromís de no tocar els tributs municipals.
7: I el que farem serà una anàlisi de la despesa per optimitzar la despesa amb aquesta continuïtat de no pujar els impostos. I aquest anàlisi començarem al maig perquè la voluntat és aquesta. I la veritat, Pau, i jo com a regidora d'Hisenda no vull veure, jo, saps? No vull, bueno, no vull veure una pujada d'impostos i per això s'està veient ara pues, altres bueno, com podem millorar la gestió a nivell de despesa com...
0: I també un dels aspectes més qüestionats per l'oposició en el pressupost del 2026 que es va aprovar a principis de mitjans del mes passat, doncs és l'aposta del govern pels ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de la plataforma logística. En aquest cas, Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, defensa que aquests tràmits continuen avançant i que la inversió a la zona de l'antiga tèrmica serà una realitat aviat i per tant doncs contradiu no, els arguments que va fer servir l'oposició de que eren uns ingressos ficticis. La podem sentir també Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
7: El fet que els ingressos de l'ICIO de la plataforma entrin la veritat que no ho dubtem perquè els expedients estan avançant favorablement tot, vull dir no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà ni a nivell de, per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora, no vol dir que no caiguin a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant, bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
0: Doncs bé, el pressupost que està aprovat inicialment, que encara no està en vigor, diguéssim, perquè doncs, falta l'aprovació definitiva, que sempre hi ha un mes d'exposició pública i per si hi ha al·legacions i tot això, però vaja, doncs una de les del que ens explicava Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, és aquesta voluntat que si hi ha uns altres pressupostos no suposaran una pressió fiscal pels ciutadans.
2: Bueno, està molt bé, no?, que no sé, pugen els impostos, no? Però és realista o no és realista?
4: No.
2: Jo crec que no, també. No, jo, com tu, no, tinc moltes dubtes, no? Però quan parla de fórmules creatives i eficients, això és molt general, molt generalista, no? Què és això, en detall? Pues no ho sé. I jo, lo de la plataforma, també tinc dubtes. Estem al mig de maig. I bueno, no hi ha tant temps per aprovar tot el que se necessita perquè aquesta gent comença a pagar els impostos que tenen, no ho sé. Ojalà.
4: És que ja vam comentar que aquesta partida no es podia haver posat en els pressupostos.
2: Clar, jo també no
4: perquè
2: crec.
4: No és real, per tant no tenia que estar a dintre dels pressupostos. De cara a l'any que ve, si ja està aprovat i està adjudicat i estem cobrant, llavors sí, però mentrestant no. Què estàs fent? Vull dir, estàs fent una manipulació d'una situació que no toca. Pues, i llavors referent als impostos, yes. Què passa, que estem en campanya electoral ja?
8: Sí, i tant,
4: ja comencem?
8: No, i tant.
4: Pues, llavors anirem repetint cada 15 dies el mateix, no pujarem, i quan sigui el moment s'apujaran, perquè quan toqui tocarà, i rascarem la butxaca qui correspongui, i ho faran, perquè vull dir, estem sempre venent foc d'encenalls, no serveix això. Això, aquesta situació dels impostos ho he viscut jo a Cubelles tota la meva vida que he estat aquí. Cada any sempre s'ha anat parlant del mateix. No pujarem els impostos. Carai, tu, a la més mínima, a la més mínima ja hi som. Pues, llavors, vull dir, digue-ho, sí, molt bé, no ho farem, no ho pujarem, però tu saps positivament que al cap d'un any, al cap de 15 dies, al cap de 6 mesos, vindrà el que sigui i pujarem els impostos. Una partida dels impostos o una part, és igual, no ho sé. És el meu comentari. Ja sé que no sóc agradable a l'hora que parlo jo.
5: Perquè... Home, no, ho has fet molt bé. Jo personalment et dono la raó.
4: Ah, sí, gràcies.
5: És a dir, perquè jo considero que és possible dintre dels pressupostos posar una previsió d'ingressos que tu puguis tenir, però clar, amb una realitat constatable.
4: Però no pots donar-ho com a fet.
5: No, però tu pots fer una previsió d'ingressos, i això per això la interventora ho permet. El que passa és que, clar, quan la regidora parla de quina catàstrofe pot passar, doncs mira, directament que l'empresa que estigui darrere d'això digui, senyor, que me voy a Vilafranca, que he visto que... Pues clar, això no és una catàstrofe, això és una decisió d'una empresa empresarial que decideix, pues mira, que el que pensava que anava a fer aquí, ara el faré allà. O directament, el que anava a fer aquí no ho puc fer, perquè he tingut menys ingressos i tal, i clar,
8: sí.
5: Això no és una cosa que pugui ser una novetat o una... No, això és la realitat del dia a dia de tots els municipis amb inversions que poden fer empreses externes en un municipi o en un altre.
8: Sí, no? I són molts diners, que estem parlant d'un 8 o un 9% del pressupost. Són 2.700.000 euros, crec recordar.
0: Més de 2.500.000 euros.
8: Sí, és moltíssim, clar. És un... I una altra cosa que jo no... Bueno, no va molt a aquest pelo de pressupostos. Jo recordo que se va parlar aquí també a la tertúlia fa molt de temps dels guals que no es cobraven al poble. Se va fer un estudi, se va fer i no és sapigut
1: nada de l'inventari, és
8: veritat. Nada.
4: Sí, sí, encara n'hi ha que no paguen,
8: Sí, clar,
1: s'haurà hecho l'inventari.
8: Jo sí que pago.
4: No sé.

0: respecte, és a dir, pot ser algun any que et pot passar i no pagar la taxa, tenir un retard, tenir no sé què, però per això estan els serveis tècnics d'un ajuntament.
1: I si està domiciliado, no hi ha problema.
2: Era pitjor, perquè no se passava al cobro. El problema no és que no pagasse...
0: Però per això és un problema, sí, això és un problema de serveis tècnics de l'Ajuntament. Ah, és a dir, no tenia un control de quants guals tinc, tants, quants ingresso, tants.
3: Ja sí, tant, sí, sí, quadra, és que no és, quadrar, ja
2: no és tan complicat, no?
4: Jo crec però hi ha molts guals que tenen placa, i jo sé de gent que no hi viu en aquella casa i que ja fa anys, per tant segur que no estan pagant el gual i la placa segueix. Llavors potser el que hauria de fer l'Ajuntament és a tots aquells que no estan pagant
1: actualitzar-lo,
4: si treu la placa, claro. Ja no tenen gual. Llavors si volen gual han d'anar a l'Ajuntament a demanar la placa, no?
2: I pagar.
4: Sí, sí. I pagar-la, o clar. Posar un enganxin amb l'any, perquè ja no es posa, antigament es posava un
2: enganxin.
4: Ara ja no, llavors et serveix la mateixa placa, la fas una vegada de por vida, com que no la pagues, no te la cobren i no ve ningú a dir-te res, tu segueixes amb la placa allà.
0: També passa, perdó,
5: és un tema que és d'actualitat des de fa 20 i pico anys.
2: Exactament.
0: Però espero que l'entomin d'una vegada, és a dir, perquè és una cosa molt seriosa, és a dir, són accessos a llocs d'aparcament, a vivendes, o inclús a espais reservats per aparcar, és a dir...
4: Això és el que jo anava a dir, això també. Hi ha espais reservats...
0: Hi ha espais reservats per aparcar, sobretot per la gent
4: amb mobilitat reduïda.
0: Que tampoc està molt gaire actualitzat.
4: No, jo això també ho vaig comentar una vegada, que hi ha un concret que conec, que hi ha la matrícula, el cotxe no existeix, ja
1: ni
4: no
1: la
4: existeix,
1: persona segurament.
4: La persona tampoc, claro. Aquella persona ja mor, però l'utilitzen per quan ve la família.
1: Claro.
0: Sí, sí.
4: Perquè segueix mantenint-se, però això, tu vas un dia, de fet a mi m'ha passat, i et venen a posar un contenidor a la porta per tirar quatre runes, i el tens el dia, el mateix dia o el dia següent, tens allà l'inspector que et diu aquí has de pagar, no tens el permís.
3: I el permís d'obra ho tens.
4: Llavors, per què no fan el mateix amb els guals? Per què no fan el mateix amb els aparcaments reservats? De dir, anem a fer una revisió. És que és tan fàcil com això.
2: Hem obert el meló una altra vegada.
1: Sí. I gente que no entiende que aun teniendo un vado y pagando, no puede ocupar el vado en la calle.
4: Sí, però això no pots fer res. Perquè tu no t'anuncies a tu mateix.
0: En teoria és multable.
2: Sí, sí.
0: És a dir, perquè hi ha guals...
4: De motu propi no, la policia,
0: la policia
4: no. Si la no
0: policia,
4: denuncia, no.
0: No, la policia pot... No, perquè hi ha guals que la policia ha de tenir l'inventari d'aquells guals. Hi ha guals que són d'entrada i sortida de vehicles.
4: Sí.
0: Si hi ha un cotxe aparcat, aquell cotxe és multable, perquè hi ha un gual d'entrada i sortida
4: de
0: vehicles.
4: Si no denuncia el propietari, no.
0: Que sí...
4: No,
0: si,
4: no,
0: el
4: gual, no.
0: Si el gual és d'entrada i sortida de vehicles...
4: Sí, clar, però és d'aquell vehicle.
1: Da igual,
4: la porta.
1: Da igual. No,
0: però el vehicle és multable, t'ho garanteixo.
1: Sí, sí.
0: T'ho garanteixo.
4: Però això la policia no ho farà, ja t'ho dic jo, perquè si no ho denuncien no ho faran.
0: Perquè s'han donat casos en d'altres municipis on han denunciat el propietari. Per què? Perquè tenia, el que tu dius, el cotxe aparcat, el propietari ha passat la policia i diu, multa. Per estar sancionat, bueno, és que és el meu, no, però això és d'entrada i sortida de vehicles.
4: No és
0: per tenir un cotxe aparcat.
1: Aunque sea el tuyo.
0: Correcte.
4: Vale, jo crec que amb això sí que s'hauria d'obrir un meló que no faran, ja t'ho dic.
0: I també obro un altre meló de la picaresca, perquè ho veig, és a dir, les targetes de minusvàlid dels cotxes. És a dir, de discapacitat, perdó. Hi ha molt tipus de targetes, des de que el titular no és el conductor, que el conductor és el titular, que el no sé què, que no sé quantos. Jo l'altre dia vaig veure, li vaig preguntar a una de les noies de la zona blava i em diu, no, aquests vehicles tenen tot el dret d'aparcar sense pagar. Jo
2: sí,
0: perfecte, li dic.
2: Sí.
0: I li vaig fer referència i dic, aquell també? Diu, sí, sí, té la targeta. I li vaig dir, apropa't i mira la data. La targeta era de fa més de 10 anys.
4: Que és que això també ho han de revisar. Vull dir que no sé si els hi han fet formació.
0: És a dir,
4: però...
0: I si t'apropes i mires la placa, te diu la validesa. I veus la validesa
4: caducat, no?
0: I està caducat des de fa 10 anys.
4: Sí, és el mateix, sí.
3: Bueno, donem la possibilitat de que la gent visqui i tu i això.
2: Sí.
3: Ara mirar, ara hem d'entretenir mirar les plaques.
1: Total, per aparcar malament. Que merda.
3: En fi, no donem més feina a la Guàrdia Urbana ni a la policia, perquè ja està bé, home.
0: Sí, home, sí, hi ha que donar-li més feina i més recursos, però i que si vinguin
1: no,
0: més, i que tinguem 50 policies.
1: Però
0: llavors,
1: sí,
0: clar que sí.
4: Que
3: escolta, llavors...
4: Últimament es veuen més. Jo últimament, que veus, ostres...
2: Sent més policies,
4: últimament veig més cotxe. Dic, ostres, una vegada el cotxe de policia, perquè abans era com un fantasma. I ara de cop i volta, dic, ostres, pues sí, es veu què passa de tant en tant. I el veig molt més que abans, o sigui, en això...
0: Pues ja dic, jo, si es veuen més, millor, i més...
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

0: cas d'un cotxe de policia és dissuasori per qualsevol persona que vulgui fer alguna malifeta.
1: Sí, o els hi tiren pedres com va passar. No sé, vaig veure un vídeo de, que hi ha un cotxe patrulla que passa i li van tirant, no vidres, a pedres, no, li tiraven ampolles d'aigua. I dic, no sé, no me'n recordo, eh? No em feu ara que en tenim detalls perquè no...
2: Però seria una pel·lícula, així, no?
1: Dic, no?
3: No, jo això ho he dit a la festa major.
1: Era una ciutat, que passava el cotxe de la Guàrdia Urbana i bom, li anaven tirant ampolles d'aigua. No va parar, eh? Però si para encara que l'arreglaran. No me'n recordo ara, no us voldria enganyar, eh? Però dic, a vegades la policia sí que té aquest aspecte dissuasori que dius tu, però aviam, si estan pendent dels guals, que hi ha gent que parca...
3: Els guals potser no ho hauria de fer la policia.
1: No, però llavors què passa? Que quan els necessites en una emergència no estan ocupats vigilant els guals.
3: Això et dic que no estan per vigilar guals. Els guals ha de ser un inspector,
4: algú de l'Ajuntament.
3: Que faci un inventari i les matrícules dels cotxes de mobilitat reduïda... També.
1: Però no parlàvem dels impostos?
4: Sí, sí, però és perquè els guals són impostos. Són impostos, clar. Sí, la part, la taxa.
5: No, sí. Seria una manera...
3: Podríem parlar de les escombraries, però...
4: Creativa, de recaudar.
5: De recaptar, sí, d'aconseguir més ingressos.
0: De les escombraries.
3: Com estan els contenidors de bruts.
5: Bé, pel que fa a les escombraries, hem vist que han cremat dos contenidors aquí al Passeig Narcís Verdagí i aquesta nit passada, i bé, hi haurà... Aquí ja s'haurà de fer una obra perquè a més doncs, el terra ha quedat destrossat també, per tant doncs, bé,
0: ostres,
5: sí, intentarem també explicar-ho avui als informatius. Hem de tancar aquí la tertúlia. Moltíssimes gràcies avui als nostres col·laboradors que ens han acompanyat. Lola Lorente, gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia i bona setmana. Vinga. Oriol Pérez, gràcies. Marcial García.
0: Gràcies a tots. Setmana.
5: Susana Peix i Cinto Bel.
1: Visca el Barça.
2: Adiós.
5: Que vagi molt bé. Bona setmana.
4: Adéu. Adéu. Adéu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera C31 a l'alçada del polígon de les Salines ha deixat un balanç de 8 ferits, entre els quals un de crític, 5 greus i 2 menys greus. Segons han informat el Servei Català del Trànsit i el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada d'aquest diumenge al quilòmetre 146,7 de la C31 entre Cunit i Cubelles, com dèiem, a l'alçada del polígon de les Salines. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles. La Biblioteca Municipal es convertirà el dimarts que ve, 12 de maig, en l'escenari de la 4ª jornada de construcció i rehabilitació sostenible del Garraf, un esdeveniment organitzat per l'Agència Nova Garraf en col·laboració amb els col·legis d'arquitectes i enginyers tècnics, així com els gremis de constructors i instal·ladors de la comarca, que busca oferir solucions pràctiques i innovadores per un model d'edificació que sigui més respectuós amb el medi ambient. Així ho ha explicat Judit Garrido, gestora de projectes de Nova Garraf, en el seu espai a Ràdio Cubelles.
3: Aquesta ja és la 4ª jornada de construcció i rehabilitació sostenible. Aquesta jornada, com totes les edicions anteriors, la fem conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes Tècnics del Garraf, el Col·legi d'Enginyers del Garraf, el Gremi de Constructors del Garraf i el Gremi d'Instal·ladors del Garraf. Per tant, és una, ja veus que l'organització és molt plural, i el que vol, doncs, és això, és donar solucions o donar, bueno, idees sobre com podem fer una construcció o una rehabilitació que sigui més sostenible aquí a la nostra comarca.
2: El programa d'aquesta jornada posarà l'èmfasi especialment en l'evolució tecnològica aplicada al sector. Entre les ponències més destacades des del Nou de Garraf s'abordarà el llibre de l'edifici digital per a la gestió del manteniment dels edificis municipals, que anirà a càrrec d'Ariadna Campins del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. La gestora de projectes de Nou de Garraf, Judit Garrido, ha destacat aquesta xerrada.
3: Clar, la tecnologia avança tant, doncs, que sempre hi ha noves tecnologies per parlar, nous materials o noves formes, nous procediments, noves formes de fer. Llavors, aquest any hi ha una ponència molt interessant que ens aporta el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, que és el llibre de l'edifici digital en la gestió de manteniment dels edificis municipals. Això és molt important perquè a través d'aquesta millora dels edificis municipals s'està donant activitat econòmica als empresaris del sector de la construcció del Garraf.
2: A més, en la jornada s'analitzaran materials avançats per millorar l'eficiència energètica, el confort acústic i la protecció contra el foc. Un dels punts clau de la jornada serà la presentació de les línies mestres també del projecte Construïm en Verd, que té l'objectiu d'analitzar el nivell de sostenibilitat actual a la comarca per accelerar la transició energètica. La jornada es clourà amb una taula rodona sobre el futur de l'energia a escala local en què participaran experts i representants del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. L'assistència està oberta a professionals del sector, però també comunitats de propietaris i persones interessades en la rehabilitació sostenible. Les persones que vulguin participar-hi poden formalitzar una inscripció contactant directament amb Noda Garraf.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer olor morta. El bosc, el bruixot fa el ritual quan és fosc. El de sobre el foc, bella dona, el rebost, witch foc. Surt fum del pot al cost, no fa favor.

res pot completar. Jo només vull tornar a aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera C31 a l'alçada del polígon de les Salines ha deixat un balanç de 8 ferits, entre els quals un de crític, 5 greus i 2 menys greus. Segons han informat el Servei Català del Trànsit i el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada d'aquest diumenge al quilòmetre 146,7 de la C31 entre Cunit i Cubelles, com dèiem, a l'alçada del polígon de les Salines. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a les zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles. La Biblioteca Municipal es convertirà el dimarts que ve, 12 de maig, en l'escenari de la 4ª jornada de construcció i rehabilitació sostenible del Garraf, un esdeveniment organitzat per l'Agència Nova Garraf en col·laboració amb els col·legis d'arquitectes i enginyers tècnics, així com els gremis de constructors i instal·ladors de la comarca, que busca oferir solucions pràctiques i innovadores per un model d'edificació que sigui més respectuós amb el medi ambient. Així ho ha explicat Judit Garrido, gestora de projectes de Nova Garraf, en el seu espai a Ràdio Cubelles.
3: Aquesta ja és la 4ª jornada de construcció i rehabilitació sostenible. Aquesta jornada, com totes les edicions anteriors, la fem conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes Tècnics del Garraf, el Col·legi d'Enginyers del Garraf, el Gremi de Constructors del Garraf i el Gremi d'Instal·ladors del Garraf. Per tant, ja veus que l'organització és molt plural, i el que vol, doncs, és això, és donar solucions o donar, bueno, idees sobre com podem fer una construcció o una rehabilitació que sigui més sostenible aquí a la nostra comarca.
2: El programa d'aquesta jornada posarà l'èmfasi especialment en l'evolució tecnològica aplicada al sector. Entre les ponències més destacades des del Nou de Garraf s'abordarà el llibre de l'edifici digital per a la gestió del manteniment dels edificis municipals, que anirà a càrrec d'Ariadna Campins del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. La gestora de projectes de Nou de Garraf, Judit Garrido, ha destacat aquesta xerrada.
3: Clar, la tecnologia avança tant, doncs, que sempre hi ha noves tecnologies per parlar, nous materials o noves formes, nous procediments, noves formes de fer. Llavors, aquest any hi ha una ponència molt interessant que ens aporta el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, que és el llibre de l'edifici digital en la gestió de manteniment dels edificis municipals. Això és molt important perquè a través d'aquesta millora dels edificis municipals s'està donant activitat econòmica als empresaris del sector de la construcció del Garraf.
2: A més, en la jornada s'analitzaran materials avançats per millorar l'eficiència energètica, el confort acústic i la protecció contra el foc. Un dels punts clau de la jornada serà la presentació de les línies mestres també del projecte Construïm en Verd, que té l'objectiu d'analitzar el nivell de sostenibilitat actual a la comarca per accelerar la transició energètica. La jornada es clourà amb una taula rodona sobre el futur de l'energia a escala local en què participaran experts i representants del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. L'assistència està oberta a professionals del sector, però també comunitats de propietaris i persones interessades en la rehabilitació sostenible. Les persones que vulguin participar-hi poden formalitzar una inscripció contactant directament amb Noda Garraf.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Lo d'avui sí que no té més de sentir. Jo crec que la coneixeu, eh? La coneixeu bé. Però és un tema que no heu escoltat.
1: A la vez con la mau que es un escándalo, llamar punk y ya el pogo no te bando, sense pijar.

catalana, con los figaflauas, tú sabes, aquí la mosquita.

0: Agate.
1: ありがとうございます。

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, sí que amb alguns núvols no massa destacables fins a mig matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha pujat força de nit i també ho farà de dia, amb una temperatura clarament més alta i que estarà entre els 16 i 17 de mínima, mentre que la màxima es mourà entre els 22 i els 23, amb una humitat baixa avui. Vent feble de ponent al matí i a la tarda, amb cops moderats més aviat de garbí al migdia. Això farà que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Per demà esperem que el temps en conjunt doncs sigui més variable, sí que amb domini del sol al matí amb algun nuvolet baix poc destacable, però a partir de migdia creixeran nuvolades, el cel estarà més tapat, amb alguna clariana esporàdica i no descartem que pugui caure alguna pluja o ruixat dispers, preferentment al vespre o entrada a la nit, poca cosa en conjunt. I amb unes temperatures que es mouran entre els 14 de mínima, baixarà una mica aquesta nit, i demà la màxima també quedaria més curta al voltant dels 21, amb una humitat més alta. Vent feble amb terrals fins a mig matí i deixar loc la resta del dia amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar continuï una mica moguda entre marejol i maró.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Els castellers del Foix han celebrat una diada rodona acompanyats de grans colles aquest diumenge. La Jove de Tarragona ha completat la millor actuació mai vista fins ara aquí a Cubelles amb una torre de 8 amb folre, un 4 de 8 amb l'agulla, el 3 de 8 i un pilar de 6. La colla cubellenca, per la seva banda, ha descarregat el 3 de 7, el segon ja d'aquesta temporada, la torre de 6 i el 5 de 6. I tant els nens del Vendrell com els bordegassos de Vilanova han aconseguit també una diada amb bones sensacions. Àngel Moreno, cap de colla dels castellers del Foix, ha valorat així la jornada viscuda aquest diumenge al migdia a la plaça de la Vila de Cubelles.
4: Sí, jo que vinc de molts anys fer castells i poder portar això aquí a Cubelles, jo crec que el primer forre que es veu en aquest poble, el primer castell important, com un 4 de 8 amb l'agulla, un pilar de 6 en solitari, jo penso que no es mereix, o sigui, no es mereix, o sigui, es mereix això i més, i em refereixo que no tenim de tindre enveja de les altres diades d'alguns pobles. O sigui, és una diada molt, molt important pel poble de Cubelles.
0: Gina Fort, cap de colla de la Jove de Tarragona, ha comentat que els ha sortit bé la diada a Cubelles, la millor que s'ha fet mai, de fet, a la plaça de la Vila.
5: Teníem ganes d'estrenar castell i hem estrenat tant el 2 de 8 com el 4 de 8 amb l'agulla. Portàvem un treball molt ben fet als assajos i ja els hi vam dir a la colla que si aquí érem gent, faríem aquest pas i així ha estat. Sí que n'érem conscients, que els castellers del Foix ens havien informat d'això, llavors nosaltres al final també hem vingut aquí a fer els nostres deures, que era seguir aquest camí i per tant, molt contents de fer la millor diada aquí i també per nosaltres pel resultat que hem tingut.
0: Els nens del Vendrell han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7, el 3 de 7 i un pilar de 5 i segons ha dit Pere Rovira, com cap de colla, han sortit satisfets d'aquesta diada.
6: Nosaltres el que deixem de la plaça al final és que les condicions físiques siguin bones a nivell d'edificis, de recolliment d'això. Després que hi hagi un públic que vingui genuïnament a veure castells i que per tant se'ls noti com van bé les coses, se'ls noti i que estiguin atents i facin els silencis que toquen, que això també ha passat. Per tant, és una plaça òptima per fer-hi el que tinguem en aquell moment, que és el que hem fet.
0: Els bordegassos de Vilanova, en una nova visita a Cubelles, han optat per desplegar castells de la gamma de 7, amb el 5 de 7, el 3 de 7, el 7 de 7 i el pilar de 5, perquè, tal com ha dit Mario Marco, el seu cap de colla, encara fa poc que ha arrencat la temporada i tenen objectius d'aquí a les pròximes setmanes.
7: Jo crec que la valoració és bona, vull dir, al final, en el 5 ens ha estrenat un quart, al final anàvem buscant aquestes coses. Hem optat pel 3 de 7, un 3 de 7 petit, que vindria a ser el que és el 3 de 8 sense els segons, i després el 7 també, vull dir, és un castell que ens dona molts recursos, que és el que anem buscant, una miqueta fons d'armari i de més. Jo crec que l'actuació ha sigut positiva. Sí que és veritat que avui era un dia que volíem haver portat la torre, que el divendres la vam passar sencera a l'assaig i això, però bueno, a vegades aquestes sensacions que no acabes de veure confiança total i hem optat per deixar-la córrer aquesta setmana. La temporada, com ell que diu, acaba de començar, ja tindrem més dies per tirar-la.
0: I els anfitrions, els castellers del Foix, han aconseguit la millor actuació de la temporada fins ara, amb un 3 de 7, la torre de 6 i el 5 de 6, i confien que aviat podrien assolir ja un segon castell de 7, el 4 de 7, aquest mateix mes de maig. Àngel Moreno, cap de colla.
4: El 3 de 7 ha sigut molt maco, més maco del que vam fer l'altre dia, però també teníem de comptar que és el primer que fem a Cubelles, o sigui, a casa nostra. I clar, això porta una mica de nervis, però com que teníem pinya suficient de les altres colles i que ens han apujat tots, penso que ens ha sortit tot a la rodona. El que dèiem, és una diada doncs, que esperaven que sigués molt bona i penso que ha sigut immillorable.
0: La quarta diada dels castellers del Foix es pot recuperar sencera quan vulgueu al portal radiocubelles.cat, al nostre canal de YouTube, després de la retransmissió que vam oferir en directe, una retransmissió audiovisual realitzada per l'emissora municipal. Un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera C31 a l'alçada del polígon de les Salines ha deixat un balanç de 8 ferits, entre els quals un de crític, 5 greus i 2 menys greus. Segons han informat el Servei Català del Trànsit i el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada d'aquest diumenge al quilòmetre 146,7 de la C31 entre Cunit i Cubelles, com dèiem, a l'alçada del polígon de les Salines. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles. Els safaretjos municipals han acollit l'acte pel Dia d'Europa a Cubelles. Aquest divendres a la tarda s'han ofert diverses activitats per difondre l'europeisme local. El regidor d'Integració Europea, Pau Rodríguez, ha manifestat la rellevància de pertànyer a la Unió Europea.
8: Avui ens reunim per celebrar el Dia d'Europa, però m'agradaria començar amb una idea molt senzilla. Europa no és un lloc, Europa és una decisió. I és una decisió que es va prendre en un moment, no, la creació de la Unió Europea, en un moment molt complicat de la nostra història, després de la guerra, després del dolor, després de veure com tot podia desaparèixer. Hi ha alguns líders, no, es van ajuntar i van decidir que calia fer les coses d'una manera diferent. Van decidir cooperar en lloc de competir, construir en lloc de destruir, compartir en lloc de dividir. I gràcies a aquella decisió, avui nosaltres podem viure en pau, amb oportunitats i amb llibertat que sovint donem per fetes.
0: Pau Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha comentat l'experiència personal d'haver viatjat recentment a Ucraïna i on ha pogut conèixer de primera mà la zona de conflicte amb Rússia.
8: Vaig estar a Ucraïna, vaig estar a Kiev una setmana. Va ser un viatge molt intens i va ser un viatge que, a més, vaig tornar... Bueno, que et remou per dintre, no? Perquè veus la gent, el que està patint allà, no? I a les portes d'Europa, no? Perquè al final ho tenim pràcticament a tocar, no? I allà vaig poder veure una realitat de prop que sovint només coneixem a través de la televisió. Quan encenem la televisió, posem el TV3, la 1, no? Quan posem el Telenotícies. Hi ha un moment que no oblidaré mai, que va ser quan ens vam acostar a un municipi a uns 35 quilòmetres de la frontera amb Rússia, on actualment estan fent classe els nens i nenes d'allà, en un búnquer, perquè no hi havia una altra manera de poder continuar les classes, perquè tampoc hi ha internet i tampoc poden fer les telemàtiques. I malgrat això, nens i nenes, no? Com deia, estudiant sota terra, aprenent mentre fora continuen sonant les sirenes antiaèria, que alerten d'un altre atac, malgrat tot continuen somiant en una pau.
0: I una de les iniciatives de la Regidoria d'Integració Europea és un viatge a Brussel·les per a 10 joves de Cubelles per donar-los a conèixer les institucions de la Unió Europea. Un viatge finançat amb suport de la Diputació de Barcelona que es va estrenar l'any passat i que aquest 2026 es repetirà. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous i ha considerat l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, segons les seves paraules. USTEC, per la seva banda, diu que la mesa sectorial arriba tard i ha demanat a Niubó una proposta concreta sobre la taula. El sindicat reclama un compromís públic de la consellera d'Educació per reobrir les negociacions i, per tant, manté la convocatòria de vagues que afectaran les escoles i instituts de Cubelles aquesta mateixa setmana. Concretament, estan convocades les dues primeres jornades a les escoles i als instituts aquest dimarts amb una convocatòria per a tot Catalunya i aquest dimecres per la zona del Penedès i el Llobregat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat una mesa sectorial dijous que ve. En una entrevista a RAC1 ha dit que convoca aquesta mesa per reduir el clima de tensió.
9: Amb tot això és suficient, és a dir, veiem que aquest malestar encara és present, és veritat, i aquí doncs penso que és on hem de donar més passos. Nosaltres estem disposats a seure amb tothom, de fet ho estem fent, i de fet aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats doncs, que tenen representació aquí per poder parlar, per poder valorar...
10: Amb tots els sindicats?
9: Amb els sindicats que tenen representació en aquesta mesa.
10: És a dir, USTEC,
9: ESPEC, ET, UGT i comissions, per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió, perquè al final el que volem és que doncs el benestar a les aules doncs es noti i per tant aquí notem millores i que aquest clima, tot allò que hem acordat en l'àmbit de les meses, doncs tingui una repercussió i un impacte ràpidament a les escoles.
10: Quan serà aquesta reunió amb els sindicats?
9: Doncs serà dijous.
10: Dijous.
0: En relació amb les vagues anunciades, que com dèiem, les primeres seran aquest dimarts i aquest dimecres, doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha considerat el gest com un punt desproporcionat.
9: No, en un mes, que és final de curs, doncs viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no, que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies... Doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve. Si parlem doncs, del personal de suport, d'inclusió, aquest govern està fent un esforç brutal. Ho va fer ja el curs passat, ho hem fet en el marc de l'acord amb Comissions UGT i estem disposats a seguir-lo fent. I per tant nosaltres voldríem centrar la resolució d'aquest conflicte que tenim en aquests moments precisament en com podem reforçar en el marc del, no, del desplegament d'aquest acord.
0: Per la seva banda, el sindicat USTEC ha lamentat públicament que hagi tingut coneixement de la convocatòria de la mesa als mitjans de comunicació i ha afirmat que encara no té cap certesa sobre el contingut ni l'ordre del dia. Educadores i treballadores de les escoles bressol s'han manifestat a Barcelona per exigir més recursos i abaixar les ràtios. La vaga d'aquest dijous ha tingut seguiment també aquí, a la Draga de Cubelles. La plataforma 03 acusa les administracions de passar-se la pilota i exigeixen el reconeixement d'aquesta etapa educativa. Gina Rius, portaveu del col·lectiu, ha reclamat més finançament i que els ajuntaments i la Generalitat no es passin la pilota.
11: Ens fan creure que no hi ha una modificació des de dalt que pugui modificar les condicions que patim i que lluitem cada dia. Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres.
0: Un dels objectius concrets de les protestes és que s'abaixin les ràtios a les aules de les escoles bressol. Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
11: Des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents que l'únic que fa és precaritzar i vulnerar a les treballadores i als seus infants.
0: Les treballadores de les escoles bressol han donat aquest dijous el tret de sortida a un mes amb diverses jornades de vagues a l'educació. Així, a partir d'ara i fins al 5 de juny, se succeiran un seguit de vagues per territoris. Hi haurà dues jornades més per a tota Catalunya, en el cas de Cubelles, el 12 i 13 de maig. I també es farà una altra aturada de l'etapa 03 el pròxim 20 de maig. L'espai concilia el servei de cangur gratuït que ofereix l'Ajuntament de Cubelles amb l'objectiu de facilitar la conciliació a les famílies amb infants d'entre 3 i 14 anys, modificarà els seus horaris a partir del 8 de juny per adaptar-se a la jornada intensiva dels centres escolars. D'aquesta manera, del 8 al 19 de juny, el servei es prestarà de dilluns a divendres des de 3:45 de la tarda a 6:45 de la tarda. L'horari dels dissabtes, el centre Violeta i la resta de condicions del servei es mantindran sense canvis fins a final de curs. El servei quedarà repartit de la següent manera: a l'escola Xarri Ribal serà els dilluns i els divendres, a l'escola Bro del Mar els dimarts, dimecres, dijous i divendres, i al centre Violeta l'espai conciliat dels dissabtes amb l'horari habitual de 9 a 2. Com en els últims anys, l'espai concilia també oferirà un servei de cangur durant l'estiu que es desplegarà a partir del 22 de juny i durant el mes de juliol en horaris i ubicacions que encara s'han de comunicar. L'espai concilia forma part de les accions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Garraf i està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya dins del pla corresponsables del Ministeri d'Igualtat. Com es pot demanar plaça a l'espai concilia? Doncs per poder fer ús del servei cal fer un registre prèviament a la web del Consell Comarcal del Garraf a l'enllaç de l'espai concilia, temps per cures i temps per tu. La Biblioteca Municipal es convertirà el dimarts que ve, 12 de maig, en l'escenari de la quarta jornada de construcció i rehabilitació sostenible del Garraf, un esdeveniment organitzat per l'Agència Nova Garraf en col·laboració amb els col·legis d'arquitectes i enginyers tècnics, així com els gremis de constructors i instal·ladors de la comarca, que busca oferir solucions pràctiques i innovadores per un model d'edificació que sigui més respectuós amb el medi ambient. Així ho ha explicat Judit Garrido, gestora de projectes de Nova Garraf, en el seu espai a Ràdio Cubelles.
12: Aquesta ja és la quarta jornada de construcció i rehabilitació sostenible. Aquesta jornada, com totes les edicions anteriors, la fem conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes Tècnics del Garraf, el Col·legi d'Enginyers del Garraf, el Gremi de Constructors del Garraf i el Gremi d'Instal·ladors del Garraf. Per tant, és una, ja veus que l'organització és molt plural, i el que vol, doncs, és això, és donar solucions o donar, bueno, idees sobre com podem fer una construcció o una rehabilitació que sigui més sostenible aquí a la nostra comarca.
0: El programa d'aquesta jornada posarà l'èmfasi especialment en l'evolució tecnològica aplicada al sector. Entre les ponències més destacades des del Nova Garraf s'abordarà el llibre de l'edifici digital per a la gestió del manteniment dels edificis municipals, que anirà a càrrec d'Ariadna Campins del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. La gestora de projectes de Nova Garraf, Judit Garrido, ha destacat aquesta xerrada.
12: Clar, la tecnologia avança tant, doncs que sempre hi ha noves tecnologies per parlar, nous materials o noves formes, nous procediments, noves formes de fer. Llavors, aquest any hi ha una ponència molt interessant que ens aporta el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, que és el llibre de l'edifici digital en la gestió de manteniment dels edificis municipals. Això és molt important perquè a través d'aquesta millora dels edificis municipals s'està donant activitat econòmica als empresaris del sector de la construcció del Garraf.
0: A més, en la jornada s'analitzaran materials avançats per millorar l'eficiència energètica, el confort acústic i la protecció contra el foc. Un dels punts clau de la jornada serà la presentació de les línies mestres també del projecte Construïm en Verd, que té l'objectiu d'analitzar el nivell de sostenibilitat actual a la comarca per accelerar la transició energètica. La jornada es clourà amb una taula rodona sobre el futur de l'energia a escala local en què participaran experts i representants del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. L'assistència està oberta a professionals del sector, però també comunitats de propietaris i persones interessades en la rehabilitació sostenible. Les persones que vulguin participar-hi poden formalitzar una inscripció contactant directament amb Nova Garraf. La Mancomunitat Penedès-Garraf ha impulsat un nou model d'assessorament especialitzat per a persones autònomes i emprenedores del territori en el marc del programa Oficina de Suport al Treball Autònom, finançat per la Diputació de Barcelona. Una iniciativa que respon al pes rellevant del treball autònom a la comarca. El Garraf representa prop del 30% de la població activa, mentre que a l'Alt Penedès, per exemple, se situa al voltant del 17% en línia amb la mitjana catalana. En aquest context, s'ha fet necessari reforçar els serveis de suport per garantir la consolidació i el creixement del col·lectiu col·lectiu dels autònoms. El Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat ha establert, doncs, un sistema de col·laboració amb gestories al territori per oferir assessorament especialitzat en àmbits clau com la fiscalitat i la comptabilitat, la contractació laboral, la protecció de dades o l'estrangeria, tot plegat vinculat a l'activitat econòmica. Aquest suport es complementa amb l'acompanyament que ja presta el servei i que té un caràcter orientatiu amb l'objectiu de fer més fàcil la presa de decisions i millorar la viabilitat dels projectes empresarials. El servei s'adreça, doncs, a persones usuàries del Servei d'Iniciatives Econòmiques de l'Alt Penedès i el Garraf i s'hi accedeix mitjançant derivació tècnica assegurant un acompanyament que sigui adequat a cada cas.
13: Els resultats d'aquest cap de setmana venen marcats per al descens ja definitiu del club de futbol Cubelles. En aquesta jornada els cubellencs perdien diumenge contra un rival directe com era el Sant Boià per 3-0, tot i que el cap de setmana havia començat bé perquè el dissabte la Terlenca, un dels rivals també en aquesta part baixa de la classificació, perdia el seu partit i per tant deixava obertes les opcions d'un club de futbol Cubelles que havia de guanyar tots els punts que quedaven en joc i esperar l'ensopegada dels seus rivals. El partit del diumenge a les 12 del migdia al camp del Sant Boià començava d'una manera positiva i és que el Cubelles arribava al descans amb 0-0 al marcador. Això sí, a la represa, ràpidament el Sant Boià es va posar per davant del marcador i va anar manant fins als últims minuts amb un Cubelles doncs, forçant la màquina per intentar retallar distàncies i donar la volta al marcador. L'equip local va acabar doncs, guanyant per 3-0 i d'aquesta manera ja matemàticament doncs, confirmar el descens del Cubelles a falta d'una última jornada que es disputarà el proper cap de setmana amb el derbi davant dels Sitges. Per la seva banda, el Cubelles B dissabte a la tarda tornava a la senda de la victòria. Després de 3 derrotes consecutives, el filial cubellenc doncs, sumava la victòria davant del Riu de Bitlles per 2-1 i mantenia aquesta segona posició. Una segona posició que haurà de ratificar en l'última jornada, també davant dels Sitges B. Una segona posició que veurem doncs, si els dona dret a jugar la promoció o tenint en compte ja el descens del Cubelles, doncs aquest premi passa ja al tercer classificat. Altres resultats del cap de setmana ens deixen doncs la victòria del club de futbol Sala Cubelles a la pista del Casserres per 6-11. Amb aquesta victòria ja el Cubelles doncs estarà entre els 6 primers i per tant doncs ja es confirma el seu ascens a la primera catalana. El club de futbol Sala Cubelles B també va guanyar 4-0 davant de l'Storm i encara té alguna possibilitat d'aconseguir l'ascens les jornades que resten. Per altra banda, doncs ens deixa la derrota del club de bàsquet Cubelles en el derbi davant del Cunit per 59-58 en un partit on es va decidir en els últims minuts i on doncs, l'encert des de la línia de tirs lliures va quedar donant la victòria al Cunit B per tan sols un punt de diferència. Per altra banda, en el vòlei el femení va perdre per 1-3 davant del Gavà, mentre que el masculí va guanyar la pista del Castellà per 1-3. D'aquesta manera encara els dos equips estan lluitant per mantenir la categoria, sobretot el femení que doncs, podria baixar novament a la quarta categoria. I per acabar també repassem el resultat d'hoquei.

0: fora de les posicions de descens, però encara, com dèiem, amb 3 jornades per disputar i, per tant, doncs, encara amb feina per fer. En tot cas, una jornada, això sí, marcada doncs, per al descens del Club de Futbol Cubelles, que no va poder sumar els seus punts i, per tant, la temporada vinent tornarà a la segona catalana.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
0: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
1: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

BG. Compte, em fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em comprin, procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se l'enfronta.

Tot és tan senzill, omplirem dos gots de vi i ens explicarem històries fins que se'ns faci.

Tommy Boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeja

restaurant. Llavors anem a tirar enrere. Abans del supermercat, de la tele i d'entrevistes, abans de collir el blat de les ràdios de les llistes, abans de gravar el primer disc a casa al Martí, temps abans de que em conegués

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera C31 a l'alçada del polígon de les Salines ha deixat un balanç de 8 ferits, entre els quals un de crític, 5 greus i 2 menys greus. Segons han informat el Servei Català del Trànsit i el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada d'aquest diumenge al quilòmetre 146,7 de la C31 entre Cunit i Cubelles, com dèiem, a l'alçada del polígon de les Salines. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins de

0: els vehicles. Els castellers del Foix han celebrat una diada rodona acompanyats de grans colles aquest diumenge. La Jove de Tarragona ha completat la millor actuació mai vista fins ara aquí a Cubelles, amb una torre de 8 amb folre, un 4 de 8 amb l'agulla, el 3 de 8 i un pilar de 6. La colla cubellenca, per la seva banda, ha descarregat el 3 de 7, el segon ja d'aquesta temporada, la torre de 6 i el 5 de 6. I tant els nens del Vendrell com els bordegassos de Vilanova han aconseguit també una diada amb bones sensacions. Àngel Moreno, cap de colla dels castellers del Foix, ha valorat així la jornada viscuda aquest diumenge al migdia a la plaça de la Vila de Cubelles.
1: Sí, jo que vinc de molts anys fer castells i poder portar això aquí a Cubelles, jo crec que el primer forre que es veu en aquest poble, el primer castell important, com un 4 de 8 amb l'agulla, un pilar de 6 en solitari, jo penso que no es mereix, o sigui, no es mereix, o sigui, es mereix això i més. I em refereixo que no tenim de tindre enveja de les altres diades d'alguns pobles. O sigui, és una diada molt, molt important pel poble de Cubelles.
0: Gina Fort, cap de colla de la Jove de Tarragona, ha comentat que els ha sortit bé la diada a Cubelles, la millor que s'ha fet mai, de fet, a la plaça de la Vila.
2: Teníem ganes d'estrenar castell i hem estrenat tant el 2 de 8 com el 4 de 8 amb l'agulla. Portàvem un treball molt ben fet als assajos i ja els hi vam dir a la colla que si aquí érem gent, faríem aquest pas i així ha estat. Sí que n'érem conscients que els castellers del Foix ens havien informat d'això, llavors nosaltres al final també hem vingut aquí a fer els nostres deures, que era seguir aquest camí, i per tant, molt contents de fer la millor diada aquí i també per nosaltres pel resultat que hem tingut.
0: Els nens del Vendrell han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7, el 3 de 7 i un pilar de 5, i segons ha dit Pere Rovira, cap de colla, han sortit satisfets d'aquesta diada.
3: Nosaltres el que deixem de la plaça al final és que les condicions físiques siguin bones a nivell d'edificis, de recolliment d'això. Després que hi hagi un públic que vingui genuïnament a veure castells i que per tant se'ls noti com van bé les coses, se'ls noti i que estiguin atents i facin els silencis que toquen, que això també ha passat. Per tant, és una plaça òptima per fer-hi el que tinguem en aquell moment, que és el que hem fet.
0: Els bordegassos de Vilanova, en una nova visita a Cubelles, han optat per desplegar castells de la gamma de 7, amb el 5 de 7, el 3 de 7, el 7 de 7 i el pilar de 5, perquè, tal com ha dit Mario Marco, el seu cap de colla, encara fa poc que ha arrencat la temporada i tenen objectius d'aquí a les pròximes setmanes.
4: Jo crec que la valoració és bona, vull dir, al final, en el 5 ens ha estrenat un quart, al final anàvem buscant aquestes coses. Hem optat pel 3 de 7, un 3 de 7 petit, que vindria a ser el que és el 3 de 8 sense els segons, i després el 7 també, vull dir, és un castell que ens dona molts recursos, que és el que anem buscant, una miqueta fons d'armari i de més. Jo crec que l'actuació ha sigut positiva. Sí que és veritat que avui era un dia que volíem haver portat la torre, que el divendres la vam passar sencera a l'assaig i això, però bueno, a vegades aquestes sensacions que no acabes de veure confiança total i hem optat per deixar-la córrer aquesta setmana. La temporada, com ell que diu, acaba de començar, ja tindrem més dies per tirar-la.
0: I els anfitrions, els castellers del Foix, han aconseguit la millor actuació de la temporada fins ara, amb un 3 de 7, la torre de 6 i el 5 de 6, i confien que aviat podrien assolir ja un segon castell de 7, el 4 de 7, aquest mateix mes de maig. Àngel Moreno, cap de colla.
1: El 3 de 7 ha sigut molt maco, més maco del que vam fer l'altre dia, però també teníem de comptar que és el primer que fem a Cubelles, o sigui, a casa nostra, i clar, això porta una mica de nervis, però com que teníem pinya suficient de les altres colles i que ens han apoyat tots, penso que ens ha sortit tot a la rodona. El que dèiem, és una diada doncs, que esperaven que sigués molt bona i penso que ha sigut immillorable.
0: La quarta diada dels castellers del Foix es pot recuperar sencera quan vulgueu al portal radiocubelles.cat, al nostre canal de YouTube, després de la retransmissió que vam oferir en directe, una retransmissió audiovisual realitzada per l'emissora municipal.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on neix.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els safaretjos municipals han acollit l'acte pel Dia d'Europa a Cubelles. Aquest divendres a la tarda s'han ofert diverses activitats per difondre l'europeisme local. El regidor d'Integració Europea, Pau Rodríguez, ha manifestat la rellevància de pertànyer a la Unió Europea.
3: Avui ens reunim per celebrar el Dia d'Europa, però m'agradaria començar amb una idea molt senzilla. Europa no és un lloc, Europa és una decisió. I és una decisió que es va prendre en un moment, no?, la creació de la Unió Europea, en un moment molt complicat de la nostra història, després de la guerra, després del dolor, després de veure com tot podia desaparèixer. I alguns líders, no?, es van ajuntar i van decidir que calia fer les coses d'una manera diferent. Van decidir cooperar en lloc de competir, construir en lloc de destruir, compartir en lloc de dividir. I gràcies a aquella decisió, avui nosaltres podem viure en pau, amb oportunitats i amb llibertat que sovint donem per fetes.
2: Pau Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha comentat l'experiència personal d'haver viatjat recentment a Ucraïna i on ha pogut conèixer de primera mà la zona de conflicte amb Rússia.
3: Vaig estar a Ucraïna, vaig estar a Kiev una setmana. Va ser un viatge molt intens i va ser un viatge que, a més,

0: vaig tornar, bueno, que et remou per dintre, no? Perquè veus la gent, el que està patint allà, no? I a les portes d'Europa, no? Perquè al final ho tenim pràcticament a tocar, no? I allà vaig poder veure una realitat de prop que sovint només coneixem a través de la televisió. Quan encenem la televisió, posem el TV3, la 1, no? Quan posem el Telenotícies. Hi ha un moment que no oblidaré mai, que va ser quan ens vam acostar a un municipi a uns 35 quilòmetres de la frontera amb Rússia, on actualment estan fent classe els nens i nenes d'allà, amb un búnquer, perquè no hi havia una altra manera de poder continuar les classes, perquè tampoc hi ha internet i tampoc poden fer les telemàtiques. I malgrat això, nens i nenes, no? Com deia, estudiant sota terra, aprenent mentre fora continuen sonant les sirenes antiaèria, que alerten d'un altre atac, malgrat tot, continuen somiant amb una pau.
1: I una de les iniciatives de la Regidoria d'Integració Europea és un viatge a Brussel·les per a 10 joves de Cubelles per donar-los a conèixer les institucions de la Unió Europea. Un viatge finançat amb suport de la Diputació de Barcelona que es va estrenar l'any passat i que aquest 2026 es repetirà. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous i ha considerat l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, segons les seves paraules. USTEC, per la seva banda, diu que la mesa sectorial arriba tard i ha demanat a Niubó una proposta concreta sobre la taula. El sindicat reclama un compromís públic de la consellera d'Educació per reobrir les negociacions i, per tant, manté la convocatòria de vagues que afectaran les escoles i instituts de Cubelles aquesta mateixa setmana. Concretament estan convocades les dues primeres jornades a les escoles i als instituts aquest dimarts amb una convocatòria per a tot Catalunya i aquest dimecres per la zona del Penedès i el Llobregat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat una mesa sectorial dijous que ve. En una entrevista a RAC1 ha dit que convoca aquesta mesa per reduir el clima de tensió.
2: Amb tot això és suficient, és a dir, veiem que aquest malestar encara és present, és veritat, i aquí doncs penso que és on hem de donar més passos. Nosaltres estem disposats a seure amb tothom, de fet ho estem fent, i de fet aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats doncs, que tenen representació aquí per poder parlar, per poder valorar...
3: Amb tots els sindicats?
2: Amb els sindicats que tenen representació en aquesta mesa.
3: És a dir, USTEC,
2: sí,
3: ESPEC,
2: ET, UGT i comissions, per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió, perquè al final el que volem és que doncs el benestar a les aules doncs es noti i per tant aquí notem millores i que aquest clima, tot allò que hem acordat en l'àmbit de les meses, doncs tingui una repercussió i un impacte ràpidament a les escoles.
3: Quan serà aquesta reunió amb els sindicats?
2: Doncs serà dijous.
3: Dijous.
1: En relació amb les vagues anunciades, que com dèiem, les primeres seran aquest dimarts i aquest dimecres, doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha considerat el gest com un punt desproporcionat.
2: No, en un mes, que és final de curs, doncs viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no, que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies... Doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve. Si parlem doncs, del personal de suport, d'inclusió, aquest govern està fent un esforç brutal. Ho va fer ja el curs passat, ho hem fet en el marc de l'acord amb Comissions UGT i estem disposats a seguir-lo fent. I per tant nosaltres voldríem centrar la resolució d'aquest conflicte que tenim en aquests moments precisament en com podem reforçar en el marc del, no, del desplegament d'aquest acord.
1: Per la seva banda, el sindicat USTEC ha lamentat públicament que hagi tingut coneixement de la convocatòria de la mesa als mitjans de comunicació i ha afirmat que encara no té cap certesa sobre el contingut ni l'ordre del dia.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, Cubelles. Us parla Pau Ramon des de l'estudi central de Ràdio Cubelles, de l'emissora municipal, i a aquesta hora sempre arrenquem la setmana comentant les notícies d'actualitat de la nostra vila i ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors per fer petar la xerrada en aquesta estona de la tertúlia de Ràdio Cubelles. I avui ens acompanyen aquí l'estudi central de Ràdio Cubelles, l'Oriol Pérez. Bon dia, Oriol, benvingut a la tertúlia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Marcial García, benvingut.
2: Bon dia i enhorabona als culers.
0: Susana Peix, bon dia.
3: Bon dia.
0: També ens acompanya en Cinto Bel, bon dia, Cinto.
4: Bon dia a tothom, bon dia, Cubelles.
0: I Lola Lorente, bon dia, Lola.
5: Hola, què tal?
0: I bé, amb ells, com deia, comentarem l'actualitat municipal, les notícies de les últimes hores i els últims dies a Cubelles, que de seguida entrem a comentar aquí, a la tertúlia d'actualitat de Ràdio Cubelles. I bé, arrenquem en primer lloc doncs amb el que ha passat les últimes hores aquí a Cubelles. Aquest diumenge Cubelles va acollir la quarta diada dels castellers del Foix, una diada castellera que va comptar amb tres colles convidades, la Jove de Tarragona, Bordegassos de Vilanova, Nens del Vendrell i també els castellers del Foix. La colla local va tornar a descarregar amb solvència el 3 de 7, va fer també la Torre de 6 com a segon castell destacat, el 5 de 6 i 3 pilars de 4. Es va batre el rècord

0: de millor castell, també, que s'ha viscut mai a Cubelles, la Jove Tarragona, amb el 4-8 amb l'agulla. En primera ronda ja va fer també el castell que encara el més alt que s'havia fet mai, doncs, fins ara a Cubelles, que era la Torre de 8 amb folre, i ells mateixos es van superar en segona ronda fent el 4-8 amb l'agulla. També van aixecar el 3-8, el Pilar de 6, i van fer un vano de 5, mentre que Bordegassos van fer 5-7, 3-7, 7-7 i Pilar de 5, i nens 4-8, 7-7, 3-7 i Pilar de 5. Una plaça de la Vila Plena que, a més, doncs, va ser una diada especial també per Ràdio Cubelles, perquè la van poder retransmetre en directe. Van fer també, doncs, un desplegament, diguéssim, audiovisual per oferir-la també mitjançant el canal de YouTube, i bé, és la quarta diada dels castellers del Foix. Recordem que l'anterior es va haver de suspendre perquè era l'endemà de la riuada i no es va poder celebrar. Per tant, doncs, aquest 2026 ho han pogut celebrar, a més, de quina manera, no? Amb unes colles potents i, a més, com a colla local fent un molt bon paper. Vau poder anar a veure els castells, què us sembla aquesta diada, també, doncs, el bon moment que viuen els castellers del Foix. Endavant. Martial.
1: Bueno, sí, jo crec que un èxit total, no?, per part dels castellers del Foix, per aconseguir que els Bordegassos, la Jove de Tarragona i els del Vendrell vindran a Cubelles, i com has dit tu, no?, el castell més alt que s'ha vist a Cubelles se va fer ahir, i a part d'això, un 7-7 que és impressionant també per part dels nens del Vendrell, que va ser impressionant. Jo crec que per posar una petita algo que no ha tot bé, és la participació de la gent del poble. Jo també penso que una diada com aquesta tenia que haver congregat moltíssima més gent, que és veritat que la plaça de la Vila és la plaça de la Vila, i hi havia més de 800 castellers i estava totalment plena, però no era molt còmode poder veure els castells. La veritat és que des de molt pocs espais se podien apreciar com es feien els castells. I, bueno, quizás per a la propera hauria de pensar-se que necessitem un espai més gran per poder veure-ho correctament. També és veritat que l'escenari que havia per a que vosaltres podeu treballar
0: ocupava
1: una part de la plaça, no?
0: Sí, sí.
1: I això també va influir. Però, bueno, jo crec que el dia va ser un dia fantàstic de temps i una molt bona, boníssima diada castellera a Cubelles.
2: A colación de lo que dices, seguramente hubiera ido muchísima más gente, pero lo que hemos hablado, que el pueblo estaba dividido porque el domingo celebramos el Día de la Danza y había un montón de gente que quería estar. Otros iban y venían porque lo comentaban, pero claro, al haber coincidido el día, pues estaba el pueblo como dividido, ¿no?
1: Sí, es un...
0: Sí, que el poliesportiu tenia el Dia de la Danza, sí, tant dissabte a la tarda com diumenge, matí, sí, migdia, i això sí, clar, va fer que hi hagués un altre punt, no?, d'atracció també a Cubelles.
3: Home, jo penso que la plaça de la Vila és que és el lloc, no?
1: Perquè... Clar, sí, sí, és veritat.
3: Doncs ha de fer, sí que és cert que jo des de dalt del terrat que ho veia i ho vaig pensar exactament, és que anava d'ell mateix que has dit tu, perquè es veia molt de moviment però tot eren coloraines, llavors jo pensava, jo no és la gent del poble, no? Perquè només es veia...
4: Eren els vídeos que tu vas penjar,
3: sí,
4: no sabíem si pujaven o baixaven els castells, anaven tan de pressa que...
1: pujaven i baixaven,
4: sí, sí.
1: Però...
3: No, jo també, com a, per la propera vegada, també una recomanació, i és que posin alguns bidons per deixar, doncs, això, les ampolles de plàstic i així, perquè es va quedar a la plaça.
1: Brutal, bueno,
3: us vaig enviar fotos també al grup perquè ho veiéssiu de com s'havia quedat,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: i això és tan fàcil com posar uns bidons, uns contenidors grans allà, i la gent quan acaba, perquè la paperera també estava fent un 3 de folre, un 4 de 7
1: i amb manilles, manilles.
3: I llavors, clar, si només hi ha una paperera petita en tota, clar, la plaça, doncs sí, és normal, sí, no tenien lloc on deixar-ho, s'ho podien haver endut també, però sí, bueno, la gent sol deixa les coses allà i estan tots els arbres i totes les parets estan
1: plenes d'ampolles, no? És veritat.
5: I aquí donar l'enhorabona a l'organització de la jornada castellera, cada any més, cada any millor. I el que diem, aquestes jornades també serveixen per reflexionar i analitzar i veure possibles solucions.
3: Millores,
5: clar. I millores, sí, sí. Perquè sigui cada vegada més bonica.
3: Mm-hmm. Evidentment, quan estigui acabat el carrer, a lo millor la ràdio es pot desplaçar amb un tros de carrer o, o no ho sé, o pugeu al terrat i ho mireu des d'allà, que es veia molt bé.
5: Però igualment la plaça de la Vila és petita.
1: Sí, és el que és.
5: I clar, si tu vols posar pues, quatre colles i alguna d'elles
1: potents.
5: Dius, ostres, es queda petita.
3: Però això deu passar a molts altres pobles, no?
1: Sí, el Vendrell van comentar també que el Vendrell passa el mateix. Igual.
4: És una mica més gran, però també quan s'ajunten quatre colles en allà, ja, vull dir, han de sortir colles de la plaça perquè hi entrin d'altres, perquè precisament hi ha molta multitud de gent que volen veure-ho i, més a més, els que participen, els castellers. Mm. És un problema.
5: I fent referència al que deia el Marcial, és això, és a dir, perquè la gent ho pugui gaudir. És complicat fer-ho a la plaça de la Vila. Jo sóc partidari, igual em dieu de tot, però jo sóc partidari d'intentar buscar una altra ubicació.
4: Sí, sí, sí.
5: O directament, el que alguna vegada ja hem comentat en aquest espai, mig en broma, tirar la rectoria.
1: Fer
5: una plaça ben maca i ben bonica.
4: Sí, sí. Tu digue'm on s'ha de firmar, que jo sóc el primer. Però això és una cosa que ja fa anys que ho estic dient jo, per aquí i per carrer també. Però,
2: i no en broma.
4: I no, en sèrio, si em diuen ho hem de tirar entre tots, jo sóc el primer que agafo un pic i me'n vaig allà, però no perquè tingui mania a la rectoria, no, però clar, penso que és un espai que es podria aprofitar molt pel poble.
3: El podien reubicar en un altre lloc.
4: Home, és que allà hi ha un solar al costat que no hi edifiquen res, jo sempre ho he dit, per què no es busca posar la rectoria? Al final està al costat de l'església, aquest solar que està buit.
3: Però aquell solar és municipal?
4: No ho sé, és privat. A veure, això és entrar en un altre
2: terreny. Abrir otro meló.
4: Sí, però parlem dels castellers. Jo penso que aquest dia ha sigut importantíssim per Cubelles, ha sigut un dia esplèndid. I reivindico el mateix que heu dit vosaltres, el mateix que heu comentat, que és un lloc que es podés massa petit fer-ho a la plaça de l'Ajuntament i es tindria que buscar un altre espai. I a més, una de les coses que jo sempre em queixo d'aquest poble passa que quan es fa una actuació hi ha un acte, no sé per què, però solapa amb un altre.
3: Sí.
4: I això el que no tindria que ser. Es tindria que buscar un dia concret que només es fes o bé la dansa, o bé els castells, o bé la trobada de gegants, o bé el que sigui, però no solapar coses amb un amb l'altre, perquè llavors, esclar, la gent es divideix, no hi ha gent per tot, perquè al final penses que, bueno, és que la gent no... El que tu has dit, Marcial, trobes a faltar la gent del poble que no hi eren els castells. Però no, estaven a l'altre costat.
1: Ja, sí, és possible.
4: Sí. Llavors, aquí hi ha un problema. I hem de buscar la manera de que no se solapin les actuacions.
1: És veritat.
0: Sí, això va ser una llàstima, la veritat. No, la coincidència, però bé, doncs...
5: Jo crec que això passa cada cap de setmana, eh?
4: Però hi ha actuacions importants.
2: Depèn de los actos, que ara, és lo,
5: ara el que dieu, a nivell organitzatiu, igual es podria demanar que aquesta Diada Castellera s'intentés posar en una data concreta.
4: Exacte. I que no hi hagi
2: res. Para que se lleve todo su protagonismo.
5: Que no es solapi amb altres activitats que també mobilitzen moltíssima gent. Perquè el dia de la dansa mobilitza moltíssima gent.
4: A mi també m'agradaria haver anat a veure la dansa, per exemple. Jo no he anat ni una cosa ni l'altra, però si jo hagués estat a Cubelles... No, ho dic en sèrio.
1: Que sí.
4: Si hagués estat a Cubelles, jo hagués anat a un lloc determinat. O bé a veure els castells o m'hagués anat a veure la dansa, però esclar... Els dos llocs,
1: no,
4: com tu deies, que aquí hi havia gent que anava i venia.
2: Sí, havia gent que hacía eso, però claro.
1: Però així no veus res.
2: Ni una cosa ni una altra.
1: Cosa,
5: jo dissabte vaig estar el dia a la jornada de la dansa, dissabte. Em van preguntar si diumenge aniria a lo dels castells i vaig dir sí, i intentaré anar, i al final no vaig poder anar. També per altres qüestions, ja més personals i familiars, però mira... Són coses que passen. També dic que em vaig apropar a treure el gos, a donar una volta allà per casa meva. La platja estava plena,
1: també,
5: a l'hora dels castells.
1: També, sí.
5: I hi havia gent a la platja.
2: Salió el sol i...
5: Amb la pluja del dissabte no
2: claro.
5: Vegis.
4: Bueno, però això tindria que solucionar, buscar una manera de poder-ho portar a terme sense que se solapi res, perquè és interessant.
3: Cubelles té prou població com per cobrir 2, 3 i 4 events, perquè és...
2: Hi ha gent per a tot.
3: Clar, i en cap de setmana encara més, vull dir que el que diu ell, igual hi hauria gent que està a la platja. Igual que hi hauria gent que estaria fent un vermut a... De fet, jo tinc un amic que em van dir, pensa fer un vermut? Dic, no, que estic mirant els castells. I estaven a 200 metres. I penso, podríeu venir vosaltres a veure castells, no? Vull dir que al final, jo penso que ja... I si ens estem queixant que la plaça és petita, imagina't que vingués tothom que vol venir, llavors ens queixaríem que la gent no pot veure, no?
4: Sí, sí, sí.
3: Però sí, jo també signo el tema de la, de la rectoria.
1: Estem tots d'acord, no?
3: Per unanimitat?
0: Home, pel que fa a l'espai, sí que quan s'acabin doncs, les obres de la plaça del Castell, aquell tros de carrer doncs, estigui arreglat, no?
1: Sí,
0: i també doncs, això, el tema de l'escenari i tot plegat, doncs, si es pot plantejar diferent, doncs, es pot guanyar lloc. Però, home, sí que també, tot i ser petita, és bufona la plaça de la Vila.
1: Sí, clar.
0: I queden bé els castells i van quedar bé, no?
1: Ja, molt bé.
0: Van quedar bé, es veu... No? Encara que hi vagi això, doncs, depèn de les colles que hi vagin. Clar, aquestes perquè eren molt grans, però si van colles més petites, doncs clar, en un lloc més gran tampoc
3: no,
0: queda més desengelat.
3: No llueix, sí.
0: No llueix tant. Bé, malauradament, però, aquest diumenge, primera hora del matí, ens dèiem amb una altra notícia, que va ser un accident que hi va haver a la C31, era terme municipal de Cubelles, però pràcticament a tocar de Cunit, entre Cunit i Cubelles, per allà la zona del polígon de les Salines, hi va haver 8 ferits, un crític a l'Hospital de Bellvitge, una dona greu també a l'Hospital de Bellvitge. Bé, uns quants ferits greus i van anar 10 ambulàncies i 5 dotacions dels bombers, i això va ser al voltant de les 5 de la matinada quan van rebre l'avís, i doncs va ser un accident de matinada, un xoc frontal entre dos turismes, i doncs que a més anaven plens tots dos, 8 ferits doncs, de diversa gravetat, en un cas crític. Bé, doncs ara feia temps que no teníem cap accident greu aquí a la carretera C31, però sí que doncs, de tant en tant, malauradament, doncs, hi ha accidents de trànsit, no? També greus, per sort de moment no hi ha hagut doncs, cap víctima mortal, un ferit crític, però no hi ha hagut cap víctima mortal, però vaja, doncs aquí a la C31 hi va haver aquest accident, la matinada de dissabte a diumenge.
3: Sobta que una recta, és una recta, sí, vull dir que...
4: Sí, sí, sí.
3: I sobta, no?, que sigui o és un avançament o és bé, perquè aquestes hores de matinada... Però sobta això, que sigui un joc frontal en una recta tan llarga.
2: Sí, sí, però...
4: Sí. Això són les circumstàncies.
3: No, evidentment.
4: Ja mala sort, mala sort, mal moment, i vés a saber el motiu concret, no? O sigui, un adelantament, el que tu deies, o algun altre factor, vull dir, s'ha dormit, una de les persones, no se sap, eh? Vull dir,
1: no,
4: en principi,
1: no,
4: que encara em sembla que s'està averiguant o investigant el per què, doncs és un moment trist perquè no sé, mala sort, mal moment.
5: No, el màxim recolzament a les famílies afectades
4: i
5: ja diran a veure què, com ha anat, però el que dèieu sembla estrany, amb una recta amb molta visibilitat, és a dir, que no és una zona que...
4: I és una hora que no hi ha gaire circulació.
1: No.
5: I per la hora és de nit encara, és a dir, has d'anar amb les llums, és a dir, són coses que dius... el reflex del sol no toca, és...
1: No,
5: és
1: circumstàncies...
5: És curiós, i... Sí. Tot el recolzament a la família és una notícia que ens sap molt de greu, una notícia trista.
1: Sapiguem les edats dels ferits, no? Perquè jo no he llegit, però no he...
0: No, les edats no les tenim.
5: No
0: les
5: tenim,
0: no?
5: No
0: les han donat. S'ha dit el grau de,
1: sí, sí, sí,
0: dels
1: de gravetat,
0: ferits,
1: de gravetat, però no...
0: I a on els van traslladar, però no, les edats no s'ha dit.
5: I també reconeix el desplegament que es va fer, tant d'ambulàncies com de bombers.
0: I com policia,
5: de policia
0: local, també
5: policia,
0: va anar.
5: Com a policia local, evidentment, perquè durant una bona estona va estar completament tallada la C31.
1: Sí.
5: És a dir, perquè la quantitat d'ambulàncies que necessites, perquè igual la gent no ho sap, és a dir, en cap casos d'aquest tipus d'accidents ha d'anar una ambulància per cada un dels ferits.
4: Sí,
5: és a dir,
4: sí, sí, sí.
5: Per tant, ja, si eren 8 ferits,
4: ja, 8 ambulàncies.
5: Ja necessites d'entrada?
3: Bueno, van enviar 10, suposo, perquè els cotxes podien haver 5, no? El màxim d'ocupants eren 10, per tant, suposo que per això van anar 10.
2: I depende de la gravedad, se lo habrán llevado a un hospital o otro.
5: Jo crec que han anat tots a Bellvitge, perquè normalment...
3: No, veia que havien enviat 2 a Camils.
5: A Camils?
0: Sí, sí.
1: Els menys greus, suposo que els més greus...
0: Una a Camils, una Vilafranca, 2 als Camils, una Vilafranca... i 2 Bellvitge, Vall d'Hebron i Sant Joan. Sí, sí.
1: Una pena.
0: En tot cas, també sí que és una carretera que té un alt volum de trànsit els caps de setmana, això sí, hi ha molta, no? Hi ha molt de trànsit, i els divendres en una direcció i els diumenges en l'altra, i vaja, segurament a aquelles hores no és els moments en què hi ha més trànsit i per tant la velocitat seria alta també, no? D'aquí la gravetat de l'accident, perquè habitualment a més de 30 o 40 no pots anar per la 30 o C31 perquè està ple, està plena i és tot una cua.
5: Amb això, Pau, tens raó, però el lloc on es va produir l'accident, és a dir,
0: és la recta, perdona, del polígon.
1: Recta, sí,
5: però em refereixo. Si vens de Cubelles cap a Cunit, en el lloc on es va produir l'accident, si el vehicle que venia de Cubelles cap a Cunit anava amb excés de velocitat, això és molt greu, perquè ha tingut que accelerar d'una manera brutal
3: des de la rotonda
5: fins allà. És a dir, jo l'excés de velocitat podria dir del cotxe que podia venir de Cunit. És a dir, perquè aquell no tenia cap rotonda més a prop. La primera rotonda que té és la del McDonald's, per dir-ho d'alguna manera.
2: Claro,
5: és a dir, l'altre cotxe, per arribar a una velocitat alta, ostres, ha tingut que accelerar bastant, que pot ser, que evidentment mai se sap, però clar, són circumstàncies que jo, quan vaig veure la notícia, veient la recta, jo passo per allà cada dia, ostres, és que hi ha visibilitat, no sé, molt trist.
0: Bé. Seguim amb altres notícies. Aquesta setmana tenim doble jornada de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris d'educació han convocat, de fet, un calendari amb unes quantes jornades de vaga i mobilitzacions durant aquest mes de maig i principis de juny. La primera aturada va ser, de fet, per l'etapa 0-3 anys el dijous passat, el 7 de maig, i va haver seguiment, pel que sabem, doncs, aquí a la Llar d'Infants La Draga, i va haver una manifestació a Barcelona, i ara... aquesta setmana, aquest dimarts, demà i dimecres, tenim doncs la vaga de la zona Penedès i la primera vaga també de tot Catalunya del sector de l'educació, que ja afectaria doncs escoles i instituts. Venim també de convocatòries anteriors durant el mes de març i aquestes que han vingut a continuació. Els representants dels docents i professionals de l'educació han insistit que dependrà del govern de la Generalitat si aquest calendari de mobilitzacions tira endavant sencer, perquè a banda del 12 i 13 de maig també hi ha convocat 27 i 29 de maig i 5 de juny, o si es pot frenar per negociar. No? Diuen, si el govern vol negociar, aleshores aquest calendari potser es frena, no? Diuen els sindicats, però ara per ara almenys l'executiu de la Generalitat ha defensat l'acord que ja van signar amb Comissions Obreres i UGT i no es mouen d'aquí. Diuen de desplegar aquest acord, de desplegar-lo i bé, doncs d'aquí aquest, no? Aquest enrocament entre els sindicats de l'educació i el govern de la Generalitat, que afectarà evidentment també les escoles i instituts de Cubelles, on la setmana passada ja hi va haver algun moviment, no? Que les famílies ja van veure com els professors sortien doncs amb les samarretes, això, hi va haver ja alguns moviments, no vaga, però per conscienciar també tota la comunitat educativa d'aquestes reivindicacions que tenen els professionals de l'educació.
1: Bueno, jo crec que és un dret que tens els mestres, no? Però jo me planteo si aquest al final del curs és el moment ideal per fer-ho. Evidentment, pues, pot ser que faci més pressió, però jo crec també que no és el moment oportú, no? Estem finalitzant el curs, les que finalitzen el batxillerat tenen la selectivitat i van perdre moltes hores de classe, no? I evidentment les reivindicacions pot ser bones per als mestres, però això, no tinc clar que sigui el moment oportú, i esperar un mes per començar a parlar jo crec que tampoc va supondria un gran...
0: Home, de l'anterior època de vagues fins a l'actual hi ha hagut un mes sencer, que no s'ha mogut res.
1: Però ja, ja, ja, ja, sí, sí, sí, sí, no, no.
0: Entenc també, no, que,
1: per això,
0: que aquí doncs, que els sindicats han fet aquesta segona convocatòria després doncs, de deixar un parèntesi entremig.
1: Com, bueno, clar, el problema és que hi ha un, altres sindicats que ja, ja, ja han firmat, no, un acord, i això, bueno,
5: llavors tenim diversa informació, per no? el que veig. Sí, sí, sí, sí.
1: No, el Comissió de UGT han firmat amb la Generalitat un acord fa uns mesos, no?
5: A la primera convocatòria, a la primera negociació, el sindicat USTEC estava damunt de la taula.
1: Uh-huh.
5: Amb UGT, Comissions Obreres, la Intersindical i un altre que no me'n recordo. Uh-huh. Es van aixecar USTEC tres vegades de la taula, la negociació.
1: Sí, sí.
5: Abans això d'arribar a un acord amb Comissions Obreres i UGT, uh-huh, des del departament se li va trucar tres vegades a la Yolanda per tornar-se a seure damunt de la taula. I durant tres setmanes va rebutjar sentar-se. Llavors es va arribar a un acord amb Comissions Obreres i UGT.
1: Sí, sí, per això.
5: I ara, de sobte, dius, pues ara m'enfado i no respiro. I monto una vaga.
1: Que no estic defensant, Oriol, no estic defensant.
5: No, tota la raó. El que passa que jo, com a pare, és el que m'emprenya, que sempre les mobilitzacions, moltes vegades, per fer tenir so i per tenir veu i per tenir visibilitat, afecten danys col·laterals, com és el cas dels nostres
1: sempre
5: fills.
1: És el que he dit jo, no?
5: I sempre s'ha fet així. I s'ha aprofitat això. És a dir, quin moment fem això? Perquè no és tant que és els nens de batxillerat que, evidentment, es quedin sense classes. És que al principi d'aquesta vaga i al principi d'aquesta convocatòria forta ha sigut, senyors, no hi ha graduacions. Senyors, no hi ha colines d'estiu. Senyors, deixem de fer... Escolteu. Que el que esteu fent és bastant potent, jo ho entenc, tot el dret del món a fer vaga, però aviam d'on venim i cap a on anem. Jo espero que arribin a un acord. Que arribin a un acord. Crec que va ser ahir a una altra emissora de ràdio, li van preguntar a la consellera què faria i tornaria a demanar, tornar a sentar-se a tots els sindicats d'educació de cara a les properes setmanes, pues, a veure si tornen a sentar-se i arriben a un acord.
1: Ojalà.
5: Que l'acord està per allà, no sé si és bo o és dolent o el que sigui, però jo no puc dir si és bo o és dolent o tal, però és que sempre de vegades quan agafen unes situacions i unes vagues que jo estic completament d'acord, però han agafat una força i una empenta i una embrancida que escolta, que hi ha nens petits que, ostres, sí, que es queden molts dies sense escola.
4: Però sempre passa igual, eh?
5: Sí,
4: totes les vagues és per perjudicar algú, i sempre surt perjudicat algú amb una vaga. En aquest cas,
5: els ciutadans.
4: Aquest cas, pues, surten perjudicats les famílies i els infants, eh? Però normalment sempre es busca aquest punt de trobada en el fet de perjudicar. Perquè quan hi ha una vaga a la Renfe, qui perjudica?
5: Els usuaris.
4: Quan hi ha una vaga en una empresa, qui perjudica?
5: Sí, sí.
4: Vull dir, és...
5: I en el cas de la vaga de Renfe o en el cas de les vagues d'aviació i tot això, s'intenta agafar en dates on la gent surt més i a prop de vacances i tot això.
2: Claro, que la manera de fer pressió, perjudicar a mucha gente.
4: Vull dir, nosaltres podríem estar d'acord o no amb aquesta vaga concreta, però, clar, llavors tu també has de pensar què és el que s'està reivindicant. Què és el que s'està negociant? Si volen aconseguir-ho, si podran aconseguir-ho o no. Llavors, vull dir, la valoració s'ha de fer així. Llavors, si els sindicats intervenen i n'hi ha dos que ja hem firmat, home, què vols que et digui? No ho sé, és una de les maneres de demostrar nosaltres fent força perquè els altres també s'hi adhereixin. No, home, no. S'ha de fer les coses ben fetes, tots han d'estar d'acord. Però és que les vagues són inevitables i perjudica sempre algú. I en aquest cas, els infants i les famílies que tenen els infants a les escoles. I és concretament així.
5: I ja veurem com evoluciona. En el cas concret personal meu, és a dir, nosaltres com a pares a l'Institut Cubelles intentarem fer nosaltres la graduació. Bueno, perquè el claustre de professors ha decidit que ells no fan una graduació fora de l'horari lectiu.
4: I això podeu fer-ho vosaltres?
6: Sí.
5: Ho intentarem fer, clar.
6: Jo a l'escola ja que estaven els meus fills la feia a l'AMPA.
5: Ho intentarem fer com a AFA. Intentarem fer, demanar els permisos, demanar...
4: Demanar tot, però clar. Endavant.
5: Sí, però és una llàstima. Però
4: és una llàstima. Que sou els quirols.
5: Però és una llàstima.
4: No,
5: però és una llàstima. Després de 4 anys de nens que estan fent la ESO, o 6 els nens que fan la graduació de batxillerat, que durant tots aquests anys es faci una graduació i que els professors no participin. Això és molt trist.
4: No, clar,
5: ja sap molt greu. Únicament pel motiu de no fer activitats fora de l'horari lectiu. que entenc que se'ls ha de pagar, se'ls ha de compensar, pues possiblement que, moltes vegades en aquests casos això s'ha estat fent fins ara. Oi que sí?
4: Sí, sí.
5: Quants anys porten fent-se colònies a les escoles?
1: No ho sé, però molts, clar.
5: Quants anys portem fent graduacions fora de l'horari lectiu? Clar, que jo entenc la seva reivindicació de dir, pues ara parem i volem que se'n recompensi.
3: Està clar que ho fan. Correcte. Com a mesura de pressió. El que penso que és que s'hauria d'escoltar els mestres, evidentment, perquè ja no és només que reclamin millores econòmiques i això, les baixades de ràtio, sinó que jo la sensació que tinc, i crec que no és una realitat, és que cada vegada tenen menys poder en el sentit de poder treballar amb els infants, perquè aquí les famílies en general, no parlo de ningú en concret, però els hi treuen ara em surt la paraula,
1: l'autoritat.
3: No? I que jo penso que cada vegada estem anant a pitjor, o sigui, dius, sí, ara perdran, no tindran color, no? Però és que cada vegada estem anant a pitjor de comprensió lectora, o sigui, de tot. Els nens arriben a les universitats que no saben ni redactar, i llavors tenim un problema molt gran, més enllà d'aquesta reivindicació d'ara, vull dir que s'han de posar les piles, i ja no això, sinó molt més enllà, posar el focus en l'educació i millorar la situació de molts mestres que ara estan treballant les ràtios. Ja no dic res, nosaltres anàvem a classe que érem 40 i pico, no? Però com ens comportàvem nosaltres davant dels professors, no? Era un respecte absolut, cosa que ara no existeix. Llavors no poden estar amb 25 nens, però és que tampoc podran estar amb 10, tal i com estan ara a l'educació. Llavors penso que hi ha d'haver una focalització total en el sistema educatiu i sobretot això, i que entren molts nens amb dificultats, nens amb trastorns, i que estan, que els professors no tenen formació. Llavors jo crec que aquí hi ha un problema molt gran, molt més enllà d'això, no?
5: I al final... jo crec que aquest problema és un problema, a part de les famílies, que després t'ho comentaré, sinó també és un problema polític greu.
3: Es va fer
5: una normativa d'inclusió a l'escola, que jo estic completament d'acord, però no es va dotar de diners.
3: Ni de recursos. Ni de professionals.
5: I això va ser un error brutal, perquè porten l'estran els educadors i els professors, porten l'estran un endarreriment en inversió tan econòmica com de recursos personals, que amb una llei que no es pot complir. Per lo que tu deies, és a dir, de sobte te poden entrar nens amb necessitats especials, doncs 4 o 5 o 8 en una classe, i això altera molt el ritme de la classe.
4: Per part
5: de les famílies també, jo vull una implicació més gran de les famílies. Jo porto, tinc una nena una noia gran de 20 i pico anys, i tinc una altra més petita. Jo porto des de la petita lligat amb les associacions de famílies dintre de les escoles.
3: Llavors ho veus en primera línia, el que abans, passa, no?
5: Per això t'ho dic, és a dir, ja més de 15 anys porto en aquesta visió, i t'ho dic una cosa, Susana, fa 15-16 anys anaves en una assemblea de l'AFA i hi havia igual 50-60 persones. Ara montes una assemblea de l'AFA, arribes i està l'AFA i dos.
4: I
5: això és una vergonya.
3: Jo també estava a l'AFA, clar, és que al final aquí s'implica.
5: I això és una vergonya, és a dir, perquè també hi ha uns pares que tenim la intenció que veiem l'escola com un model educatiu, formatiu, però també formació com a persona, i educatiu com a persona. Hi ha famílies que deixen els nens que com una mena de guarderia de allà que va el niño.
2: I luego también los profesores se llevan mucho trabajo a casa.
5: Mental, sobretot.
2: Sobretot, perquè ara mismo...
5: I és el més greu, perquè això provoca malalties.
2: Una professora el otro día llegó bastante disgustada a una clase y decía, vengo tarde porque vengo de una reunión. Y nos explicó un poquito el contexto de que qué difícil es hablar con unos padres de un crío especial y que los padres no quieren reconocer aquella diferencia que hay en el niño, que no es ni mejor ni peor, pero necesita pues unas atenciones especiales.
3: Pero los padres en teoría han de saber si es un nen que tiene una necesidad educativa especial. Sí, pero es que hi hagi, com també hi ha moltes vegades, situacions d'assetjament i això, i evidentment els pares no ho reconeixeran, però hi ha evidències, clar. Vull dir que a ningú li agrada que li parlin malament del seu fill o filla, perquè tots ens pensem que són perfectes i no són tan perfectes.
2: Però me refiero
3: és molt difícil.
2: En este caso, es curioso porque hay cosas que han pasado toda la vida. Ahora le estamos poniendo nombre y apellidos a muchas personalidades diferentes, a problemas, diversidad de, en fin, de comportamiento de niños. Pero en este caso, la chica es que hasta le caía la lágrima cuando decía, ¿cómo voy a convencer yo a estos padres de algo que ellos presumen de que ellos son así y les ha ido bien toda la vida?
3: Yeah.
2: Pero hoy hay recursos para ayudar a estos niños, para que tengan mejor profesionales.
3: Sí, pero estan, com deia ell, estan dins d'una classe, com perquè és inclusiva, i queda molt bonic dir-ho que és inclusiva, però després no ho és perquè no hi ha recursos.
1: És veritat.
2: Que hay cosas que parece que están de moda, pero es que no, es que ha habido toda la vida. Y claro, los padres...
3: No, ara n'hi ha més.
2: Ara hi ha
3: más,
2: molts
3: nens amb TEA i amb altres trastorns. Hi ha moltíssims, i cada vegada n'hi hauran més, perquè és com el que estem evolucionant, és això. Però clar...
2: Bueno, és una pena, però és així.
0: Bé, del sector de l'educació segur que en seguirem parlant, perquè això, doncs, tenim aquesta doble jornada de vaga aquesta setmana, i el mes de maig encara hi ha una altra doble jornada a finals de mes. Saltem ara cap a altres qüestions, potser ens centrem ja més en notícies locals pròpies de Cubelles, com per exemple que la platja de la Mota de Sant Pere ha recuperat la bandera blava 10 anys després. La platja llarga també l'ha renovat un any més, en aquest cas no hi ha canvis. La platja llarga, doncs, ja fa anys que la té i no l'ha perdut mai, però sí que la platja de la Mota de Sant Pere des del 2015, segons els criteris del jurat internacional que dona aquest guardó, no li podia donar la platja de la Mota de Sant Pere perquè hi havia aquell espai per a gossos, i això impedia, segons aquests criteris, rebre aquest distintiu de la bandera blava. Ara no tenim la platja per gossos perquè s'estan fent les obres allà a la zona de les Salines, i per tant, doncs, recupera aquest guardó, ja que té els serveis i tot el que necessita la platja per rebre la bandera blava.
3: Hi ha una cosa que no entenc, perdoneu, Hi ha molta, aquí hi havia una platja específica per gossos,
0: sí.
3: I hi ha moltes platges on els gossos entren i surten i no són específiques per gossos, i no llavors res. No se'ls dona la bandera, perquè llavors no tindria la bandera gairebé ningú.
0: Bé, aquí en aquest cas que hi hagués un espai destinat als gossos, ells, el clar. Criteri era que la platja de la Mota era una continuïtat, no la separaven la platja
3: per
0: ells,
3: això, per
0: i per tant doncs no li donaven
3: criteri, clar, que el criteri és una miqueta aquest. Així, no? Perquè dius, jo he vist per exemple a Vilanova que durant tot l'any poden entrar els gossos
1: sí.
0: Durant l'hivern, però l'estiu no
3: l'estiu no, però llavors però torna automàticament, es torna a la platja d'un dia per l'altre, ahir no era blava i demà ja serà blava.
2: Claro.
0: La bandera blava la donen per l'estiu, fora de l'estiu no hi ha serveis tampoc, per tant no sé. No.
1: Ja, bueno.
3: Són però aquestes coses que sorprenen. Sí.
4: Però bé, jo penso que...
3: Ja, però és per la qualitat de l'aigua, m'imagino.
4: Sí, no?
0: Que, va, són diversos temes.
4: Tu veus molts gossos dintre de l'aigua? Tu veus? Tu quan vas a la platja que hi ha gossos, els veus a dins? Estan jugant a la sorra, estan...
3: Això ho dic.
4: Vull dir, això li estem donant una transcendència a les platges dels gossos, que no sé, d'un temps cap aquí sembla que sigui molt important o molt greu no tenir-ne, o molt important tenir-ne. Abans no hi havia aquests problemes.
3: Vull dir, perquè no hi havia tants gossos. És que ara hi ha més gossos que persones.
4: Podríem estar d'acord o no, però vull dir... Vull dir, a vegades, home, tu vas en una platja que és lliure, que pot entrar gent amb gos, jo la veritat, jo he estat en platges així i tampoc no molesten. Vull dir, la persona que és responsable del seu gos ja procura que no molesti a ningú.
3: Però també va com els nens. Vull dir,
0: hi ha qui procura, hi ha qui no procura.
4: I vinga, va. No que vulguin.
2: O sea, no son los perros, son los dueños.
4: Sí.
3: Exactament.
4: Sí. Ai. Però bueno, està bé, recuperar banderes...
3: No, això sí.
4: Sí, aquests símbols que són tan... símbols simbòlics.
3: Això vol dir que no tornarà a haver platja de gossos. No. Jo no hi vaig, Tinc gos i no hi vaig a la platja de gossos, però...
4: Tu portes que... a la piscina directament.
3: No li agrada.
0: Bé, el regidor de Medi Ambient, l'Àlex Noeda, va recordar que Cubelles ara per ara no té cap zona de la platja on es pugui habilitar per anar-hi amb els gossos. Perquè sí que aquella que s'havia habilitat doncs tenia com dos espigons que permetien doncs això, un tancament diguéssim més definit, i que ara mateix no hi ha cap zona a la platja del litoral de Cubelles que tingui aquestes característiques.
3: No es pot ni a l'hivern ni a l'estiu, en teoria, Després veus
0: Després veus la platja plena de gossos, però en teoria no es pot, això és veritat. I bé, en relació amb les platges, el síndic de Greuges ha demanat també millorar l'accessibilitat de les platges de Cubelles després d'una queixa que va presentar l'Associació Veïns per Cubelles. En aquest cas, des de la regidoria Medi Ambient ens han assegurat que ja estan treballant, que també doncs, ja s'han reunit amb alguns amb aquesta associació i amb representants d'altres entitats de persones amb mobilitat reduïda, i que ho estan estudiant. Bé, en tot cas, el document del síndic de Greuges indicava a l'Ajuntament la necessitat d'adequar les platges del municipi, les condicions d'accessibilitat universal que estableix la normativa vigent i adoptar les mesures necessàries per garantir el dret al bany de totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. A veure, això no és que no hi hagi cap punt en totes les platges de Cubelles que no es pugui, sinó que hi havia dos punts molt concrets, no? I en aquest cas el síndic demana que això sigui més extès, que no siguin doncs en dos punts concrets i en moments concrets quan hi ha els socorristes, sinó que es posin totes les facilitats possibles perquè sigui accessible doncs per persones amb mobilitat reduïda, sobretot doncs està pensat per això, per persones amb mobilitat reduïda.
3: Puc parlar, no?
1: I tant.
3: Sabeu que és el meu tema estrella. Jo des que vam fer el passeig marítim, des del minut 1 ja vaig dir que no era accessible, i a més l'accessibilitat va més enllà de les persones amb mobilitat reduïda. Hi ha persones amb discapacitat visual, auditiva i cognitiva, i aquest passeig marítim no és accessible a nivell visual tampoc, perquè tot és, cromàticament no hi ha contrast de color. Hi ha molt pocs accessos a les platges, hi ha un tros que potser són 200 metres on no hi ha cap accés directe a la platja, em sembla que és des d'on està el que era abans el nàutic, per no dir el nom, fins al marítim. Mm-hmm. En tot aquell tros no hi ha absolutament cap entrada parlaríem de físic, però hi ha d'altres.
0: També és el tros que pateix més l'impacte dels temporals, tot s'ha de dir. Vull dir que segurament també es va pensar per això, que allà no hi hagués...
3: No sé, jo he fet un parell d'instàncies ja a l'Ajuntament referent al passeig marítim, perquè no han fet les coses com s'havien de fer i no compleix, com diu el síndic de Greuges, no compleix amb l'accessibilitat universal, amb la normativa i amb la legislació. A més, per exemple, els bancs, allò, si li voleu dir bancs, allò que no ho són, allà suposo que es van acabar els diners, perquè només hi ha, al principi de tot, tocant el foix, un parell de bancs. Un parell de bancs que tenen
1: seient,
3: que és com han de ser. O sigui, imagina't, tota la resta no tenen, i llavors ja no són accessibles. Després, és que hem fet moltes coses que no estan bé, correcte, vull dir, podria fer una llista de coses que no estan bé, i no estan bé jo crec que des que el van idear aquest passeig marítim no van fer bé les coses. Llavors, s'haurien de millorar? Sí, jo sobre els bancs ja vaig fer una instància, perquè tots els bancs haurien de tenir el seient amb els recolzabraços perquè la gent pugui seure i es pugui aixecar, però perquè ho marca la normativa, no perquè ho digui ningú. I després, com els han distribuït? Estan tots apilotonats en una banda, i en aquest mateix tros que et dic, tampoc no n'hi han. O sigui, ara he vist alguns ja que estan moguts, o sigui, algú aconsegueix moure'ls, mira que jo, Déu que sap, no? Però vull dir que sí que és un passeig marítim. A nivell de platja ja no hi entro, de sorra això, perquè jo no domino el tema, però a nivell del que és el passeig marítim té moltes mancances d'accessibilitat i no compleix amb la normativa.
0: Aquí estàvem parlant de platja, és a dir, que hi hagi unes passarel·les,
3: sí,
0: perquè s'hi pugui cedir fins a banyar-te al mar.
3: Pues jo afegeixo la part del passeig marítim, claro, que tampoc compleix.
1: I el que no sabem és si, perquè parlava de que ja estaven parlant de com solucionar aquest problema, però no sé si els pressupostos d'aquest any estarà o no, perquè seria la forma de saber si de veritat ho van fer o van esperar a l'any vinent, que hi ha eleccions i seria una altra promesa electoral, no? Com sí, cada 4 anys.
2: Perquè no t'han contestat a ninguna instància de les que has
3: mandat? No, d'aquesta dels bancs no em van contestar, i de l'altra que vaig posar, que era per... que havien fet, no vull dir xiringuitos, però més o menys, no? De venda per totes aquestes persones que venen d'altres països, que tenen allà les paradetes, i sembla que hagin fet un passeig perquè tinguin els seus espais.
4: Automanta, dius?
3: Sí. I que allò no estava regulat i que els havien de desplaçar, o donar-los autorització per vendre i posar-los en un lloc, i la resposta, bueno, si voleu, la tinc a casa, perquè em van trucar i els vaig dir que no, que per escrito. I quan van enviar un escrit de la policia local, que, bueno...
4: Que no passa res.
3: Se suposa que no es pot fer res amb aquestes coses, i això torna a ser una barrera per totes les persones que volen accedir a la platja, perquè és que ocupen tot el passeig.
0: Aquesta és una altra discussió.
3: Sí, però bueno, forma part del mateix, sí. És el passeig marítim, i estàs posant una barrera d'accessibilitat, i és passeig marítim. Vull dir que està, que la circumstància és per un altre motiu, sí, però estàs parlant d'accessibilitat en el passeig marítim. Llavors, les persones, primer, que no poden passejar tranquil·lament perquè està tot ocupat, i després que no pots accedir a la platja, que és el que estàvem parlant. Per tant, forma part del mateix tema, saps? Mm. Amb això sí que no, ho sento, però sou molt radical, eh?
4: No, fas bé, perquè al final, vull dir, reivindicar-ho no és ser radical, és fer un comentari d'una situació que es dona, que hi ha un prejudici per una certa, per unes certes persones que necessiten un espai
3: però de mobilitat. Però un espai, tota la gent gran, eh?
4: Tota la gent gran, també. Però que... llavors no és una crítica destructiva, al final estàs fent una cosa que és un comentari que ens porta a entendre una situació que es dona que perjudica a un
3: col·lectiu molt gran.
4: Un col·lectiu.
2: Quan se hace el proyecto ya debería haber...
4: És que jo el que anava a comentar això és, si es fa un projecte s'ha de pensar en totes les situacions que es donguin i en tots els prejudicis i beneficis que pugui comportar aquest projecte. I en aquí s'ha fet, suposo, amb la bona voluntat de dir, s'ha de fer una renovació del passeig, sigui com sigui.
3: Sí, però l'accessibilitat és per llei, vull dir que no pots,
4: tenia que haver
3: no pensat
4: pots estar això.
3: Excloent a determinats col·lectius, no? De poder accedir. I evidentment, el que hi hagi passarel·les perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir a la platja, però, evidentment, però mobilitat reduïda, quan tu dius això i penses en una persona que dirà de rodes, no. Qualsevol persona gran, és que jo sé de gent que s'ha caigut amb aquestes passarel·les, persones grans, vull dir que s'han de fer, i a més, no és posar passarel·les, és posar-les bé.
1: també.
3: Que és un altre tema, sí, perquè si deixes un graó, també estàs dificultant l'accés.
2: Aquí al lado en Cunit ponen una especie como de carpa o unos asientos para la gente...
3: Però això ja són persones que...
1: Anar a l'aigua.
3: Claro. Que no poden, però em refereixo tota la gent gran que va a la platja. Sí. Que ja no són persones que vagin en cadira de rodes.
2: No, claro.
3: Que hi ha moltíssima gent gran que va a la platja i són persones amb mobilitat reduïda. Que només pensem en les persones que van en cadira de rodes.
2: Lo primero que te viene a la cabeza.
4: Doncs bueno, els volen qüestionar l'accés igual que els gossos.
3: I visualment tu has de veure on està l'accés, no? I com el veus si tot és gris.
4: Ah, exacte.
3: Fins i tot la placa que diu platja tata, és gris, tot
2: si
3: és
2: lo,
3: gris.
2: Si lo ves.
3: Llavors una persona amb baixa visió tampoc ho veu,
2: claro,
3: no ho detecta.
5: Bueno, l'important és això, que el síndic de greuges posa donat un petit clatellot dient, escolteu, això no està ben fet.
3: No, està bé.
5: Que bueno, entenc.
3: Igual que no s'han fet, que em sembla que hi ha una notícia, no?, de les licitacions dels socorristes. Tampoc s'han fet les dels xiringuitos, perquè jo he vist, l'altre ahir passava, no sé, ahir o abans d'ahir, i deia, ostres, encara no han muntat cap xiringuito, i com que hi ha aquesta zona protegida, i dic, i ara on els posaran?
2: Igual de moment no hi...
4: Igual no en donen.
1: Perquè el de Vilanova està posat, i per a Cubelles no hi ha ningú.
3: Perquè el que és dutxes i...
0: Sí, això,
1: sí, això està posat.
0: Això s'anirà posant...
3: Endavant, no?
0: Sí, s'anirà posant. Ara ja, a partir de Setmana Santa, es posa una part, ja hi ha doncs, alguna dutxa en cadascuna de les platges i alguns lavabos, i després a partir del juny és quan es desplega tot, i el socorrisme s'està licitant ara perquè entri també en funcionament a mitjan de juny.
3: A mitjan de juny, no?
0: I aleshores arrenqui. I després, paral·lelament, sí que s'ha posat aquesta prova pilot d'unes planxes de salvament, no sé si va veure la notícia també a Ràdio Cubelles, que aquestes es pot agafar qualsevol persona si hi ha algú que s'està, doncs, que ja té dificultats a l'aigua i vols anar a salvar o ajudar, doncs ara tens aquest element per no tirar-te tu sol, diguéssim, i amb el risc que suposa si no estàs prou preparat o no tens prou formació, i aquest element doncs és una mica...
1: Ajuda.
0: Sí, com abans eren els cercles salvavides de tota la vida, doncs és una cosa una mica més actualitzada, més moderna, i que permet doncs que l'altra persona s'hi posi al damunt, floti, pugui... No, i la puguis treure de l'aigua amb més garanties i sense tants riscos. Que és...
3: Tant de bo es mantinguin.
2: Sí.
0: Clar, aquí el patiment és que si hi haurà vandalisme i algú s'emportarà això, però vaja, esperem que no.
4: Nou.
1: Sí.
4: Buscaran la onada bona per poder-la posar a sobre. Ja.
0: I bé, si en la tertúlia anterior havíem parlat dels pressupostos municipals, vam poder fer una entrevista també amb Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, i va dir que des del govern local volen estudiar com ajustar les despeses de l'Ajuntament per no apujar els impostos. Va assegurar Alexandra Corbillo que en aquest mandat es congelarà la pressió fiscal, que bé, el temps que queda, que és doncs, d'un any i poc, no es tocaran els impostos, que hi estan d'acord Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú, i que volen buscar altres maneres de mantenir l'equilibri en els pròxims pressupostos. Podem sentir, si us va bé, doncs Alexandra Corbillo, l'explicació que donava sobre aquesta qüestió de la despesa i el compromís de no tocar els tributs municipals.
7: I el que farem serà una anàlisi de la despesa per optimitzar la despesa amb aquesta continuïtat de no pujar els impostos. Uh-huh. I aquest anàlisi començarem al maig perquè la voluntat és aquesta. I la veritat, Pau, i jo com a regidora d'Hisenda no vull veure, jo, saps? No vull veure una pujada d'impostos i per això s'està veient ara pues, altres com podem millorar la gestió a nivell de despesa. Com...
0: I també un dels aspectes més qüestionats per l'oposició en el pressupost del 2026 que es va aprovar a principis de mitjans del mes passat, doncs és l'aposta del govern pels ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de la plataforma logística. En aquest cas, Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, defensa que aquests tràmits continuen avançant i que la inversió a la zona de l'antiga tèrmica serà una realitat aviat i, per tant, doncs, contradiu no, els arguments que va fer servir l'oposició de que eren uns ingressos ficticis. La podem sentir també Alexandra Corbillo, regidora de l'Hisenda.
7: El fet que els ingressos de l'ICIO de la plataforma entrin, la veritat que no dubtem, perquè els expedients estan avançant, favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà. Ni a nivell de, per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora, no vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
0: Doncs bé, el pressupost que està aprovat inicialment, que encara no està en vigor, diguéssim, perquè doncs, falta l'aprovació definitiva, que sempre hi ha un mes d'exposició pública i per si hi ha al·legacions i tot això, però vaja, doncs una de les del que ens explicava Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, és aquesta voluntat que si hi ha uns altres pressupostos no suposaran una pressió fiscal pels ciutadans.
1: Bueno, està molt bé, no?, que no sé, pugen els impostos, no? Però és realista o no és realista? No. Jo crec que no, també. No, jo, com tu, tinc moltes dubtes, no? Però quan parla de fórmules creatives i eficients, això és molt general, molt generalista, no? Què és això, en detall? Pues no ho sé. I jo, lo de la plataforma, també tinc dubtes. Estem al mig de maig. I bueno, no hi ha tant temps per a aprovar tot el que se necessita perquè aquesta gent comença a pagar els impostos que tenen, no ho sé. Però ojalà.
4: És que ja vam comentar que aquesta partida no es podia haver posat en els pressupostos.
1: Clar, jo també no
4: perquè
1: crec.
4: Perquè no és real, per tant no tenia que estar dintre dels pressupostos. De cara a l'any que ve, si ja està aprovat i està adjudicat i estem cobrant, llavors sí, però mentrestant no. Uh-huh. Què estàs fent? Vull dir, estàs fent una manipulació d'una situació que no toca. Pues, i llavors ens referent als impostos. Què passa? Que estem en campanya electoral ja?
1: Sí, i tant.
4: Ja comencem?
1: Home, i tant.
4: Pues, llavors anirem repetint cada 15 dies el mateix. No pujarem. I quan sigui el moment, s'apujaran. Perquè quan toqui, tocarà. I rascarem la butxaca a qui correspongui i ho faran, perquè vull dir, estem sempre venent foc d'encenalls. No serveix això. Això, aquesta situació dels impostos, ho he viscut jo a Cubelles tota la meva vida que he estat aquí. Cada any sempre s'ha anat parlant del mateix. No pujarem els impostos. Carai, tu, a la més mínima, a la més mínima ja hi som. Però llavors, vull dir, digue-ho, sí, molt bé, no ho farem, no ho pujarem, però tu saps positivament que al cap d'un any, al cap de 15 dies, al cap de 6 mesos, vindrà el que sigui i pujarem els impostos. Una partida dels impostos o una part, és igual, no ho sé. És el meu comentari. Ja sé que no sóc agradable a l'hora que parlo jo.
5: Perquè... No, home, no. Ho has fet molt bé. Jo personalment et dono la raó.
4: Ah, sí, gràcies.
5: És a dir, perquè jo considero que és possible dintre dels pressupostos posar una previsió d'ingressos que tu puguis tenir, però clar, amb una realitat constatable.
4: Però no pots donar-ho com a festa.
5: No, però tu pots fer una previsió d'ingressos, i això per això la interventora ho permet. El que passa és que, clar, quan la regidora parla de quina catàstrofe pot passar, doncs mira, directament que l'empresa que estigui darrere d'això digui, senyor, que me voy a Vilafranca, que he visto que... Pues clar, això no és una catàstrofe, això és una decisió d'una empresa empresarial que decideix, pues mira, que el que pensava que anava a fer aquí, ara el faré allà. O directament, el que anava a fer aquí no ho puc fer, perquè he tingut menys ingressos i tal. I clar,
1: sí.
5: Això no és una cosa que pugui ser una novetat o una... No, això és la realitat del dia a dia de tots els municipis amb inversions que poden fer empreses externes en un municipi o en un altre.
1: Sí, no? I són molts diners, que estem parlant d'un 8 o un 9% del pressupost.
0: Són 2
1: milions 700 mil euros, crec recordar.
0: Més de 2 milions i mig d'euros.
1: Sí, és moltíssim, clar. I una altra cosa que jo no... Bueno, no va molt en aquest pelo de pressupostos. Jo recordo que se va parlar aquí també a la tertúlia fa molt de temps dels guals que no es cobraven al poble. Se va fer un estudi, se va fer i no he sabut
2: nada de l'inventari,
1: és veritat. Nada. Sí.
4: Encara n'hi ha això, que no paguen,
1: Sí. Clar, això.
2: Sí, sí. T'haurà hecho l'inventari?
1: Jo sí que pago, això sí lo sé. Jo soy de los que pago, però havia moltíssima gent que no pagava. I això està en el limbo de...
2: No sé on.
4: No paguen al gual i et posen el cartellet que diu no aparqui, que poso la grua.
1: Sí. Això, no? I això són diners també, per l'Ajuntament.
6: Si no té gual, pots aparcar, per molt que posin cartell.
1: Però no, que estem parlant de diners per a l'Ajuntament també,
5: I el que diu la Susana és molt important, que ens passin a la resta de ciutadans un llistat de qui no està actualitzat, i llavors ja podré aparcar.
6: Aparcarem allà. Clar.
5: I llavors també això també és un problema de civisme, amb tot el respecte, és a dir, pot ser algun any que et pot passar i no pagar la taxa, tenir un retard, tenir no sé què, però per això estan els serveis tècnics d'un ajuntament.
2: I si està domiciliado, però, no hi ha problema.
1: Era pitjor, perquè no se passava al cobro. El problema no és que no pagasse.
5: Però per això és un problema, de serveis tècnics de l'Ajuntament. És a dir, no tenir un control de quants guals tinc, tants, quants ingresso, tants.
1: No és tan complicat, no?
6: Jo crec però hi ha molts guals que tenen placa, i jo sé de gent que no hi viu en aquella casa i que ja fa anys, per tant segur que no estan pagant el gual i la placa segueix. Llavors potser el que hauria de fer l'Ajuntament és a tots aquells que no estan pagant,
2: actualitzar-lo,
6: si treu la placa, ja no tenen gual. Llavors si volen gual han d'anar a l'Ajuntament a demanar la placa, no?
1: I pagar.
6: I pagar-la, o posar un enganxin amb l'any, perquè ja no es posa, antigament es posava un enganxin
1: amb l'any.
6: Ara ja no, llavors et serveix la mateixa placa, la fas una vegada de por vida, com que no la pagues, no te la cobren i no ve ningú a dir-te res, tu segueixes amb la placa allà.
5: També passa, perdó,
0: és un tema que és d'actualitat des de fa 20 i pico d'anys.
1: Exactament.
0: Que no és nou, vull dir.
5: Però espero que l'entomin d'una vegada, és a dir, que és una cosa molt seriosa, és a dir, són accessos a llocs d'aparcament, a vivendes, o inclús a espais reservats per aparcar, és a dir...
6: Això és el que jo anava a dir, això també, que hi ha espais reservats.
5: Hi ha espais reservats per aparcar, sobretot per la gent
6: amb mobilitat reduïda.
5: Que tampoc està molt gaire actualitzat.
6: No, jo això també ho vaig comentar una vegada, que hi ha un concret que conec, que hi ha la matrícula, el cotxe no existeix,
2: ni la persona segurament.
6: La persona tampoc, claro. Aquella persona ja havia mort, però l'utilitzen per quan ve la família.
5: Sí, sí.
6: Perquè segueix mantenint-se, però això, tu vas un dia, de fet a mi m'ha passat, i et venen a posar un contenidor a la porta per tirar quatre runes, i el tens el dia, el mateix dia o el dia següent, tens allà l'inspector que et diu aquí has de pagar, on tens el permís. Llavors, per què no fan el mateix amb els guals? Per què no fan el mateix amb els aparcaments reservats? De dir, anem a fer una revisió. És que és tan fàcil com això.
1: Hem obert el meló una altra vegada.
2: Sí. Gente que no entiende que aun teniendo un vado y pagando, no puede ocupar el vado en la calle.
6: Sí, però això no pots fer res. perquè tu no t'anuncies a tu mateix. Vull dir,
5: no, però en teoria és multable.
4: Sí, sí.
5: És a dir, perquè hi ha guals...
6: De motu propi no, la policia no. Si no hi ha denúncia, no.
5: No, la policia pot... No, perquè hi ha guals que la policia ha de tenir l'inventari d'aquells guals. Hi ha guals que són d'entrada i sortida de vehicles. Si hi ha un cotxe aparcat, aquell cotxe és multable, perquè hi ha un gual d'entrada i sortida de vehicles.
6: Si no denuncia el propietari, no.
5: Que sí. Si el gual és d'entrada i sortida de vehicles...
6: Sí, clar, però és d'aquell vehicle,
2: da igual,
6: que està a la porta.
2: Da igual.
5: Però el vehicle és multable, t'ho garanteixo.
2: Sí, sí.
6: Però això la policia no ho farà, ja t'ho dic jo, perquè si no ho denuncien no ho faran.
5: Perquè s'han donat casos en d'altres municipis on han denunciat el propietari. Per què? Perquè tenia, el que tu dius, el cotxe aparcat, el propietari ha passat la policia i diu, multa. Per estar estacionat, bueno, és que és el meu, no, però això és d'entrada i sortida de vehicles.
6: No és
5: per tenir un cotxe aparcat.
2: Aunque sea el tuyo.
5: Correcte.
6: Vale, jo crec que amb això sí que s'hauria d'obrir un meló que no faran, ja t'ho dic.
5: I també obro un altre meló de la picaresca perquè ho veig, és a dir, les targetes de minusvàlid dels cotxes.
1: És a dir,
5: de discapacitat, perdó. Hi ha molt tipus de targetes, des de que el titular no és el conductor, que el conductor és el titular, que el no sé què, que no sé quantos. Jo l'altre dia vaig veure, li vaig preguntar a una de les noies de la zona blava i em diu, no, aquests vehicles tenen tot el dret d'aparcar sense pagar. Jo, sí, perfecte, li dic. Sí, sí. I li vaig fer referència i dic, aquell també? Diu, sí, sí, té la targeta. I li vaig dir, apropa't i mira la data. La targeta era de fa més de 10 anys.
6: Clar, és que això també ho han de revisar. Vull dir que no sé si els han fet formació,
5: dir,
6: però...
5: Si t'apropes i mires la placa, te diu la validesa. I veus la validesa.
6: Caducat, no?
5: I està caducat des de fa 10 anys.
6: Sí, és el mateix, sí.
4: Bueno, donem la possibilitat de que la gent visqui i tu i això.
1: Sí.
4: Bueno, mira, ara ens hem d'entretenir mirar
2: total
4: les plaques.
2: Total, per aparcar malament. Que merda.
1: En fi.
4: No donem més feina a la Guàrdia Urbana ni a la policia, perquè ja està bé, home.
5: Sí, home, sí, hi ha que donar-li més feina.

0: qüestió de que hi ha un cotxe patrulla que passa i li van tirant, no vires a pedres, no, li tiraven ampolles d'aigua. I, no sé, no me'n recordo, eh? No em feu ara que entrim detalls perquè no...
1: Però seria una pel·lícula, així, no?
0: Dic, no!
2: No, jo això ho he vist a la Festa Major,
0: era una ciutat, que passava el cotxe de la Guàrdia Urbana i bom, li anaven tirant ampolles d'aigua. No va parar, eh? Però si para encara l'arreglaran. No me'n recordo ara, no us voldria enganyar, eh? Però dic, a vegades la policia sí que té aquest aspecte dissuasori que dius tu, però aviam... si estan pendent dels guals que hi ha gent que aparca
2: els guals potser no ho hauria de fer la policia
0: no. Però llavors què passa? Que quan els necessites en una emergència no estan ocupats vigilant els guals,
2: això et dic que no estan per vigilar guals, els guals ha de ser un inspector
3: algú de l'ajuntament
2: que faci un inventari i les matrícules dels cotxes de mobilitat reduïda també.
0: Però no parlàvem dels impostos?
3: Sí, sí, però és que els guals són impostos, són impostos, clar, com a part, la taxa.
4: Home, seria una manera...
2: Podríem parlar de les escombraries, però...
4: Creativa,
3: de recaudar.
4: De recaptar, sí, d'aconseguir més ingressos.
5: De les escombraries.
2: Com estan els contenidors de bruts,
4: eh? Bé, pel que fa a les escombraries, hem vist que han cremat dos contenidors aquí al Passeig Narcís Verdagí, i aquesta nit passada, i bé, hi haurà... aquí ja s'haurà de fer una obra perquè a més doncs, el terra ha quedat destrossat també, per tant doncs, bé, sí, intentarem també explicar-ho avui als informatius. Hem de tancar aquí la tertúlia. Moltíssimes gràcies avui als nostres col·laboradors que ens han acompanyat. Lola Lorente, gràcies per ser amb nosaltres, bon dia i bona setmana. Oriol Pérez, gràcies. Marcial García,
5: gràcies a tots. Setmana.
4: Susana Peix i Cintubel.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: Visca el Barça.
1: Adiós.
4: Que vagi molt bé, bona setmana.
3: Adéu. Adéu.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, sí que amb alguns núvols no massa destacables fins a mig matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha pujat força de nit i també ho farà de dia, amb una temperatura clarament més alta i que estarà entre els 16 i 17 de mínima, mentre que la màxima es mourà entre els 22 i els 23, amb una humitat baixa avui. Vent feble de ponent al matí i a la tarda, amb cops moderats més aviat de garbí al migdia. Això farà que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Per demà esperem que el temps en conjunt doncs sigui més variable, sí que amb domini del sol al matí amb algun nuvolet baix poc destacable, però a partir de migdia creixeran nuvolades, el cel estarà més tapat, amb alguna clariana esporàdica i no descartem que pugui caure alguna pluja o ruixat dispers, preferentment al vespre o entrada a la nit, poca cosa en conjunt. I amb unes temperatures que es mouran entre els 14 de mínima, baixarà una mica aquesta nit, i demà la màxima també quedaria més curta al voltant dels 21, amb una humitat més alta. Vent feble amb terrals fins a mig matí i deixar loc la resta del dia amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar continuï una mica moguda entre marejol i maror.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Els castellers del Foix han celebrat una diada rodona acompanyats de grans colles aquest diumenge. La Jove de Tarragona ha completat la millor actuació mai vista fins ara aquí a Cubelles amb una torre de 8 amb folre, un 4 de 8 amb l'agulla, el 3 de 8 i un pilar de 6. La colla cubellenca

0: Per la seva banda, ha descarregat el 3 de 7, el segon ja d'aquesta temporada, la Torre de 6 i el 5 de 6. I tant els nens del Vendrell com els bordegassos de Vilanova han aconseguit també una diada amb bones sensacions. Àngel Moreno, cap de colla dels Castellers del Foix, ha valorat així la jornada viscuda aquest diumenge al migdia a la plaça de la Vila de Cubelles.
1: Sí, jo que vinc de molts anys fer castells i poder portar això aquí a Cubelles, jo crec que el primer forre que es veu en aquest poble, el primer castell important, com un 4 de 8 amb l'agulla, un pilar de 6 en solitari, jo penso que no es mereix, o sigui, no es mereix, o sigui, es mereix això i més, i em refereixo que no tenim de tindre enveja de les altres diades d'alguns pobles, o sigui, és una diada molt, molt important pel poble de Cubelles.
0: Gina Fort, cap de colla de la Jove de Tarragona, ha comentat que els ha sortit bé la diada a Cubelles, la millor que s'ha fet mai, de fet, a la plaça de la Vila.
2: Teníem ganes d'estrenar castell i hem estrenat tant el 2 de 8 com el 4 de 8 amb l'agulla. Portàvem un treball molt ben fet als assajos i els hi vam dir a la colla que si aquí érem gent, faríem aquest pas i així ha estat. Sí que n'érem conscients que els Castellers del Foix ens havien informat d'això, llavors nosaltres al final també hem vingut aquí a fer els nostres deures, que era seguir aquest camí i per tant molt contents d'haver fet la millor diada aquí i també per anar-nos pel resultat que hem tingut.
0: Els nens del Vendrell han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7, el 3 de 7 i un pilar de 5 i, segons ha dit Pere Rovira, com cap de colla, han sortit satisfets d'aquesta diada.
3: Nosaltres el que anem de la plaça al final és que les condicions físiques siguin bones a nivell d'edificis, de recolliment d'això. Després que hi hagi un públic que vingui genuïnament a veure castells i que per tant se'ls noti com van bé les coses, se'ls noti i que estiguin atents i facin els silencis que toquen, que això també ha passat. Per tant, és una plaça òptima per fer-hi el que tinguem en aquell moment, que és el que hem fet.
0: Els bordegassos de Vilanova, en una nova visita a Cubelles, han optat per desplegar castells de la gamma de 7, amb el 5 de 7, el 3 de 7, el 7 de 7 i el pilar de 5, perquè, tal com ha dit Mario Marco, el seu cap de colla, encara fa poc que ha arrencat la temporada i tenen objectius d'aquí a les pròximes setmanes.
4: Jo crec que la valoració és bona, vull dir, al final, en el 5 ens ha estrenat un quart, al final anàvem buscant aquestes coses. Hem optat pel 3 de 7, un 3 de 7 petit, que vindria a ser el que és el 3 de 8 sense els segons, i després el 7 també, vull dir, és un castell que ens dona molts recursos, que és el que anem buscant, una miqueta fons d'armari de més. Jo crec que l'actuació ha sigut positiva. Sí que és veritat que avui era un dia que volíem haver portat la torre, que el divendres la vam passar sencera a l'assaig i això, però bueno, a vegades aquestes sensacions que no acabes de veure confiança total, i hem optat per deixar-la córrer aquesta setmana. La temporada, com ell que diu, acaba de començar, ja tindrem més dies per tirar-la.
0: I els anfitrions, els Castellers del Foix, han aconseguit la millor actuació de la temporada fins ara, amb un 3 de 7, la Torre de 6 i el 5 de 6, i confien que aviat podrien assolir ja un segon castell de 7, el 4 de 7, aquest mateix mes de maig. Àngel Moreno, cap de colla.
1: El 3 de 7 ha sigut molt maco, més maco del que vam fer l'altre dia, però també teníem de comptar que és el primer que fem a Cubelles, o sigui, a casa nostra, i clar, això porta una mica de nervis, però com que teníem pinya suficient de les altres colles i que ens han apoyat tots, penso que ens ha sortit tot a la rodona. El que dèiem, és una diada doncs, que esperaven que sigués molt bona i penso que ha sigut immillorable.
0: La quarta diada dels Castellers del Foix es pot recuperar sencera quan vulgueu al portal radiocubelles.cat, al nostre canal de YouTube, després de la retransmissió que vam oferir en directe, una retransmissió audiovisual realitzada per l'emissora municipal. Un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera C31 a l'alçada del polígon de les Salines ha deixat un balanç de 8 ferits, entre els quals un de crític, 5 greus i 2 menys greus. Segons han informat el Servei Català del Trànsit i el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada d'aquest diumenge al quilòmetre 146,7 de la C31 entre Cunit i Cubelles, com dèiem, a l'alçada del polígon de les Salines. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles. Els safaretjos municipals han acollit l'acte pel Dia d'Europa a Cubelles. Aquest divendres a la tarda s'han ofert diverses activitats per difondre l'europeisme local. El regidor d'Integració Europea, Pau Rodríguez, ha manifestat la rellevància de pertànyer a la Unió Europea.
5: Avui ens reunim per celebrar el Dia d'Europa, però m'agradaria començar amb una idea molt senzilla. Europa no és un lloc, Europa és una decisió, i és una decisió que es va prendre en un moment, no, la creació de la Unió Europea, en un moment molt complicat de la nostra història, després de la guerra, després del dolor, després de veure com tot podia desaparèixer. Hi ha alguns líders, no, es van ajuntar i van decidir que calia fer les coses d'una manera diferent. Van decidir cooperar en lloc de competir, construir en lloc de destruir, compartir en lloc de dividir. I gràcies a aquella decisió, avui nosaltres podem viure en pau, amb oportunitats i amb llibertat que sovint donem per fetes.
0: Pau Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha comentat l'experiència personal d'haver viatjat recentment a Ucraïna i on ha pogut conèixer de primera mà la zona de conflicte amb Rússia.
5: Vaig estar a Ucraïna, vaig estar a Kiev una setmana. Va ser un viatge molt intens i va ser un viatge que, a més, vaig tornar... Bueno, que et remou per dintre, no? Perquè veus la gent, el que està patint allà, no? I a les portes d'Europa, no? Perquè al final ho tenim pràcticament a tocar, no? I allà vaig poder veure una realitat de prop que sovint només coneixem a través de la televisió. Quan encenem la televisió, posem el TV3, la 1, no? Quan posem el Telenotícies. Hi ha un moment que no oblidaré mai, que va ser quan ens vam acostar a un municipi a uns 35 quilòmetres de la frontera amb Rússia, on actualment estan fent classe els nens i nenes d'allà, amb un búnquer, perquè no hi havia una altra manera de poder continuar les classes, perquè tampoc hi ha internet i tampoc poden fer les telemàtiques. I malgrat això, nens i nenes, no? Com deia, estudiant sota terra, aprenent mentre fora continuen sonant les sirenes antiaèria, que alerten d'un altre atac, malgrat tot, continuen somiant en una pau.
0: I una de les iniciatives de la Regidoria d'Integració Europea és un viatge a Brussel·les per a 10 joves de Cubelles per donar-los a conèixer les institucions de la Unió Europea. Un viatge finançat amb suport de la Diputació de Barcelona que es va estrenar l'any passat i que aquest 2026 es repetirà. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous i ha considerat l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, segons les seves paraules. USTEC, per la seva banda, diu que la mesa sectorial arriba tard i ha demanat a Niubó una proposta concreta sobre la taula. El sindicat reclama un compromís públic de la consellera d'Educació per reobrir les negociacions i, per tant, manté la convocatòria de vagues que afectaran les escoles i instituts de Cubelles aquesta mateixa setmana. Concretament, estan convocades les dues primeres jornades a les escoles i als instituts aquest dimarts amb una convocatòria per a tot Catalunya i aquest dimecres per la zona del Penedès i el Llobregat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat una mesa sectorial dijous que ve. En una entrevista a RAC1 ha dit que convoca aquesta mesa per reduir el clima de tensió.
6: Amb tot això és suficient, és a dir, veiem que aquest malestar encara és present, és veritat, i aquí doncs penso que és on hem de donar més passos. Nosaltres estem disposats a seure amb tothom, de fet ho estem fent, i de fet aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats doncs, que tenen representació aquí per poder parlar, per poder valorar...
7: Amb tots els sindicats?
6: Amb els sindicats que tenen representació en aquesta mesa.
7: És a dir, USTEC,
6: sí, ESPEC, ET, UGT i comissions, per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió, perquè al final el que volem és que doncs el benestar a les aules doncs es noti i, per tant, aquí notem millores i que aquest clima, tot allò que hem acordat en l'àmbit de les meses, doncs tingui una repercussió i un impacte ràpidament a les escoles.
7: Quan serà aquesta reunió amb els sindicats?
6: Doncs serà dijous.
7: Dijous.
0: En relació amb les vagues anunciades, que, com dèiem, les primeres seran aquest dimarts i aquest dimecres, doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha considerat el gest com un punt desproporcionat.
6: No, en un mes, que és final de curs, doncs viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no, que s'ha parlat sovint doncs, d'aquestes nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies... doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve. Si parlem doncs del personal de suport, d'inclusió, aquest govern està fent un esforç brutal, ho va fer ja el curs passat, ho hem fet en el marc de l'acord amb Comissions UGT i estem disposats a seguir-lo fent, i per tant nosaltres voldríem centrar la resolució d'aquest conflicte que tenim en aquests moments precisament en com podem reforçar en el marc del, no, del desplegament d'aquest acord.
0: Per la seva banda, el sindicat USTEC ha lamentat públicament que hagi tingut coneixement de la convocatòria de la mesa als mitjans de comunicació i ha afirmat que encara no té cap certesa sobre el contingut ni l'ordre del dia. Educadores i treballadores de les escoles bressol s'han manifestat a Barcelona per exigir més recursos i abaixar les ràtios. La vaga d'aquest dijous ha tingut seguiment també aquí, a la Draga de Cubelles. La plataforma 03 acusa les administracions de passar-se la pilota i exigeixen el reconeixement d'aquesta etapa educativa. Gina Rius, portaveu del col·lectiu, ha reclamat més finançament i que els ajuntaments i la Generalitat no es passin la pilota.
8: Ens fan creure que no hi ha una modificació des de dalt que pugui modificar les condicions que patim i que lluitem cada dia. Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres.
0: Un dels objectius concrets de les protestes és que s'abaixin les ràtios a les aules de les escoles bressol. Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
8: Des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents que l'únic que fa és precaritzar i vulnerar a les treballadores i als seus infants.
0: Les treballadores de les escoles bressol han donat aquest dijous el tret de sortida a un mes amb diverses jornades de vagues a l'educació. Així, a partir d'ara i fins al 5 de juny, se succeiran un seguit de vagues per territoris. Hi haurà dues jornades més per a tota Catalunya, en el cas de Cubelles, el 12 i 13 de maig. I també es farà una altra aturada de l'etapa 03 el pròxim 20 de maig. L'Espai Concilia, el servei de cangur gratuït que ofereix l'Ajuntament de Cubelles amb l'objectiu de facilitar la conciliació a les famílies amb infants d'entre 3 i 14 anys, modificarà els seus horaris a partir del 8 de juny per adaptar-se a la jornada intensiva dels centres escolars. D'aquesta manera, del 8 al 19 de juny, el servei es prestarà de dilluns a divendres des de 3:45 de la tarda a 6:45 de la tarda. L'horari dels dissabtes, el centre Violeta i la resta de condicions del servei es mantindran sense canvis fins a final de curs. El servei quedarà repartit de la següent manera: a l'escola Charles Ribel serà els dilluns i els divendres, a l'escola Bró del Mar els dimarts, dimecres, dijous i divendres, i al centre Violeta l'espai conciliat dels dissabtes amb l'horari habitual de 9 a 2. Com en els últims anys, l'espai conciliat també oferirà un servei de cangur durant l'estiu, que es desplegarà a partir del 22 de juny i durant el mes de juliol en horaris i ubicacions que encara s'han de comunicar. L'espai conciliat forma part de les accions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Garraf i està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya dins del pla corresponsables del Ministeri d'Igualtat. Com es pot demanar plaça a l'Espai Concilia? Doncs per poder fer ús del servei cal fer un registre prèviament a la web del Consell Comarcal del Garraf a l'enllaç de l'Espai Concilia, Temps per Cures i Temps per Tu. La Biblioteca Municipal es convertirà el dimarts que ve, 12 de maig, en l'escenari de la quarta jornada de construcció i rehabilitació sostenible del Garraf, un esdeveniment organitzat per l'Agència Nova Garraf en col·laboració amb els col·legis d'arquitectes i enginyers tècnics, així com els gremis de constructors i instal·ladors de la comarca, que busca oferir solucions pràctiques i innovadores per un model d'edificació que sigui més respectuós amb el medi ambient. Així ho ha explicat Judit Garrido, gestora de projectes de Nova Garraf, en el seu espai a Ràdio Cubelles.
9: Aquesta ja és la quarta jornada de construcció i rehabilitació sostenible. Aquesta jornada, com totes les edicions anteriors, la fem conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes Tècnics del Garraf, el Col·legi d'Enginyers del Garraf, el Gremi de Constructors del Garraf i el gremi d'instal·ladors del Garraf. Per tant, és una, ja veus que l'organització és molt plural i el que vol doncs, és això, és donar solucions o donar idees sobre com podem fer una construcció o una rehabilitació que sigui més sostenible aquí a la nostra comarca.
0: El programa d'aquesta jornada posarà l'èmfasi especialment en l'evolució tecnològica aplicada al sector. Entre les ponències més destacades des del Nou de Garraf s'abordarà el llibre de l'edifici digital per a la gestió del manteniment dels edificis municipals, que anirà a càrrec d'Ariadna Campins del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. La gestora de projectes de Nou de Garraf, Judit Garrido, ha destacat aquesta xerrada.
9: Clar, la tecnologia avança tant doncs que sempre hi ha noves tecnologies per parlar, nous materials o noves formes, nous procediments, noves formes de fer. Llavors, aquest any hi ha una ponència molt interessant que ens aporta el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, que és el llibre de l'edifici digital en la gestió de manteniment dels edificis municipals. Això és molt important perquè a través d'aquesta millora dels edificis municipals s'està donant activitat econòmica als empresaris del sector de la construcció del Garraf.
0: A més, en la jornada s'analitzaran materials avançats per millorar l'eficiència energètica, el confort acústic i la protecció contra el foc. Un dels punts clau de la jornada serà la presentació de les línies mestres també del projecte Construïm en Verd, que té l'objectiu d'analitzar el nivell de sostenibilitat actual a la comarca per accelerar la transició energètica. La jornada es clourà amb una taula rodona sobre el futur de l'energia a escala local en què participaran experts i representants del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. L'assistència està oberta a professionals del sector, però també comunitats de propietaris i persones interessades en la rehabilitació sostenible. Les persones que vulguin participar-hi poden formalitzar una inscripció contactant directament amb Noda Garraf. La Mancomunitat Penedès-Garraf ha impulsat un nou model d'assessorament especialitzat per a persones autònomes i emprenedores del territori en el marc del programa Oficina de Suport al Treball Autònom, finançat per la Diputació de Barcelona, una iniciativa que respon al pes rellevant del treball autònom a la comarca. El Garraf representa prop del 30% de la població activa, mentre que a l'Alt Penedès, per exemple, se situa al voltant del 17% en línia amb la mitjana catalana. En aquest context, s'ha fet necessari reforçar els serveis de suport per garantir la consolidació i el creixement del col·lectiu dels autònoms. El Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat ha establert, doncs, un sistema de col·laboració amb gestories al territori per oferir assessorament especialitzat en àmbits clau com la fiscalitat i la comptabilitat, la contractació laboral, la protecció de dades o l'estrangeria, tot plegat vinculat a l'activitat econòmic. Aquest suport es complementa amb l'acompanyament que ja presta el servei i que té un caràcter orientatiu amb l'objectiu de fer més fàcil la presa de decisions i millorar la viabilitat dels projectes empresarials. El servei s'adreça, doncs, a persones usuàries del Servei d'Iniciatives Econòmiques de l'Alt Penedès i el Garraf i s'hi accedeix mitjançant derivació tècnica assegurant un acompanyament que sigui adequat a cada cas.
10: Els resultats d'aquest cap de setmana venen marcats per al descens ja definitiu del club de futbol Cubelles. En aquesta jornada els cubellencs perdien diumenge contra un rival directe com era el Sant Boià per 3-0, tot i que el cap de setmana havia començat bé perquè el dissabte la Terlenca, un dels rivals també en aquesta part baixa de la classificació, perdia el seu partit i, per tant, deixava obertes les opcions d'un club de futbol Cubelles que havia de guanyar tots els punts que quedaven en joc i esperar l'ensopegada dels seus rivals. El partit del diumenge a les 12 del migdia al camp del Sant Boià començava d'una manera positiva i és que el Cubelles arribava al descans amb 0-0 al marcador. Això sí, a la represa, ràpidament el Sant Boià es va posar per davant del marcador i va anar manant fins als últims minuts amb un Cubelles doncs, forçant la màquina per intentar retallar distàncies i donar la volta al marcador. L'equip local va acabar doncs, guanyant per 3-0 i d'aquesta manera ja matemàticament doncs, confirmar el descens del Cubelles a falta d'una última jornada que es disputarà el proper cap de setmana amb el derbi davant dels Sitges. Per la seva banda, el Cubelles B dissabte a la tarda tornava a la senda de la victòria. Després de 3 derrotes consecutives, el filial cubellenc doncs, sumava la victòria davant del Riu de Bitlles per 2-1 i mantenia aquesta segona posició. una segona posició que haurà de ratificar en l'última jornada, també davant dels Sitges B, una segona posició que veurem doncs si els dona dret a jugar la promoció o tenint en compte ja el descens del Cubelles, doncs aquest premi passa ja al tercer classificat. Altres resultats del cap de setmana ens deixen doncs la victòria del Club de Futbol Sala Cubelles a la pista del Casserres per 6-11. Amb aquesta victòria ja el Cubelles doncs estarà entre els 6 primers i per tant doncs ja es confirma el seu ascens a la Primera Catalana. El Club de Futbol Sala Cubelles B també va guanyar 4-0 davant de l'Storm i encara té alguna possibilitat d'aconseguir l'ascens les jornades que resten. Per altra banda, doncs ens deixa la derrota del Club de Bàsquet Cubelles en el derbi davant del Cunit per 59-58 en un partit on es va decidir en els últims minuts i on doncs l'encert des de la línia de tirs lliures va quedar donant la victòria al Cunit B per tan sols un punt de diferència. Per altra banda, en el vòlei el femení va perdre per 1-3 davant del Gavà, mentre que el masculí va guanyar la pista del Castellà per 1-3. D'aquesta manera encara els dos equips estan lluitant per mantenir la categoria, sobretot el femení que doncs podria baixar novament a la quarta categoria. I per acabar també repassem el resultat d'hoquei, en aquest cas bones notícies per al Club Patí Cubelles que guanyava en aquest cas a la pista del Setmanat per 1-3 i amb aquests 3 punts surt de les posicions de descens i també ens deixava la victòria del segon equip masculí, en aquest cas a la Tercera Catalana, en guanyar per 1-3 a la pista del Vila-sana. Encara queden 3 jornades per acabar aquestes competicions i el Club Patí Cubelles, el masculí, segueix lluitant per mantenir aquesta Primera Catalana. Ara mateix, doncs, com dèiem, amb aquests últims 3 punts fora de les posicions de descens, però encara, com dèiem, amb 3 jornades per disputar i, per tant, doncs, encara amb feina per fer. En tot cas, una jornada, això sí, marcada doncs per al descens del Club de Futbol Cubelles, que no va poder sumar els seus punts i, per tant, la temporada vinent tornarà a la Segona Catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
10: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
0: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
11: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Mica mica també arribem al final de les competicions esportives. Estem en plena recta final per al Club Patí Cubelles. Per una banda, el femení ja té assegurat la promoció, com a mínim jugarà la promoció d'ascens a la nacional, en parlàvem fa unes setmanes, i a la vegada també estem immersos en la lluita per mantenir la categoria pel que fa a l'equip masculí. Per parlar de tot això tenim a l'altra banda del fil telefònic el Joel Ruiz del Club Patí Cubella. Joel, bon dia.
1: Bona tarda, Marc.
0: Bé, recta final, dèiem que el femení diguéssim que ja té diguéssim el seu objectiu complert, amb escreix potser fins i tot podríem dir, perquè ja s'han classificat o ja tenen assegurat aquest play-off o aquesta promoció, però el masculí li esteu posant intriga a la cosa, no? Semblava que anava millor, però en les últimes setmanes doncs vau tornar a entrar en la lluita per sortir de la del descens. Aquesta setmana victòria, 1-3, ha setmanat, i ara torneu a sortir d'aquesta zona complicada.
1: Sí, la veritat és que la temporada ha tingut molts alts i baixos. Vam començar molt malament, si no recordo malament, vam fins la jornada 5 o 6 no vam puntuar. Després el segon tram de la primera volta va ser força bo, ens vam allunyar molt del descens i vam estar a mitja taula. I ara també l'inici de la segona volta doncs també ha sigut força complicat. I ara, d'aquests últims tres partits, portem dues victòries i ara doncs, també ens hem tornat a sortir d'allà, de la zona molt, molt, molt perillosa, però bueno, queden tres partits i són tres finals.
0: Sí, perquè exactament, queden tres jornades per acabar aquesta competició i és veritat que sou un grapat d'equips que esteu amb molts pocs punts.
1: Sí, no, si no recordo malament, no ho he mirat malament, fins al vuitè, que crec que és el Calafell o algun d'aquests amb 41 punts, estem a 4 o 5 punts, i el tret del Cerdanyola, que sí que és l'últim classificat que està molt, molt despenjat, des del penúltim fins al vuitè estem allà en 5 o 6 punts.
0: Clar, això per un cantó és bo, perquè vol dir que, bé, que hi ha moltes oportunitats, no? Però per altra banda significa que les tres jornades que queden són pràcticament tres finals.
1: Sí, perquè ara tothom vol puntuar, òbviament ningú vol baixar i es donen resultats que a principi de temporada doncs no t'esperaries, i ara qualsevol pot guanyar qualsevol, i allò que dius, ostres, aquests tenen les tres últimes jornades més complicades, doncs tothom ho té complicat i tothom lluitarà fins al final.
0: Tres partits, el proper és aquest proper cap de setmana, jugueu a casa rebent a l'Igualada, després teniu desplaçament aquí al costat, a Calafell, com tu ara feia un moment parlaves, i tanqueu a casa l'últim dia del mes, l'últim dia de maig, rebent el Capellades. Per l'experiència, què et diu? Com seran aquests tres partits i una mica quina, no sé, quina és la previsió que podeu arribar a fer?
1: Doncs mira, aquests tres partits de la primera volta vam guanyar dos i vam empatar un. O sigui que el que vam fer la primera volta, si ho repetim, seria increïble. Però bueno, és complicat perquè, com et dic, ara ja tothom, l'Igualada és crec que el que marca el descens. I si el guanyéssim doncs treuria 5 punts a falta de 6 punts possibles, ja seria un coixí important, llavors ells vindran a una final per seva, i a més el dolent entre cometes de l'Igualada és que no deixa de ser un filial, i al ser un filial doncs allà pot venir jugadors que estan jugant a nacionals, a Oplates, juniors, i més ara que a finals de temporada ja la majoria de lligues ja han finalitzat, doncs jugadors que a priori dius, ostres, si ens agafa fa un parell o tres de mesos que s'estan jugant alguna cosa a les seves lligues, no vindrien, ara doncs segurament vinguin. Llavors veurem quin Igualada és el que se'ns presenta, però bueno, nosaltres hem d'anar a jugar-lo a intentar liquidar-ho i a veure si amb aquests tres punts doncs estem ja pràcticament salvats, encara que ens quedaria un puntet més, però bueno, ja és un coixinet. I després doncs et ve ja el Calafell, que és un derbi, diguéssim, i allà doncs serà un altre partit vital, i per últim del Capellades, que la seva pista vam empatar, i és un Capellades que, depèn com es donin els resultats, doncs pot venir ja amb el play-off d'ascens assegurat, o s'està jugant al poder anar-hi, o sigui que veurem com arriba també el Capellades. O sigui que són tres partits complicats tots.
0: Sí, perquè el Barberà ho té molt de cara, no? A falta de 9 punts, en té 7 d'avantatge, per tant sí, ho podria tancar fins i tot aquesta mateixa, aquesta propera setmana. Però clar, el Capellades, el Sant Ramon, el Setmanat, que vosaltres el vau superar aquesta setmana, estaven en plena lluita per aquesta segona posició.
1: Sí, són tres equips que els tres han perdut aquest cap de setmana. Sí, Setmanat va perdre contra nosaltres, Capellades i Sant Ramon també van perdre els seus partits, o sigui que està tot molt apretat també per dalt, perquè hi ha Juneda, diria que també està força enganxat
0: a
1: la lluita.
0: Sí, sí.
1: Llavors, entre aquests tres o quatre s'estan lluitant un parell o tres de places de promoció, llavors ja et dic, potser l'última jornada el Capellades ve amb la feina feta i ve més tranquil, diguéssim, o ve també amb l'aigua al coll i a patir.
0: Potser el partit, entre cometes, més assequible serà contra el Calafell, perquè sí que no s'hi juguen res, no?, en principi.
1: Sí, en principi estan ja en terra de ningú i no crec que ells pateixin per poder baixar, perquè ja et dic, tenen un coixí força important i haurien de complicar-se molt, molt, molt, molt, i donar-se molts resultats perquè ho pateixin. Llavors, en principi és un equip que no s'està jugant res, però bueno, no deixa de ser un club veí, i entre veïns sempre no ens fem molts favors.
0: Ja, sempre hi ha aquests petits problemes, que acaben sí, complicant la vida. A què creus que... Per què, no sé si ho teniu identificat, que ha tingut aquesta temporada, que tingui aquests altibaixos, aquesta irregularitat, que començava doncs amb les llums d'alerta, no? Després semblava que millorava molt i ha tornat a descompensar-se i arribar a aquest final, doncs això, patint una mica per mantenir la categoria.
1: Bueno, doncs al final som un equip que ha anat patint cops durant tota la temporada, en el sentit de la plantilla amb la que vam començar. Bueno, vam patir baixes per tema laborals, l'entrenador també vam tenir un canvi, vam remuntar amb la nova incorporació, després, clar, som una plantilla molt justa amb totes les baixes que hem tingut, lesions, sancions, bueno, al final la temporada és molt llarga i pocs partits hem estat tota la plantilla al complet. Llavors, quan entres en una dinàmica positiva, doncs tot va bé, però quan t'arriba un partit que tens un lesionat, un sancionat, ja va just, ja perds, ja, clar, la resta d'equips, tots els equips són molt, molt igualats, o sigui, pots anar a la pista de qualsevol i patir. Llavors, bueno, al final l'esport són dinàmiques i quan tens una dinàmica negativa i a sobre, pues, ja et dic, se't complica tot el tema de reforços i de plantilla i de tot això, pues, es va juntant tot i et va donar, pues, això, aquests altibaixos que hem tingut. Llavors, bueno, ara, a veure, ja et dic, portem dues victòries en aquests últims tres partits i a veure si ara ja tenim la dinàmica positiva i tornem a aquest alt, al pic alt.
0: El partit que, com dèiem, serà aquest proper diumenge, 12:45 del migdia, Pavelló Poliesportiu de Cubelles, aquest doncs, Club Patí Cubelles Igualada, pràcticament una final per als dos equips, els dos equips immersos en aquesta lluita i amb d'altres, i per tant doncs una victòria a vegades compta doble. Això pel que fa al primer equip masculí. El primer equip femení el tenim aturat fa unes setmanes, perquè entre calendaris i descansos doncs fa unes setmanes que no juguen. L'últim partit va ser contra el Torrelles, aquell partit que pràcticament era una final per esbrinar si les cubellenques podien treure-hi la primera plaça. Finalment no va poder sortir bé la cosa, va acabar guanyant el Torrelles, però en tot cas, com dèiem al principi, l'equip femení ja té assegurat la promoció, el partit de promoció.
1: Sí, el femení, bueno, ha fet una temporada, bueno, boníssima, o sigui, de les expectatives o del primer objectiu que es van marcar amb el que realment han aconseguit, pues, ha sigut, vamos, una sorpresa i supercontents. sí que queda aquest gustet de dir, ostres, si haguessis acabat ja de finiquitar el partit contra el Torrelles, tenies ja l'ascens matemàtic molt a prop. Ara s'ha complicat, però bueno, al final elles s'ho han d'aprendre com que tenen un play-off i a preparar-se, i sobretot, que és el que parlem moltes vegades amb l'entrenador i les jugadores, que ara no sigui perquè elles no ho han intentat fins al final, que ara està molt complicat, el Torrelles ha de punxar, elles han de guanyar la pista de l'Olesa, que també s'està jugant l'ascens, és molt complicat, però al final que sigui perquè el Torrelles ha guanyat i no perquè tu t'has deixat punts en aquestes dues últimes jornades, i a més que et servirà també doncs, per anar amb bona dinàmica pel play-off.
0: El que passa que és difícil amb el calendari que tenen de jugar un partit, descansar dues setmanes, tres setmanes, tornar a jugar, agafar sí. Un ritme és complicat.
1: Sí, ara resulta que bueno, aquest cap de setmana i a l'anterior han sigut els campionats infantils i tot això, i també han sigut els 27 i 19. Llavors, bueno, la federació, quan hi ha aquests campionats en categories on aquestes jugadores acostumen a doblar i a ser filials i tot això, doncs tanca la paradeta i en aquest cas, entre que descansaven una jornada i les dues setmanes de campionat i tal, doncs ja et dic, portaran un mes gairebé parades, i això, no vulguis o no, doncs pesa, són setmanes de no tenir partit, de no tenir recompensa i que et queda molt lluny el segon partit. Però bueno, ja arriba aquest cap de setmana i afronta aquesta setmana que queda a tope.
0: I sobretot en el pitjor moment, no? Perquè a més les va agafar amb aquesta derrota, que a vegades quan pateixes una derrota d'aquestes el que vols és tornar a jugar ràpid, no? Per recuperar sensacions, per refer-te una mica de l'ensopegada, i en aquest cas bé, han hagut d'aturar-se gairebé un mes. I deies tu que han de seguir lluitant fins al final. Ara m'ha vingut al cap que precisament el masculí la temporada passada estava en una situació molt similar i es va acabar decidint, crec que la jornada anterior, no? La jornada anterior un dels equips va acabar perdent contra tot pronòstic i al final vau aconseguir la primera posició.
1: Sí, anàvem tota la lliga, vam estar 20 i pico jornades invictes i també vam tenir una baixada de que bueno, vam acabar anant tercers i quedaven 3 o 4 jornades, mira que 3, i anàvem tercers i bueno, al final doncs, nosaltres el que vam dir és bueno, que si el play-off el tenim assegurat, l'ascens és complicat, però que no sigui perquè no hem guanyat nosaltres els partits. Al final els hi poses pressió a la resta i així es va donar. Vam perdre els dos primers i vam poder aconseguir l'ascens directe. Llavors, que els dos partits que els hi queden, tant Olesa com Igualada, si no m'equivoco, que els guanyin, que els lluitin, i ja et dic, si al final el Torrelles aconsegueix puntuar, pues, a play-off i amb bona dinàmica, i si pel que sigui el Torrelles no aconsegueix puntuar, doncs mira, això que t'emportes.
0: Encara no sabem quin seria el rival, aquest hipotètic rival a la promoció, però és possible també guanyar la promoció, és a dir, no és que sigui la promoció insalvable.
1: No, indubtablement. La promoció, en principi, és contra, si quedes segona, hauria de ser contra el tercer de l'altre grup, i a l'invers, si quedes tercer contra el segon, un partit d'anada i tornada. Sí que, bueno, quan vas a un play-off a doble partit, doncs, bueno, entre els nervis i tot, doncs, pot passar qualsevol cosa. I quan abans ho assoleixis, doncs molt millor, però bueno, que també es pot pujar al play-off i són capaces de fer-ho.
0: I això sí que seria, clar, una fita històrica per l'entitat, per elles, evidentment, però que el Cubelles tingués una equipa nacional femenina, vaja, no sé si cabia en algun dels somnis a principi de temporada.
1: No, ni a principi de temporada ni quan es va formar tot això. Et dic, el femení com a tal es va formar fa relativament, entre cometes, poc, amb un grup de mares que s'hi van posar i gràcies a elles doncs, això es va formar i any rere any, i sobretot amb l'estructura femenina que tenim, doncs s'ha anat nodrint i al final, doncs mira, et trobes amb un ascens a primera catalana que no tocava, entre cometes, perquè no vas assolir-ho l'any passat, però bueno, per com vas quedar classificació i compensacions vas poder-ho fer i ara et trobes que estàs un pas de nacional que és la primera lliga a nivell català, vull dir que déu-n'hi-do.
0: Veurem, veurem com acaben d'anar aquestes dues últimes jornades de la Lliga regular i doncs, si cal, doncs, aquesta promoció. Joel, ja per anar tancant, resta de categories de la base, no sé, m'imagino que, com deies tu, es van tancant també diverses competicions. No sé si ens podries destacar doncs, algun equip, algun conjunt que hagi tingut una bona temporada.
1: Bueno, la veritat és que estem molt, molt contents de com s'ha treballat tota la base. Tenim equips, sobretot a la branca femenina, que s'han quedat a les portes d'anar a campionats. El FEM 11 ens hem quedat a un gol d'anar a campionats. El FEM 15, l'últim partit a falta de 7 segons, els hi valia l'empat o la victòria per anar a campionats i també doncs, van perdre aquests 7 segons i no van poder anar. El FEM 17 també ho ha fet molt bé. Tenim l'Infantil A i l'Alevi A a les eliminatòries de la Copa Catalana, Benjamí C, que no ha perdut cap partit en tot l'any. Tenim molt bons equips que al final cadascú al seu nivell i en la seva categoria, al final, més enllà dels resultats, el creixement que estan tenint és molt bo i s'ho passen bé quan venen, que és el més important, i nosaltres estem molt contents.
0: La majoria també deuen estar arribant al final, no? Si no han acabat ja.
1: Sí, hi ha equips que... Bueno, els més petits, que al final normalment són els que acaben abans, són els que acaben més tard i, si no m'equivoco, els prebenjamins tanquen els partits el cap de setmana del 6 o 7 de juny. La resta, alguns acaben aquest cap de setmana o la setmana que ve, però sí, en un mes vista ja han acabat tots.
0: I m'imagino que ja deu voltar doncs, el campus i tot l'estiu. Aquí no s'atura.
1: Sí,
0: no?
1: Això no para.
0: Això no s'atura.
1: Això no para. Acaba la temporada i ja comença el campus i quan ha acabat el campus comença la pretemporada i no t'has donat compte i estàs una altra vegada al setembre jugant.
0: Bueno, això és bona senyal, no? Senyal que volen continuar jugant a hoquei.
1: Sí, sí, sí. Cada tant en tant un descanset tampoc va malament, però sí, sí, no, els agrada i al final... som un esport que el mantenim viu nosaltres i al final doncs, això t'omple i molt contents.
0: Molt bé, doncs recta final per al Club Patí Cubelles amb bé, aquestes últimes jornades doncs, interessants tant pel que fa al masculí com pel que fa al femení. Esperem que al final tots puguin aconseguir el seu objectiu i en tot cas doncs, estarem com sempre ben atents al que pugui passar el proper cap de setmana doncs, amb aquest partit a 3:15 del migdia a Cubelles entre el Cubelles i l'Igualada, aquesta primera de les tres finals que li queden al masculí. Joel, com sempre, moltes gràcies, molta sort i bé, seguim parlant.
1: Moltes gràcies, Marc, una abraçada.
2: 1, 2, 3.

0: de la teva ca...
1: Ràdio Cubelles.
2: Avui començarem amb George Bizet i la sinfonia en UT major, una sinfonia en quatre moviments. La interpreta l'Orquestra Ciutat de Granada, que està dirigida per Josep Pons. Josep Pons i Viladomat és un músic i director català nascut a Puig-reig l'any 1957, que va rebre la seva primera formació musical a l'Escolania de Montserrat i ha dirigit orquestres de primer nivell internacional. Va impulsar l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure l'any 1985, de la qual va ser director durant 12 anys. També ha estat el director principal associat del Gran Teatre del Liceu i la temporada 2025-26 va ser director principal de la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2025, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, i el 2019 havia rebut també la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura. Doncs Josep Pons va ser director de l'Orquestra Ciutat de Granada els anys del 1994 al 2004, i d'aquesta època és aquesta gravació que ens interpreta la Sinfonia en UT major de Bizet.

Era la sinfonia en UT major de Bizet. I ara tenim una part dedicada al piano i a Chopin, amb el gran pianista Dong Hyuk Lim. Va néixer a Corea l'any 1984, va ser deixeble de Marta Argerich i amb 18 anys d'edat va ser conegut internacionalment arran d'unes edicions de prestigi amb el nom de Marta Argerich Presenta, amb la qual va ser guardonat el Premi Diapason d'Or. És reconegudíssim per la crítica i el gran públic i, a més del que hem anomenat, ha tingut diversos premis. Amb aquestes gravacions ens presenta un programa dedicat a Chopin. És un conjunt de 24 preludis, dels quals escoltarem avui 4 d'ells. Doncs, piano, Chopin i amb Dong Hyuk Lim.

ha estat una part dedicada al piano, amb el gran Chopin i amb el pianista Dong Hyek Lim. I ara tenim una part dedicada a l'òpera de Cavalleria Rusticana de l'autor italià Pietro Mascagni. Escoltarem el preludi, l'intermezzo i també algunes de les peces d'aquesta òpera. Les interpreta la National Philharmonic Orchestra, dirigida per Gian Andrea Cavazzeni, i els intèrprets són Luciano Pavarotti, Giulia Baradi, Ida Bormida i Piero Cappuccilli.

i fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Bon dia, Cubelles. Us parla Pau Ramon des de l'estudi central de Ràdio Cubelles, de l'emissora municipal, i a aquesta hora sempre arrenquem la setmana comentant les notícies d'actualitat de la nostra vila i ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors per fer petar la xerrada en aquesta estona de la tertúlia de Ràdio Cubelles. I avui ens acompanyen aquí l'estudi central de Ràdio Cubelles, l'Oriol Pérez. Bon dia, Oriol, benvingut a la tertúlia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Marcial García, benvingut.
2: Bon dia i enhorabona als culers.
0: Susana Peix, bon dia.
3: Bon dia.
0: També ens acompanya en Cinto Bel. Bon dia, Cinto.
4: Bon dia a tothom, bon dia, Cubelles.
0: I Lola Lorente, bon dia, Lola.
5: Hola, què tal?
0: I bé, amb ells, com deia, comentarem l'actualitat municipal, les notícies de les últimes hores i els últims dies a Cubelles, que de seguida entrem a comentar aquí, a la tertúlia d'actualitat de Ràdio Cubelles. I bé, arrenquem en primer lloc amb el que ha passat les últimes hores aquí a Cubelles. Aquest diumenge Cubelles va acollir la quarta diada dels castellers del Foix, una diada castellera que va comptar amb tres colles convidades, la Jove de Tarragona, Bordegassos de Vilanova, Nens del Vendrell i també els castellers del Foix. La colla local va tornar a descarregar amb solvència el 3 de 7, va fer també la Torre de 6 com a segon castell destacat, el 5 de 6 i 3 pilars de 4. Es va batre el rècord de millor castell també que s'ha viscut mai a Cubelles, la Jove de Tarragona, amb el 4 de 8 amb l'agulla. En primera ronda ja va fer també el castell que encara el més alt que s'havia fet mai fins ara a Cubelles, que era la Torre de 8 amb folre, i ells mateixos es van superar en segona una ronda fent el 4 de 8 amb l'agulla. També van aixecar el 3 de 8, el pilar de 6 i van fer un vano de 5, mentre que Bordegassos van fer 5 de 7, 3 de 7, 7 de 7 i pilar de 5, i Nens 4 de 8, 7 de 7, 3 de 7 i pilar de 5. Una plaça de la Vila plena que a més va ser una diada especial també per Ràdio Cubelles, perquè la van poder retransmetre en directe, van fer també un desplegament, diguéssim, audiovisual per oferir-la també mitjançant el canal de YouTube, és la quarta diada dels castellers del Foix. Recordem que l'anterior es va haver de suspendre perquè era l'endemà de la riuada i no es va poder celebrar. Per tant, aquest 2026 ho han pogut celebrar, i a més de quina manera, no? Amb unes colles potents i a més com a colla local fent un molt bon paper. Vau poder anar a veure els castells, què us sembla aquesta diada, també el bon moment que viuen els castellers del Foix. Endavant, Marcial.
4: Bueno, sí, jo crec que un èxit total, no?, per part dels castellers del Foix, per aconseguir que els Bordegassos, la Jove de Tarragona i els del Vendrell vindran a Cubelles, i com has dit tu, no?, el castell més alt que s'ha vist a Cubelles se va fer ahir, i a part d'això, un 7 de 7 que és impressionant també per part dels Nens del Vendrell, que va ser impressionant. Jo crec que posar una petita, una

0: petita algo que no ha sigut tot bé és la participació de la gent del poble. Jo també penso que una diada com aquesta tenia que haver congregat moltíssima més gent, que és veritat que la plaça de la Vila és la plaça de la Vila i hi havia més de 800 castellers i estava totalment plena, però no era molt còmode poder veure els castells. La veritat és que des de molt pocs espais se podien veure, apreciar com es feien els castells. I, bueno, quizás per a la propera hauria de pensar-se que necessitem un espai més gran per poder veure-ho correctament. També és veritat que l'escenari que havia per a que vosaltres podeu treballar
1: ocupava una
0: part de la plaça, no?
1: Sí, sí.
0: I això també va influir. Però, bueno, jo crec que el dia va ser un dia fantàstic de temps i una molt bona, boníssima diada castellera a Cubillas. Sí.
2: A colación de lo que dices, seguramente hubiera ido muchísima más gente, pero lo que hemos hablado, que el pueblo estaba dividido porque el domingo celebramos el Día de la Danza y había un montón de gente que quería estar. Otros iban y venían porque lo comentaban, pero claro, al haber coincidido el día, pues estaba el pueblo como dividido, ¿no?
0: Sí, es un...
1: Sí, que el poliesportiu teníem el Dia de la Danza, sí, tant dissabte a la tarda com diumenge, matí, sí, migdia, i això sí, clar, va fer que
0: segur,
2: claro,
1: hi hagués un altre punt, no?, d'atracció també a Cubelles.
3: Home, jo penso que la plaça de la Vila és que és el lloc, no?
0: Perquè... Clar, sí, sí, és veritat.
3: Doncs ha de fer, sí que és cert que jo des de dalt del terrat que ho veia i ho vaig pensar exactament, és que anava d'ell mateix que has dit tu, perquè es veia molt de moviment però tot eren coloraines. Llavors sí, sí, jo pensava, jo no és la gent del poble, no? Perquè només es veia...
4: Eren els vídeos que tu vas penjar.
3: Sí.
4: Que no sabíem si pujaven o baixaven els castells. Anaven tan de pressa que...
0: Sí. Pujaven i baixaven.
4: Sí, sí.
0: Però...
3: No, jo també, com a, per la propera vegada, també una recomanació és que posin alguns bidons per deixar, doncs, això, les ampolles de plàstic i així, perquè es va quedar a la plaça.
0: Brutal,
3: bueno, vaig enviar fotos també al grup perquè ho veiéssiu de com s'havia quedat,
0: sí,
3: no?
0: Sí,
3: i això és tan fàcil com posar uns bidons, uns contenidors grans allà, i la gent quan acaba, perquè la paperera també estava fent un 3 de folre, un 4 de 7
0: i amb manilles, manilles.
3: I llavors, clar, si només hi ha una paperera petita en tota la plaça, doncs és normal, no tenien lloc on deixar-ho. S'ho podien haver endut, també, però bueno, la gent sol deixa les coses allà i estan tots els arbres i totes les parets estan plenes d'ampolles.
0: Sí, sí, no, és veritat.
5: I aquí una l'enhorabona a l'organització de la jornada castellera, cada any més, cada any millor. I el que diem, aquestes jornades també serveixen per reflexionar i analitzar i veure possibles solucions.
3: Millores,
5: clar. I millores, sí, sí, perquè sigui cada vegada més bonica.
3: Mm-hmm. Evidentment, també quan estigui acabat el carrer, a lo millor la ràdio es pot desplaçar amb un tros de carrer o no ho sé, o pugeu al terrat i ho mireu des d'allà, que es veia molt bé.
5: Però igualment la plaça de la Vila és petita.
0: I
5: clar, si tu vols posar pues, quatre colles... i alguna d'elles
0: potents. Sí, sí.
5: Dius, ostres, es queda petita.
3: Però això deu passar a molts altres pobles, no?
0: Sí, el Vendrell van comentar també que el Vendrell passa el mateix.
4: Igual. És una mica més gran, però també quan s'ajunten quatre colles en allà, ja, vull dir, han de sortir colles de la plaça perquè hi entrin d'altres, perquè precisament hi ha molta multitud de gent que volen veure-ho, i a més els que participen, els castellers.
5: Mm.
4: És un problema.
5: I fent referència a el que deia el Marcial, és això, és a dir, perquè la gent ho pugui gaudir, és complicat fer-ho a la plaça de la Vila. Jo sóc partidari, igual em dieu de tot, però jo sóc partidari d'intentar buscar una altra, una altra ubicació, o directament el que alguna vegada ja hem comentat en aquest espai mig en broma, tirar la rectoria.
0: Fer
5: una plaça ben maca i ben bonica.
4: Sí, sí. Tu digue'm on s'ha de firmar, que jo sóc el primer. Però això és una cosa que ja fa anys que ho estic dient jo, per aquí i per carrer també. Però,
2: i no en broma.
4: Si em diuen ho hem de tirar entre tots, jo sóc el primer que agafo un pic i me'n vaig allà. Però no perquè tingui mania a la rectoria, però penso que és un espai que es podria aprofitar molt pel poble.
3: El podien reubicar en un altre lloc.
4: Home, és que allà hi ha un solar al costat que no hi edifiquen res, jo sempre ho he dit, per què no es busca posar la rectoria? Al final està al costat de l'església, aquest solar que està buit.
3: Però aquell solar és municipal?
4: No ho sé, és privat. A veure, això és entrar en un altre
2: terreny. Abrir otro melón.
4: Sí, però parlem dels castellers. Jo penso que aquest dia ha sigut importantíssim per Cubelles, ha sigut un dia esplèndid. i reivindico el mateix que heu dit vosaltres, el mateix que heu comentat, que és un lloc que es podria ser massa petit fer-ho a la plaça de l'Ajuntament i tindria que buscar un altre espai. I a més, una de les coses que jo sempre em queixo d'aquest poble passa que quan es fa una actuació hi ha un acte, no sé per què, però solapa amb un altre. Sí. I això és el que no tindria que ser. Es tindria que buscar un dia concret que només es fes o bé la dansa, o bé els castells, o bé la trobada de gegants, o bé el que sigui, però no solapar coses amb un amb l'altre, perquè llavors, esclar, la gent es divideix, no hi ha gent per tot, perquè al final penses que, bueno, és que la gent no... El que tu has dit, Marcial, trobes a faltar la gent del poble que no hi eren els castells, però no, estaven a l'altre costat.
0: Ja, sí, sí, és possible.
4: Clar,
0: sí.
4: I llavors aquí hi ha un problema, i hem de buscar la manera de que no se solapin les actuacions.
0: És veritat.
1: Sí, això va ser una llàstima, la veritat. No, la coincidència, però bé, doncs...
5: Jo crec que això passa cada cap de setmana, eh?
4: Sí, però a veure, hi ha actuacions importants.
2: Depèn de los actos,
5: ara,
2: és important.
5: Ara, el que dieu, a nivell organitzatiu, igual es podria demanar que aquesta Diada Castellera s'intentés posar en una data concreta.
4: Exacte. I que no hi hagi
2: res que se lleve todo su protagonismo.
5: Que no es solapi amb altres activitats que també mobilitzen moltíssima gent. És a dir, perquè el Dia de la Dansa mobilitza moltíssima gent.
4: Sí. A mi també m'agradaria haver anat a veure la dansa, per exemple. Jo no he anat ni una cosa ni l'altra, però si jo hagués estat a Cubelles... No, ho dic en sèrio.
0: Que sí.
4: Si hagués estat a Cubelles, jo hagués anat a un lloc determinat. O bé a veure els castells, o m'hagués anat a veure la dansa, però esclar... Sí. Els dos llocs,
0: no,
4: com, tu
0: moure,
4: deies,
0: no.
4: Com tu deies, que aquí sí, hi havia gent que anava i venia.
2: Sí, però... sí, havia gent que hacía eso, però claro.
0: Però així no veus res.
2: Ni una cosa ni una altra. Cosa,
5: jo dissabte final... vaig estar el dia a la jornada de la dansa, dissabte, em van preguntar si diumenge aniria a lo dels castells, i vaig dir sí, i intentaré anar, i al final no vaig poder anar. També per altres qüestions, ja més personals i familiars, però mira... Són coses que passen. També dic que em vaig apropar a treure el gos, a donar una volta allà per casa meva. La platja estava plena, també, a l'hora dels castells.
0: També, sí.
5: A l'hora dels castells, sí. Hi havia gent a la platja.
2: Salió el sol i...
5: Amb la pluja del dissabte no
2: claro.
5: Vegis.
4: Bueno, però això tindria que solucionar, buscar una manera de poder-ho portar a terme sense que se solapi res, perquè és interessant.
3: Cubelles té prou població com per cobrir 2, 3 i 4 events, perquè és...
2: Hay gente para todos.
3: Clar, i en cap de setmana encara més, vull dir que el que diu ell, igual hi hauria gent que està a la platja, igual que hi hauria gent que estaria fent un vermut. De fet, jo tinc uns amics que em van dir, pensa fer un vermut? Dic, no, que si miren els castells, i estaven a 200 metres.
4: Sí.
3: I penso, podríeu venir vosaltres a veure castells, no? Vull dir que al final, jo penso que ja... I si ens estem queixant que la plaça és petita, imagina't que vingués tothom que vol venir, llavors ens queixaríem que la gent no pot veure, no?
4: Sí.
3: Però sí, jo també signo el tema de la rectoria.
0: Estem tots d'acord, no?
3: Per unanimitat?
1: Home, pel que fa a l'espai, sí que quan s'acabin les obres de la plaça del castell, aquell tros de carrer doncs ja estigui arreglat, no?
0: Sí, també.
1: Doncs això, el tema de l'escenari i tot plegat, doncs si es pot plantejar diferent, doncs es pot guanyar lloc. Però, home, sí que també, tot i ser petita, és bufona la plaça de la
0: vida. No,
1: sí. I queden bé els castells i van quedar bé, no?
0: Ja, molt bé.
1: Van quedar bé, es veu... No? Encara que hi vagi això, doncs depèn de les colles que hi vagin. Clar, aquestes perquè eren molt grans, però si van colles més petites, doncs clar, en un lloc més gran tampoc queda més desengelat.
3: No llueix, sí.
1: No llueix tant. Bé, malauradament, però, aquest diumenge, a primera hora del matí, ens dèiem amb una altra notícia, que va ser un accident que hi va haver a la C31, era terme municipal de Cubelles, però pràcticament a tocar de Cunit, entre Cunit i Cubelles, per allà la zona del polígon de les Salines, hi va haver 8 ferits, un crític a l'Hospital de Bellvitge, una dona greu també a l'Hospital de Bellvitge. Bé, uns quants ferits greus, i van anar 10 ambulàncies i 5 dotacions dels bombers, i això va ser al voltant de les 5 de la matinada quan van rebre l'avís, i doncs va ser un accident de matinada, un xoc frontal entre dos turismes, i doncs que a més anaven plens tots dos, 8 ferits doncs, de diversa gravetat, en un cas crític. Bé, doncs ara feia temps que no teníem cap accident greu aquí a la carretera C31, però sí que doncs de tant en tant, malauradament, doncs hi ha accidents de trànsit, no, també greus. Per sort, de moment no hi ha hagut doncs cap víctima mortal, un ferit crític, però però no hi ha hagut cap víctima mortal, però vaja, doncs aquí a la C31 hi va haver aquest accident, la matinada de dissabte a diumenge.
3: Sobta que una recta, és una recta, sí, vull dir que...
4: Sí.
3: I sobta, no?, que sigui o és un avançament o és, a veure, perquè aquestes hores de matinada...
2: Despiste.
3: Però sobta això, que sigui un xoc frontal en una recta tan llarga.
2: Sí, sí.
3: Però...
4: Sí. Això són les circumstàncies.
3: No, evidentment.
4: Ja mala sort, mal moment i vés a saber el motiu concret, no? O sigui, un adelantament, el que tu deies, o algun altre factor, vull dir, s'ha dormit, o una de les persones, no se sap, eh? Vull dir,
0: no,
4: en principi,
0: no,
4: encara em sembla que s'està averiguant o investigant el per què, doncs és un moment trist perquè no sé,
0: sí.
4: Mala sort, mal moment.
5: El màxim recolzament a les famílies afectades
4: sí.
5: I ja diran a veure com ha anat, però el que dèieu sembla estrany amb una recta amb molta visibilitat, és a dir, que no és una zona que...
4: I és una hora que no hi ha gaire circulació.
0: No.
5: I per la hora és de nit encara. Has d'anar amb les llums. És a dir, són coses que dius... el reflex del sol no toca.
0: És curiós.
5: Sí. Tot el recolzament a la família, és una notícia que ens sap molt de greu, una notícia trista.
0: Sapiguem les edats dels ferits, no? Perquè jo no he llegit, però no he...
1: No, les edats no les tenim.
5: No les tenim.
1: No les han donat. S'ha dit el grau de,
0: sí, sí, sí,
1: dels ferits.
0: Sí, és veritat, però no.
1: I on els van traslladar, però no, les edats no s'ha dit.
5: I també reconeix el desplegament que es va fer tant d'ambulàncies com de bombers
1: i policia local, també
5: policia,
1: va anar,
5: com a policia local, evidentment, perquè durant una bona estona va estar completament tallada la C31,
0: sí.
5: És a dir, perquè la quantitat d'ambulàncies que necessites, perquè igual la gent no ho sap, és a dir, en cap casos d'aquest tipus d'accidents ha d'anar una ambulància per cada un dels
4: ferits,
5: dels ferits,
4: sí,
5: és a dir,
4: sí.
5: Per tant, ja, si eren 8 ferits, ja necessites d'entrada.
3: Bueno, van enviar 10, suposo, perquè els cotxes podien haver 5, no? El màxim d'ocupants eren 10, per tant, suposo que per això van anar 10.
2: I depende de la gravedad, se lo habrán llevado a un hospital o otro.
5: Jo crec que han anat tots a Bellvitge, perquè normalment...
3: No, veia que havien enviat 2 a Camils.
5: A Camils?
1: Sí, sí.
0: Els més greus, suposo que els més greus...
1: Una Camils, una Vilafranca, 2 als Camils, una Vilafranca... i 2 Bellvitge, Vall d'Hebron i Sant Joan. Sí, sí.
0: Una pena.
1: En tot cas, també, sí que és una carretera que té un alt volum de trànsit els caps de setmana, això sí, hi ha molt de trànsit, i els divendres en una direcció i els diumenges en l'altra, i vaja, segurament a aquelles hores no és els moments en què hi ha més trànsit i per tant la velocitat seria alta també, no? D'aquí la gravetat de l'accident, perquè habitualment a més de 30 o 40 no pots anar per la 30 o C31 perquè està ple, eh? Està plena i és tot una cua.
5: Amb això, Pau, tens raó, però el lloc on es va produir l'accident, és a dir,
1: és la recta, perdona, del polígon.
0: Recta, sí,
5: sí, però em refereixo. Si vens de Cubelles cap a Cunit, en el lloc on es va produir l'accident, si el vehicle que venia de Cubelles cap a Cunit anava amb excés de velocitat, això és molt greu, perquè ha tingut que accelerar d'una manera brutal
3: des de
5: la rotonda
1: fins allà.
5: És a dir, jo l'excés de velocitat podria dir del cotxe que podia venir de Cunit. És a dir, perquè aquell no tenia... cap rotonda més a prop. La primera rotonda que té és la del McDonald's, per dir-ho d'alguna manera.
2: Claro,
5: és a dir, l'altre cotxe, per arribar a una velocitat alta, ostres, ha tingut que accelerar bastant, que pot ser, que evidentment mai se sap, però clar, són circumstàncies que jo, quan vaig veure la notícia, veient la recta, jo passo per allà cada dia. Ostres, és que hi ha visibilitat, no sé, molt trist.
1: Va, bé. Seguim amb altres notícies. Aquesta setmana tenim doble jornada de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris d'educació han convocat, de fet, un calendari amb unes quantes jornades de vaga i mobilitzacions durant aquest mes de maig i principis de juny. La primera aturada va ser, de fet, per l'etapa 0-3 anys el dijous passat, el 7 de maig, i va haver seguiment, pel que sabem, doncs, aquí a la Llar d'Infants La Draga, hi va haver una manifestació a Barcelona, i ara... aquesta setmana, aquest dimarts, demà i dimecres, tenim doncs la vaga de la zona Penedès i la primera vaga també de tot Catalunya, del sector de l'educació que ja afectaria doncs, escoles i instituts. Venim també de convocatòries anteriors durant el mes de març i aquestes que han vingut a continuació. Els representants dels docents i professionals de l'educació han insistit que dependrà del govern de la Generalitat si aquest calendari de mobilitzacions tira endavant sencer, perquè a banda del 12 i 13 de maig també hi ha convocat 27 i 29 de maig i 5 de juny, o si es pot frenar per negociar. No? Diuen, si el govern vol negociar, aleshores aquest calendari potser es frena, no? Diuen els sindicats, però ara per ara almenys l'executiu de la Generalitat ha defensat l'acord que ja van signar amb Comissions Obreres i UGT i no es mouen d'aquí. Diuen de desplegar aquest acord, de desplegar-lo i bé, doncs d'aquí aquest, no? Aquest enrocament entre els sindicats de l'educació i el govern de la Generalitat, que afectarà evidentment també les escoles i instituts de Cubelles, on la setmana passada ja hi va haver algun moviment, no? Que les famílies ja van veure com els professors sortien doncs amb les samarretes, això, hi va haver ja alguns moviments, no vaga, però per conscienciar també tota la comunitat educativa d'aquestes reivindicacions que tenen els professionals de l'educació.
0: Bueno, jo crec que és un dret que tens els mestres, no? Però jo me planteo si aquest, al final del curs, és el moment ideal per fer-ho. Evidentment, pues, pot ser que faci més pressió, però jo crec també que no és el moment oportú, no? Estem finalitzant el curs, les que finalitzen el batxillerat tenen la selectivitat i van perdre moltes hores de classe, no? I, evidentment, les reivindicacions poden ser bones per als mestres, però això, no tinc clar que sigui el moment oportú i esperar un mes per començar a parlar, jo crec que tampoc va supondria un gran...
1: Home, de l'anterior època de vagues fins a l'actual hi ha hagut un mes sencer, que no s'ha mogut res.
0: Però ja, sí, no.
1: Entenc també, no?, que,
0: per això, que
1: aquí doncs, que els sindicats han fet aquesta segona convocatòria després doncs, de deixar un parèntesi entremig.
0: El problema és que hi ha altres sindicats que ja han firmat, no?, un acord. I això, bueno,
5: llavors tenim diversa informació, per no? El que veig. Sí.
0: No, bo, el Comissions i UGT han firmat amb la Generalitat un acord fa uns mesos, no?
5: A la primera convocatòria, a la primera negociació, el sindicat USTEC estava damunt de la taula.
0: Uh-huh.
5: Amb UGT, Comissions Obreres, a la Intersindical i un altre que no me'n recordo. Uh-huh. Es van aixecar USTEC tres vegades de la taula de negociació.
0: Sí,
5: abans d'arribar a un acord amb Comissions Obreres i UGT, des del departament se li va trucar tres vegades a la Yolanda per tornar-se a seure damunt de la taula i durant tres setmanes va rebutjar sentar-se. Llavors es va arribar a un acord amb Comissions Obreres i UGT.
0: Sí, per això.
5: I ara de sobte dius, pues ara m'enfado i no respiro i monto una vaga.
0: Que no estic defensant, Oriol, no estic defensant.
5: No, que tota la raó. El que passa que jo com a pare és el que m'emprenya, que sempre les mobilitzacions moltes vegades per fer tenir so i per tenir veu i per tenir visibilitat afecten danys col·laterals com és el cas dels nostres
0: sempre.
5: Fills
0: és el que he dit jo, no?
5: I sempre s'ha fet així i s'ha aprofitat això, és a dir, quin moment fem això? Perquè no és tant que és els nens de batxillerat que evidentment es quedin sense classes, és que al principi d'aquesta vaga i al principi d'aquesta convocatòria forta ha sigut, senyors, no hi ha graduacions, senyors, no hi ha colines d'estiu. Senyors, deixem de fer... Escolteu. Que el que esteu fent és bastant potent, jo ho entenc, tot el dret del món a fer vaga, però aviam d'on venim i cap a on anem. Jo espero que arribin un acord. Que arribin un acord. Crec que va ser ahir a una altra emissora de ràdio, li van preguntar a la consellera què faria i tornaria a demanar, tornar a sentar-se a tots els sindicats d'educació de cara a les properes setmanes, pues, a veure si tornen a sentar-se i arriben a un acord.
0: Ojalà.
5: Que l'acord està per allà, no sé si és bo o és dolent o el que sigui, però jo no puc dir si és bo o és dolent o tal, però és que sempre de vegades que agafen unes situacions i unes vagues que jo estic completament d'acord, però han agafat una força i una empenta i una embrancida que, escolta, que hi ha nens petits que, ostres, sí, que es queden molts dies sense, sense escola.
4: Però sempre passa igual, eh?
5: Sí,
4: totes les vagues és per perjudicar algú, i sempre surt perjudicat algú amb una vaga. En
5: aquest cas, els ciutadans.
4: Aquest cas pues, surten perjudicats les famílies i els infants, eh? Però normalment sempre es busca aquest punt de trobada en el fet de perjudicar. Perquè quan hi ha una vaga a la Renfe, qui perjudica?
5: Els usuaris.
4: Quan hi ha una vaga en una empresa, qui perjudica?
5: Sí, sí.
4: Vull dir, és...
5: I en el cas de la vaga de Renfe o en el cas de les vagues d'aviació i tot això, s'intenta agafar en dates on la gent surt més i a prop de vacances i tot això.
2: Claro, exacte. Que és la manera de fer pressió, clar, perjudicar clar, a mucha gente.
4: Vull dir, nosaltres podríem estar d'acord o no amb aquesta vaga concreta, però clar, llavors tu també has de pensar què és el que s'està reivindicant. Què és el que s'està negociant, si volen aconseguir-ho, si podran aconseguir-ho o no. Llavors, vull dir, la valoració s'ha de fer així. Llavors, si els sindicats intervenen i n'hi han dos que ja hem firmat, home, què vols que et digui? No ho sé, és una de les maneres de demostrar nosaltres fem força perquè els altres també s'hi adhereixin. Mm. No, home, no, s'ha de fer les coses ben fetes, tots han d'estar d'acord. Mm. Però és que les vagues són inevitables i perjudica sempre algú. I en aquest cas, els infants i les famílies que tenen els infants a les escoles. I és concretament així.
5: I ja veurem com evoluciona. En el cas concret personal meu, és a dir, nosaltres com a pares a l'Institut Cubelles intentarem fer nosaltres la graduació. Bueno, perquè, ja, perquè el claustre de professors ha decidit que ells no fan una graduació fora de l'horari lectiu.
4: I això podeu fer-ho vosaltres?
5: Sí. Clar, ho intentarem fer. Clar.
3: Jo a l'escola ja que estan els meus fills la feia a l'AMPA.
5: Ho intentarem fer com a AFA, intentarem fer, demanar els permisos, demanar tot,
4: si
5: però
4: podeu,
5: clar,
4: endavant.
5: Sí, però és una llàstima però és una llàstima després de 4 anys de nens que estan fent la ESO o 6 els nens que fan la graduació de batxillerat, que durant tots aquests anys es faci una graduació i que els professors no participin. Això és molt trist.
4: No, clar,
5: ja sap molt greu, únicament pel motiu de no fer activitats fora de l'horari lectiu. Que entenc que se'ls ha de pagar, se'ls ha de compensar, pues possiblement que moltes vegades en aquests casos això s'ha estat fent fins ara. Oi que sí?
4: Sí, sí.
5: Quants anys porten fent-se colònies a les escoles?
6: No ho sé, però molts, clar.
5: Quants anys portem fent graduacions fora de l'horari lectiu? Clar, que jo entenc la seva reivindicació de dir, pues ara parem i volem que se'n recompensi.
3: Està clar que ho fan correcte, com a mesura de pressió. El que penso que és que s'hauria d'escoltar els mestres, evidentment, perquè ja no és només que reclamin millores econòmiques i això, les baixades ràtios, sinó que jo la sensació que tinc, i crec que no és una realitat, és que cada vegada tenen menys poder en el sentit de poder treballar amb els infants, perquè aquí... les famílies en general, no parlo de ningú en concret, però els hi treuen ara em surt la paraula,
6: l'autoritat.
3: No? I que jo penso que cada vegada estem anant a pitjor, o sigui, dius, sí, ara perdran, no tindran color, però és que cada vegada estem anant a pitjor de comprensió lectora, o sigui, de tot. Els nens arriben a les universitats que no saben ni redactar, i llavors penses, tenim un problema molt gran, més enllà d'aquesta reivindicació d'ara, vull dir que s'han de posar les piles, i ja no això, sinó molt més enllà, posar el focus en l'educació i millorar la situació de molts mestres que ara estan treballant les ràtios. Ja no dic res, nosaltres anàvem a classe que érem 40 i pico, no? Però com ens comportàvem nosaltres davant dels professors, no? Era un respecte absolut, cosa que ara no existeix. Llavors no poden estar amb 25 nens, però és que tampoc podran estar amb 10, tal i com estan ara a l'educació. Llavors penso que hi ha d'haver una focalització total en el sistema educatiu i sobretot això, i que entren molts nens amb dificultats, nens amb trastorns, i que estan, que els professors no tenen formació. Llavors jo crec que aquí hi ha un problema molt gran, molt més enllà d'això, no?
5: I al final... jo crec que aquest problema és un problema, a part de les famílies, que després t'ho comentaré, sinó també és un problema polític greu.
3: Es va fer
5: una normativa d'inclusió a l'escola, que jo estic completament d'acord, però no es va dotar de diners.
3: Ni de recursos.
2: Ni de professionals.
5: I això va ser un error brutal, perquè porten l'estrant els educadors i els professors, porten l'estrant un endarreriment en inversió tan econòmica com de recursos personals, que amb una llei que no es pot complir. Per el que tu deies, és a dir, de sobte te poden entrar nens amb necessitats especials, doncs 4 o 5 o 8 en una classe, i això altera molt el ritme de la classe. Part de les famílies també, jo vull una implicació més gran de les famílies. Jo porto, tinc una nena de, ara, una noia gran de 20 i pico anys i tinc una altra més petita. Jo porto des de la petita lligat amb les associacions de famílies dintre de les escoles.
3: Llavors abans, ho veus en primera línia, ja, què abans, passa, no?
5: No, per això t'ho dic, és a dir, ja més de 15 anys porto en aquesta visió i t'ho dic una cosa, Susana, fa 15, 16 anys anaves en una assemblea de l'AFA i hi havia igual 50, 60 persones. Uh-huh. Ara montes una assemblea de l'AFA, arribes i està l'AFA i dos.
6: Sí.
5: I això és una vergonya.
3: Sí. Jo també estava a l'AFA, clar, és que al final qui s'implica,
5: I això és una vergonya, és a dir, perquè també... hi ha uns pares que tenim la intenció que veiem l'escola com un model educatiu, formatiu, però també formació com a persona i educatiu com a persona. Hi ha famílies que deixen els nens que, com una mena de guarderia de allà que va el niño.
2: I luego también los profesores se llevan mucho trabajo a casa.
5: Mental, sobretot.
2: Sobretot, porque ahora mismo...
5: I és el més greu, perquè això provoca malalties.
2: Una profesora el otro día llegó bastante disgustada a una clase y decía, vengo tarde porque vengo de una reunión. Y nos explicó un poquito el contexto de que qué difícil es hablar con unos padres de un crío especial y que los padres no quieren reconocer aquella diferencia que hay en el niño, que no es ni mejor ni peor, pero necesita pues unas atenciones especiales.
3: Pero los padres en teoría han de saber si es un nen que té una necessitat educativa especial. Sí, però... és que hi hagi, com també hi ha moltes vegades, situacions d'assetjament i això, i evidentment els pares no ho reconeixeran. Però hi ha evidències, clar. Vull dir que a ningú li agrada que li parlin malament del seu fill o filla, perquè tots pensem que són perfectes i no són tan perfectes.
2: És
3: molt difícil.
2: En este caso, es curioso porque hay cosas que han pasado toda la vida. Ahora le estamos poniendo nombre y apellidos a muchas personalidades diferentes, a problemas, diversidad, de comportamiento de niños. Pero en este caso, la chica es que hasta le caía la lágrima cuando decía, ¿cómo voy a convencer yo a estos padres de algo que ellos presumen de que ellos son así y les ha ido bien toda la vida? Pero hoy hay recursos para ayudar a estos niños, para que tengan mejor profesionales.
3: Sí, però estan, com deia ell, estan dins d'una classe com perquè és inclusiva i queda molt bonic dir-ho que és inclusiva, però després no ho és perquè no hi ha recursos.
6: És verdad.
2: Que hay cosas que parece que están de moda, pero es que no, es que ha habido toda la vida. Y claro, los padres...
3: No, ara n'hi ha més.
2: Ara hi ha
3: molts nens
2: amb
3: TEA i amb altres trastorns. Hi ha moltíssims, i cada vegada n'hi haurà més, perquè és com el que estem evolucionant, és això. Però clar...
2: Bueno, és una pena, però és així.
1: Bé, del sector de l'educació segur que en seguirem parlant, perquè això, doncs, tenim aquesta doble jornada de vaga aquesta setmana i el mes de maig encara hi ha una altra doble jornada a finals de mes. Saltem ara cap a altres qüestions, potser ens centrem ja més en notícies locals pròpies de Cubelles, com per exemple que la platja de la Mota de Sant Pere recuperarà la bandera blava 10 anys després. La platja llarga també l'ha renovat un any més, en aquest cas no hi ha canvis, la platja llarga doncs, ja fa anys que la té i no l'ha perdut mai, però sí que la platja de la Mota de Sant Pere des del 2015, segons els criteris del jurat internacional que dona aquest guardó, no li podia donar la platja de la Mota de Sant Pere perquè hi havia aquell espai per a gossos i això impedia, segons aquests criteris, rebre aquest distintiu de la bandera blava. Ara no tenim la platja per gossos perquè s'estan fent les obres allà a la zona de les Salines i per tant doncs, recupera aquest guardó ja que té els serveis i tot el que necessita la platja per rebre la bandera blava.
3: Hi ha una cosa que no entenc, Hi ha molta, aquí hi havia una platja específica per gossos.
1: Sí.
3: I hi ha moltes platges on els gossos entren i surten i no són específiques per gossos i no llavors res. No se'ls dona la bandera, perquè llavors no tindria la bandera gairebé ningú.
1: Bé, aquí en aquest cas que hi hagués un espai destinat als gossos, ells, el clar. Criteri era que la platja de la Mota era una continuïtat, no la separaven, la platja,
3: per
1: ells,
3: això, per
1: i per tant doncs, no li donaven.
3: Criteri, clar, que el criteri és una miqueta aquest. Així, no? Perquè dius, jo he vist, per exemple, a Vilanova, que durant tot l'any poden entrar els gossos.
6: Sí.
1: Durant l'hivern, però l'estiu no.
3: No, l'estiu no. Però llavors es torna, automàticament es torna a la platja d'un dia per l'altre. Ahir no era blava i demà ja serà blava.
1: La bandera blava la donen per l'estiu. Fora de l'estiu no hi ha serveis tampoc, per tant, no sé. No.
6: Ja, bueno.
3: Són però aquestes coses que sorprenen. Sí.
6: Però bé, jo penso que...
3: Ja, però és per la qualitat de l'aigua, m'imagino.
6: Sí, no? Poso.
1: Que, va, són diversos temes.
6: Tu veus molts gossos dintre de l'aigua?
4: Tu veus? Tu quan vas a la platja de, que hi ha gossos, els veus a dins? Estan jugant a la sorra, estan... Això li estem donant una transcendència a les platges dels gossos, que no sé, d'un temps cap aquí sembla que, si, que sigui molt important o molt greu no tenir-ne, o molt important tenir-ne. Abans no hi havia aquests problemes.
3: Vull dir, perquè no hi havia tants gossos. És que ara hi ha més gossos que persones.
4: Podríem estar d'acord o no, però vull dir... a vegades, home, tu vas a una platja que és lliure, que pot entrar gent amb gos, i jo, la veritat, jo he estat en platges així i tampoc no molesten. Vull dir, la persona que és responsable del seu gos ja procura que no molesti a ningú.
3: Però també va com els nens.
1: Hi ha qui procura i qui no procura.
4: Vinga, va. No que vulguin.
2: O sea, no son los perros, son los dueños.
4: Sí.
3: Exactament.
4: Però bueno, està bé, recuperar banderes...
3: No, això sí.
4: Sí, sí, aquests símbols que són tan...
3: Per això vol dir que no tornarà a haver platja de gossos. No. Jo no hi vaig, Tinc gos i no hi vaig a la platja de gossos, però...
4: Tu el portes a la piscina directament.
3: No, no li agrada, no li agrada.
1: Bé, el regidor de Medi Ambient, l'Àlex Noeda, va recordar que Cubelles ara per ara no té cap zona de la platja on es pugui habilitar per anar-hi amb els gossos. Perquè sí que aquella que s'havia habilitat doncs tenia com dos espigons que permetien doncs això, un tancament diguéssim més definit, i que ara mateix no hi ha cap zona a la platja del litoral de Cubelles que tingui aquestes característiques.
3: No es pot ni a l'hivern ni a l'estiu, en teoria, després veus
1: en teoria, després veus la platja plena de gossos, però en teoria no es pot, això és veritat. Això és veritat. I bé, en relació amb les platges, el síndic de Greuges ha demanat també millorar l'accessibilitat de les platges de Cubelles després d'una queixa que va presentar l'Associació Veïns per Cubelles. En aquest cas, des de la Regidoria Medi Ambient ens han assegurat que hi estan treballant, que també doncs, ja s'han reunit amb alguns amb aquesta associació i amb representants d'altres entitats de persones amb mobilitat reduïda, i que ho estan estudiant. Bé, en tot cas, el document del síndic de Greuges indicava a l'Ajuntament la necessitat d'adequar les platges del municipi, les condicions d'accessibilitat universal que estableix la normativa vigent, i adoptar les mesures necessàries per garantir el dret al bany de totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. A veure, això no és que no hi hagi cap punt en totes les platges de Cubelles que no es pugui, sinó que hi havia dos punts molt concrets, no? I en aquest cas el síndic demana que això sigui més extès, que no siguin doncs en dos punts concrets i en moments concrets quan hi ha els socorristes, sinó que es posin totes les facilitats possibles perquè sigui accessible doncs per persones amb mobilitat reduïda, sobretot doncs està pensat per això, per persones amb mobilitat reduïda.
3: Puc parlar, no?
0: I tant.
3: Sabeu que és el meu tema estrella. Jo des que vam fer el passeig marítim, des del minut 1 ja vaig dir que no era accessible, i a més l'accessibilitat va més enllà de les persones amb mobilitat reduïda. Hi ha persones amb discapacitat visual, auditiva i cognitiva, i aquest passeig marítim no és accessible a nivell visual tampoc, perquè tot és, cromàticament no hi ha contrast de color. Hi ha molt pocs accessos a les platges, hi ha un tros que potser són 200 metres on no hi ha cap accés directe a la platja, em sembla que és des d'on està el que era abans el Nàutic, per no dir el nom, fins al Marítim. Mm-hmm. En tot aquell tros no hi ha absolutament cap entrada parlaríem de físic, però hi ha d'altres.
1: També és el tros que pateix més l'impacte dels temporals, tot s'ha de dir, vull dir que segurament també es va pensar per això, que allà no hi hagués...
3: No sé, jo he fet un parell d'instàncies ja a l'Ajuntament referent al passeig marítim, perquè no han fet les coses com s'havien de fer i no compleix, com diu el síndic de Greuges, no compleix amb l'accessibilitat universal, amb la normativa i amb la legislació. A més, per exemple, els bancs, allò, si li voleu dir bancs, allò que no ho són, allà suposo que es van acabar els diners, perquè només hi ha, al principi de tot, tocant el foix, un parell de bancs. Un parell de bancs que tenen
0: seient,
3: que és com han de ser. O sigui, imagina't, tota la resta no tenen, i llavors ja no són accessibles. Després, és que hem fet moltes coses que no estan bé, correcte, vull dir, podria fer una llista de coses que no estan bé, i no estan bé jo crec que des que el van idear aquest passeig marítim no van fer bé les coses. Llavors, s'haurien de millorar? Sí, jo sobre els bancs ja vaig fer una instància, perquè tots els bancs haurien de tenir el seient amb els recolzabraços perquè la gent pugui seure i es pugui aixecar, però perquè ho marca la normativa, no perquè ho digui ningú. I després, com els han distribuït? Estan tots apilotonats en una banda, i en aquest mateix tros que et dic tampoc no n'hi han. O sigui, ara he vist alguns ja que estan moguts, o sigui, algú aconsegueix moure's, mira que jo, Déu que sap. No? Però vull dir que sí que és un passeig marítim. A nivell de platja ja no hi entro, de sorra i això, perquè jo no domino el tema, però a nivell del que és el passeig marítim té moltes mancances d'accessibilitat i no compleix amb la normativa.
1: Aquí estàvem parlant de platja, eh? És a dir, que hi hagi unes passarel·les, sí, perquè s'hi pugui cedir fins a banyar-te al mar. Doncs
3: pues jo afegeixo la part del passeig marítim, claro, que tampoc compleix.
0: I el que no sabem és si, perquè parlava el... de que ja estaven parlant de com solucionar aquest problema, però no sé si els pressupostos d'aquest any estarà o no, perquè seria la forma de saber si de veritat ho van fer o van esperar a l'any vinent, que hi ha eleccions i seria una altra promesa electoral, no? Com sí, cada quatre anys.
2: Perquè no t'han contestat a ninguna instància de les que has
3: mandat? No, d'aquesta dels bancs no em van contestar i de l'altra que vaig posar, que era per... que havien fet, no vull dir xiringuitos, però més o menys, no? De venda per persones que, per totes aquestes persones que venen d'altres països que tenen allà les paradetes, i sembla que hagin fet un passeig perquè tinguin els seus espais.
4: Automanta, dius.
3: Sí. I que allò no estava regulat i que els havien de desplaçar o donar-los autorització per vendre i posar-los en un lloc, i la resposta, bueno, si voleu, la tinc a casa, perquè em van trucar i els vaig dir que no, que per escrito. I quan van enviar un escrit de la policia local, que, bueno,
4: que no passa res.
3: Se suposa que no es pot fer res amb aquestes coses. I això torna a ser una barrera per totes les persones que volen accedir a la platja, perquè és que ocupen tot el passeig.
1: Aquesta és una altra discussió.
3: Sí, però bueno, forma part del mateix. Sí, sí. És el passeig marítim i estàs posant una barrera d'accessibilitat i és passeig marítim. Vull dir que que la circumstància és per un altre motiu, sí, però estàs parlant d'accessibilitat en el passeig marítim. Llavors, les persones, primer, que no poden passejar tranquil·lament perquè està tot ocupat, i després que no pots accedir a la platja, que és el que estàvem parlant. Per tant, forma part del mateix tema, saps? Mm. Amb això sí que no, ho sento, però sou molt radical, eh?
4: No, fas bé, perquè al final, vull dir, reivindicar-ho no és ser radical, és fer un comentari d'una situació que es dona, que hi ha un prejudici per unes certes persones que necessiten un espai
3: però un espai, tota la gent gran, eh?
4: Tota la gent gran, també. Però llavors no és una crítica destructiva, al final està sent una cosa que és un comentari que ens porta a entendre una situació que es dona que perjudica a un
3: col·lectiu molt gran.
2: Però quan se hace el proyecto ya debería haber...
4: És que jo el que anava a comentar això és, si es fa un projecte s'ha de pensar en totes les situacions que es donguin i en tots els prejudicis i beneficis que pugui comportar aquest projecte. I en aquí s'ha fet, suposo, amb la bona voluntat de dir, s'ha de fer una renovació del passeig, sigui com sigui.
3: Sí, però l'accessibilitat és per llei, vull dir que no pots,
4: tenia que haver
3: no
4: pensat
3: pots estar
4: això,
3: excloent a determinats col·lectius, no? De poder accedir. Bueno. I evidentment el que hi hagi passarel·les perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir a la platja, a evidentment, però mobilitat reduïda, quan tu dius això i penses en una persona en cadira de rodes,
4: no.
3: Qualsevol persona gran, és que jo sé de gent que s'ha caigut amb aquestes passarel·les, persones grans, vull dir que s'han de fer, i a més no és posar passarel·les, és posar-les bé.
0: també,
3: que és un altre tema, sí, perquè si deixes un graó també estàs dificultant l'accés.
2: Aquí al lado en Cunit ponen una espècie com de carpa o uns assientos per la gent...
3: Però això ja són persones
0: que... anar a l'aigua.
3: Claro. Que no poden, però em refereixo tot ja, a la gent gran que va a la platja, que ja no són persones que vagin en cadira de rodes.
2: No, claro.
3: Que hi ha moltíssima gent gran que va a la platja i són persones amb mobilitat reduïda. Que només pensem en les persones que van en cadira de rodes.
2: Lo primero que te viene a la cabeza.
4: Doncs bueno, els volen qüestionar l'accés igual que els gossos.
3: I visualment tu has de veure on està l'accés, no? I com el veus si tot és gris?
4: Ah, exacte.
3: Fins i tot la placa que diu platja de Tata és gris, tot
2: si
3: és gris.
2: Si lo ves.
3: Llavors una persona amb baixa visió tampoc ho veu, claro, no ho detecta.
5: Bueno, l'important és això, que el síndic de greuges donat un petit clatellot dient, escolteu, això no està ben fet.
3: No, està bé.
5: Entenc.
3: Igual que no s'han fet, que em sembla que hi ha una notícia, no? De les licitacions dels socorristes. Tampoc s'han fet les dels xiringuitos, perquè jo he vist, l'altre ahir passava, no sé, ahir o abans d'ahir, i deia, ostres, encara no han muntat cap xiringuito, i com que hi ha aquesta zona protegida, i dic, i ara on els posaran?
2: Igual de moment no hi ha...
4: Igual no en donen.
0: Perquè el de Vilanova està posat, i per a Cubelles no hi ha ningú.
3: perquè les, el que és dutxes i...
1: Sí, això, i
0: sí, això està, està posat.
1: Això s'anirà posant,
3: endavant, no?
1: Sí, s'anirà posant, ara ja des de, a partir de Setmana Santa es posa una part, ja hi ha doncs, alguna dutxa en cadascuna de les platges i, els, i alguns lavabos, i després es de, a partir del juny és quan es desplega tot, i el socorrisme doncs, s'està licitant ara perquè entri també en funcionament a mitjan de juny.
3: A mitjan de juny, no?
1: I, i aleshores arrenqui. I després, paral·lelament, sí que s'ha posat aquesta prova pilot d'unes planxes de salvament, no sé si va veure la notícia,
3: sí,
1: també a Ràdio Covelles,
3: sí, sí.
1: Que aquestes es pot agafar qualsevol persona, si, si hi ha algú que s'està, doncs, que ja té dificultats a l'aigua i vols anar a salvar o ajudar, doncs ara tens aquest element per no tirar-te tu sol, diguéssim, i amb el risc que suposa si no, no estàs prou preparat o no tens prou formació, i aquest element doncs, és una mica...
0: Ajuda.
1: Sí, com abans eren els cercles salvavides, sí, sí, de tota la vida, doncs és una cosa una mica més actualitzada, més moderna, i que permet doncs, que l'altra persona s'hi posi al damunt, floti, pugui... No? La, i la puguis treure de l'aigua amb més garanties i sense tants riscos. Que és...
3: Tant de bo es mantinguin.
2: Sí.
1: A veure. Clar, aquí el patiment és sí que si hi haurà vandalisme i, ja, i algú s'emportarà això. Però vaja, esperem que no.
4: Nou. Sí, sí, sí. Buscaran la onada bona per poder-la posar a sobre. Ja.
1: I bé, si en la tertúlia anterior havíem parlat dels pressupostos municipals, vam poder fer una entrevista també amb Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, i va dir que des del govern local volen estudiar com ajustar les despeses de l'Ajuntament per no apujar els impostos. Va assegurar Alexandra Corbillo que en aquest mandat es congelarà la pressió fiscal, que bé, el temps que queda, que és doncs, d'un any i poc, no es tocaran els impostos, que hi estan d'acord Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú, i que volen buscar altres maneres de mantenir l'equilibri en els pròxims pressupostos. Podem sentir, si us va bé, doncs Alexandra Corbillo, l'explicació que donava sobre aquesta qüestió de la despesa i el compromís de no tocar els tributs municipals.
7: I el que farem serà una anàlisi de la despesa per optimitzar la despesa amb aquesta continuïtat de no pujar els impostos. I aquest anàlisi començarem al maig perquè la voluntat és aquesta. I la veritat, Pau, i jo com a regidora d'Hisenda no vull veure, jo, saps? No vull, bueno, no vull veure una pujada d'impostos, i per això s'està veient ara pues, altres bueno, com podem millorar la gestió a nivell de despesa. Com...
1: I també un dels aspectes més qüestionats per l'oposició en el pressupost del 2026 que es va aprovar a principis de mitjans del mes passat, doncs és l'aposta del govern pels ingressos provinents del desenvolupament urbanístic de la plataforma logística. En aquest cas, Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, defensa que aquests tràmits continuen avançant i que la inversió a la zona de l'antiga tèrmica serà una realitat aviat i, per tant, doncs, contradiu no, els arguments que va fer servir l'oposició de que eren uns ingressos ficticis. La podem sentir també Alexandra Corbillo, regidora de l'Hisenda.
7: El fet que els ingressos de l'ICIO de la plataforma entrin, la veritat que no dubtem, perquè els expedients estan avançant, favorablement tot, vull dir, no hi ha dubte que aquest ingrés entrarà. Ni a nivell de, per això també està contemplat, és un contemplat, avalat per la nostra interventora, no vol dir que no caiguin, a veure, avalat per la nostra interventora, el que vull dir és que es contempla, l'expedient està avançant. Bueno, perquè això no sigui una realitat, bueno, potser que no sé que quina catàstrofe mundial ha de passar, saps? Però està avançant amb normalitat, i si tot va com fins ara, naturalment aquest ingrés entrarà. És un ingrés extraordinari que finança despesa extraordinària, i això és el que es pot contemplar en els informes que escriu la interventora.
1: Doncs bé, el pressupost que està aprovat inicialment, que encara no està en vigor, diguéssim, perquè doncs, falta l'aprovació definitiva, que sempre hi ha un mes d'exposició pública i per si hi ha al·legacions i tot això, però vaja, doncs una de les del que ens explicava Alexandra Corbillo, la regidora d'Hisenda, és aquesta voluntat que si hi ha uns altres pressupostos no suposaran una pressió fiscal pels ciutadans.
0: Bueno, està molt bé, no?, que no sé, pugen els impostos, no? Però és realista o no és realista? No, no. Jo crec que no, també. No, jo, com tu, tinc moltes dubtes, no? Però quan parla de fórmules creatives i eficients, això és molt general, molt generalista, no? Què és això, en detall? Pues no ho sé. I jo, lo de la plataforma, també tinc dubtes. Estem al mig de maig. I bueno, no hi ha tant temps per a aprovar tot el que se necessita perquè aquesta gent comence i comença a pagar els impostos que tenen, no ho sé. Però ojalà, que, ojalà.
4: És que ja vam comentar que aquesta partida no es podia haver posat en els pressupostos.
0: Clar, jo també no
4: perquè
0: crec.
4: Perquè no és real, per tant no tenia que estar a dintre dels pressupostos. De cara a l'any que ve, si ja està aprovat i està adjudicat i estem cobrant, llavors sí, però mentrestant no. Mm-hmm. Què estàs fent? Vull dir, estàs fent una manipulació d'una situació que no toca. Pues, i llavors ens referent als impostos. Yes. Què passa? Que estem en campanya electoral ja?
0: Sí, i tant.
4: Ja comencem?
0: Home, i tant.
4: Pues, llavors anirem repetint cada 15 dies el mateix. No pujarem. I quan sigui el moment s'apujaran. Perquè quan toqui, tocarà. I rascarem la butxaca a qui correspongui i ho faran, perquè vull dir, estem sempre venent foc d'encenalls. No serveix això. Això, aquesta situació dels impostos, ho he viscut jo a Cubelles tota la meva vida que he estat aquí. Cada any sempre s'ha anat parlant del mateix. No pujarem els impostos. Carai, tu, a la més mínima, a la més mínima ja hi som. Però llavors, vull dir, digue-ho, sí, molt bé, no ho farem, no ho pujarem, però tu saps positivament que al cap d'un any, al cap de 15 dies, al cap de 6 mesos, vindrà el que sigui i pujarem els impostos. Una partida dels impostos o una part, és igual, no ho sé. És el meu comentari. Ja sé que no sóc agradable a l'hora de que parlo jo.
5: Perquè... No, home, no. Ho has fet molt bé. Jo personalment et dono la raó.
4: Ah, sí, gràcies, gràcies.
5: És a dir, perquè jo considero que és possible dintre dels pressupostos posar una previsió d'ingressos que tu puguis tenir, però clar, amb una realitat constatable.
4: Però no pots donar-ho com a festa.
5: No, però tu pots fer una previsió d'ingressos, i això per això la interventora ho permet. El que passa és que clar, quan la regidora parla de quina catàstrofe pot passar, doncs mira, directament que l'empresa que estigui darrere d'això digui, senyor, que me voy a Vilafranca, que he visto que... Pues clar, això no és una catàstrofe, això és una decisió d'una empresa empresarial que decideix, pues mira, que el que pensava que anava a fer aquí, ara el faré allà. O directament, el que anava a fer aquí no ho puc fer, perquè he tingut menys ingressos i tal. I clar,
0: sí.
5: Això no és una cosa que pugui ser una novetat o una... No, això és la realitat del dia a dia de tots els municipis amb inversions que poden fer empreses externes en un municipi o en un altre.
0: Sí, no? I són molts diners, que estem parlant d'un 8 o un 9% del pressupost.
1: Són 2.700.000
0: euros, crec recordar.
1: Més de 2 milions i mig d'euros.
0: Sí, és moltíssim, clar. I una altra cosa que jo no... Bueno, no va molt en aquest pelo de pressupostos. Jo recordo que se va parlar aquí també a la tertúlia fa molt de temps dels guals que no es cobraven al poble. Se va fer un estudi, se va fer i no he sabut
2: nada de l'inventari, és
0: veritat. Nada.
4: Sí. Encara n'hi ha que això, no paguen,
0: Sí. Clar, això.
2: Sí. T'haurà hecho l'inventari?
0: Jo sí que pago, això sí que ho sé. Jo sé dels que pago, però havia moltíssima gent que no pagava.
4: Sí.
0: I això està en el limbo de...
2: Okay. Això,
0: no sé on.
4: No paguen però... el gual i et posen el cartellet que diu no aparqui, no que m'ho la grua.
0: Sí.
4: No podem.
0: Això, no? I això si són diners també, per l'Ajuntament.
3: Si no té gual, pots aparcar, per molt que posin per te.
4: Sí, però,
0: Bueno, que estem parlant de diners per a l'Ajuntament també.
5: I el que diu la Susana és molt important, que ens passin a la resta de ciutadans un llistat de qui no està actualitzat i llavors ja podré aparcar.
3: Clar.
5: I llavors també això també és un problema de civisme, amb tot el respecte, és a dir, pot ser algun any que et pot passar i no pagar la taxa, tenir un retard, tenir no sé què, però per això estan els serveis tècnics d'un ajuntament.
2: I si està domiciliado, no hi ha problema.
0: Era pitjor, perquè no se passava al cobro. El problema no és que no pagasse.
5: Però per això és un problema, això és un problema de serveis tècnics de l'Ajuntament. És a dir, no tenir un control de quants guals tinc, tants, quants ingresso, tants.
0: No és tan complicat, no? Jo crec
3: però hi ha molts guals que tenen placa i jo sé de gent que no hi viu en aquella casa i que ja fa anys, per tant segur que no estan pagant igual i la placa segueix. Llavors potser el que hauria de fer l'Ajuntament és a tots aquells que no estan pagant
2: actualitzar-lo,
3: si treu la placa, ja no tenen igual. Llavors si volen igual han d'anar a l'Ajuntament a demanar la placa, no?
0: I pagar.
3: Sí, sí. I pagar-la, o posar un enganxin amb l'any, perquè ja no es posa, antigament es posava un enganxin
0: sí.
3: Ara ja no, llavors et serveix la mateixa placa, la fas una vegada de por vida, com que no la pagues, no te la cobren i no ve ningú a dir-te res, tu segueixes amb la placa allà.
5: També passa, perdó,
1: és un tema que és d'actualitat des de fa 20 i pico anys.
0: Exactament.
5: Però espero que l'entomin d'una vegada, és a dir, és una cosa molt seriosa, és a dir, són accessos a llocs d'aparcament, a vivendes, o inclús a espais reservats per aparcar, és a dir...
3: Això és el que jo anava a dir, això també, que hi ha espais reservats...
5: Hi ha espais reservats per aparcar, sobretot per la gent
3: amb mobilitat reduïda,
5: que tampoc està molt gaire actualitzat.
3: No, jo això també ho vaig comentar una vegada, que hi ha un concret que conec, que hi ha la matrícula, el cotxe no existeix, ja
2: ni
3: no existeix,
2: la persona segurament.
3: La persona tampoc, claro. Aquella persona ja havia mort, però l'utilitzen per quan ve la família.
2: Claro.
5: Sí, sí.
3: Perquè segueix mantenint-se, però això, tu vas un dia, de fet a mi m'ha passat, i et venen a posar un contenidor a la porta per tirar quatre runes, i el tens el dia, el mateix dia o el dia següent, tens allà l'inspector que et diu aquí has de pagar, on tens el permís,
4: permís d'obra,
3: llavors per què no fan el mateix amb els guals, per què no fan el mateix amb els aparcaments reservats, de dir anem a fer una revisió, és que és tan fàcil com això.
0: Hem obert el meló una altra vegada.
2: Y gente que no entiende que aun teniendo un vado y pagando no puede ocupar el vado en la calle.
3: Sí, però això no pots fer res, perquè tu no t'anuncies a tu mateix. Vull dir que
5: la això no t'arriba. No, però en teoria és multable.
4: Sí.
5: És a dir, perquè hi ha guals...
3: De motu propi no, la policia no.
5: La policia pot... No, perquè hi ha guals que la policia ha de tenir l'inventari d'aquells guals. Hi ha guals que són d'entrada i sortida de vehicles.
3: Sí.
5: Si hi ha un cotxe aparcat, aquell cotxe és multable, perquè hi ha un gual d'entrada i sortida
3: de
5: vehicles.
3: Si no denuncia el propietari, no.
5: Que sí...
3: No,
5: si, el gual,
3: no.
5: Si el gual és d'entrada i sortida de vehicles,
3: sí, clar, però és d'aquell vehicle,
2: da igual,
3: està a la porta,
2: da igual.
5: Però el vehicle és multable, t'ho garanteixo.
2: Sí.
3: Però això la policia no ho farà, ja t'ho dic jo, perquè si no ho denuncien no ho faran.
5: Perquè s'han donat casos en d'altres municipis on han denunciat el propietari. Per què? Perquè tenia, el que tu dius, el cotxe aparcat del propietari. Ha passat la policia i diu multa per estar estacionat. Bueno, és que és el meu, no, però això és d'entrada i sortida de vehicles.
3: No és
5: per tenir un cotxe aparcat.
2: Aunque sea el tuyo.
5: Correcte.
3: Vale, jo crec que amb això sí que s'hauria d'obrir un meló que no faran, ja t'ho dic.
5: I també obro un altre meló de la picaresca perquè ho veig, és a dir, les targetes de minusvàlid dels cotxes. De discapacitat, perdó. Hi ha molt tipus de targetes, des de que el titular no és el conductor, que el conductor és el titular, que el no sé què, que no sé quantos. Jo l'altre dia vaig veure, li vaig preguntar a una de les noies de la zona blava i em diu, no, aquests vehicles tenen tot el dret d'aparcar sense pagar. Perfecte, li dic.
4: Sí.
5: I li vaig fer referència i dic, aquell també? Diu, sí, té la targeta. I li vaig dir, apropa't i mira la data. La targeta era de fa més de 10 anys.
3: Que és que això també ho han de revisar. Vull dir que no sé si els han fet formació.
5: És a dir,
3: però...
5: I si t'apropes i mires la placa, te diu la validesa. I està caducat des de fa 10 anys.
3: Sí, és el mateix, sí.
4: Bueno, donem la possibilitat de que la gent visqui i tu i això.
0: Sí.
4: Mira, ara ens hem d'entretenir mirar
2: total
4: les plaques.
2: Total, per aparcar malament. Que merda.
0: En fi.
4: No donem més feina a la Guàrdia Urbana ni a la policia, perquè ja està bé, home.
5: Sí, home, sí, hi ha que donar-li més feina i més recursos, i que vinguin més, i que tinguem 50 policies. Clar que sí.
3: Que es vegin més. Últimament es veuen més. Jo últimament, que veus, ostres,
0: sent més policia.
3: Últimament veig més cotxe. Dic, ostres, no t'agrada el cotxe de policia, perquè abans era com un fantasma. I ara de cop i volta, dic, ostres, doncs sí, es veu què passa de tant en tant. I el veig molt més que abans. O sigui, en això,
5: ja dic, jo, si es veuen més, millor i més.
0: Sí.
5: El pas d'un cotxe de policia és dissuasori per qualsevol persona que vulgui fer alguna malifeta.
4: Sí, o els hi tiren pedres com va passar. No sé, vaig veure un vídeo de que hi ha un cotxe patrulla que passa i li van tirant, no vidres, pedres, no, li tiraven ampolles d'aigua. No sé, no me'n recordo, no em feu ara que en tenim detalls, perquè no...
2: Però seria una pel·lícula,
4: així,
2: no?
4: Dic, No.
3: No, jo això ho he vist a la festa major.
4: Era una ciutat, que passava el cotxe de la Guàrdia Urbana i bom, li anaven tirant ampolles d'aigua. No va parar, eh? Però si para encara l'arreglarà. No sé per què me'n recordo ara, no us voldria enganyar, eh? Però dic, a vegades la policia sí que té aquest aspecte dissuasori que dius tu, però aviam, si estan pendents dels guals, que hi ha gent que aparca...
3: Els guals potser no ho hauria de fer la policia.
4: No, però llavors què passa? Que quan els necessites en una emergència no estan ocupats vigilant els guals.
3: Això et dic que no estan per vigilar guals. Els guals ha de ser un inspector,
0: algú de l'Ajuntament.
3: Que faci un inventari i les matrícules dels cotxes de mobilitat reduïda, lo mateix.
4: Però no parlàvem dels impostos?
0: Sí, sí, clar, però és que els guals són impostos, són impostos, clar, sí, una part, la taxa.
1: No, seria una manera...
3: Podríem parlar de les escombraries, però...
0: De recaudar.
1: De recaptar, sí, d'aconseguir més ingressos.
5: Sí, sí.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días.

0: música en Conza.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
4: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
3: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
3: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: bathing.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, sí que amb alguns núvols no massa destacables fins a mig matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha pujat força de nit i també ho farà de dia, amb una temperatura clarament més alta i que estarà entre els 16 i 17 de mínima, mentre que la màxima es mourà entre els 22 i els 23, amb una humitat baixa avui. Vent feble de ponent al matí i a la tarda, amb cops moderats més aviat de garbí al migdia. Això farà que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Per demà esperem que el temps en conjunt doncs sigui més variable, sí que amb domini del sol al matí amb algun nuvolet baix poc destacable, però a partir de migdia creixeran nuvolades, el cel estarà més tapat, amb alguna clariana esporàdica i no descartem que pugui caure alguna pluja o ruixat dispers, preferentment al vespre o entrada a la nit, poca cosa en conjunt. I amb unes temperatures que es mouran entre els 14 de mínima, baixarà una mica aquesta nit, i demà la màxima també quedaria més curta al voltant dels 21, amb una humitat més alta. Vent feble amb terrals fins a mig matí i deixar loc la resta del dia amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar continuï una mica moguda entre marejol i maror.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Els castellers del Foix han celebrat una diada rodona acompanyats de grans colles aquest diumenge. La Jove de Tarragona ha completat la millor actuació mai vista fins ara aquí a Cubelles amb una torre de 8 amb folre, un 4 de 8 amb l'agulla, el 3 de 8 i un pilar de 6. La colla cubellenca, per la seva banda, ha descarregat el 3 de 7, el segon ja d'aquesta temporada, la torre de 6 i el 5 de 6. I tant els nens del Vendrell com els bordegassos de Vilanova han aconseguit també una diada amb bones sensacions. Àngel Moreno, cap de colla dels castellers del Foix, ha valorat així la jornada viscuda aquest diumenge al migdia a la plaça de la Vila de Cubelles.
4: O sigui, jo que vinc de molts anys fer castells i poder portar això aquí a Cubelles, jo crec que el primer forre que es veu en aquest poble, el primer castell important, com un 4 de 8 amb l'agulla, un pilar de 6 en solitari, jo penso que no es mereix, o sigui, no es mereix, o sigui, es mereix això i més, i em refereixo que no tenim de tindre enveja de les altres diades d'alguns pobles. O sigui, és una diada molt, molt important pel poble de Cubelles.
0: Gina Fort, cap de colla de la Jove de Tarragona, ha comentat que els ha sortit bé la diada a Cubelles, la millor que s'ha fet mai, de fet, a la plaça de la Vila.
5: Teníem ganes d'estrenar castell i hem estrenat tant el 2 de 8 com el 4 de 8 amb l'agulla. Portàvem un treball molt ben fet als assajos i ja els hi vam dir a la colla que si aquí érem gent, faríem aquest pas i així ha estat. Sí que n'érem conscients, que els castellers del Foix ens havien informat d'això, llavors nosaltres al final també hem vingut aquí a fer els nostres deures, que era seguir aquest camí i per tant molt contents de fer la millor dia d'aquí i també per nosaltres pel resultat que hem tingut.
0: Els nens del Vendrell han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7, el 3 de 7 i un pilar de 5 i, segons ha dit Pere Rovira, com cap de colla, han sortit satisfets d'aquesta diada.
6: Nosaltres el que anem de la plaça al final és que les condicions físiques siguin bones a nivell d'edificis, de recolliment d'això. Després que hi hagi un públic que vingui genuïnament a veure castells i que per tant se'ls noti com van bé les coses, se'ls noti i que estiguin atents i facin els silencis que toquen, que això també ha passat. Per tant, és una plaça òptima per fer-hi el que tinguem en aquell moment, que és el que hem fet.
0: Els bordegassos de Vilanova, en una nova visita a Cubelles, han optat per desplegar castells de la gamma de 7, amb el 5 de 7, el 3 de 7, el 7 de 7 i el pilar de 5, perquè, tal com ha dit Mario Marco, el seu cap de colla, encara fa poc que ha arrencat la temporada i tenen objectius d'aquí a les pròximes setmanes.
7: Jo crec que la valoració és bona, vull dir, al final, en el 5 ens ha estrenat un quart, al final anàvem buscant aquestes coses. Hem optat pel 3 de 7, un 3 de 7 petit, que vindria a ser el que és el 3 de 8 sense els segons, i després el 7 també, vull dir, és un castell que ens dona molts recursos, que és el que anem buscant, una miqueta fons d'armari i de més. Jo crec que l'actuació ha sigut positiva. Sí que és veritat que avui era un dia que volíem haver portat la

0: Torre, que el divendres la vam passar sencera a l'assaig i això, però bueno, a vegades aquestes sensacions que no acabes de veure confiança total i hem optat per deixar-la córrer aquesta setmana. La temporada, com ell que diu, acaba de començar, ja tindrem més dies per tirar-la.
1: I els anfitrions, els castellers del Foix, han aconseguit la millor actuació de la temporada fins ara, amb un 3 de 7, la Torre de 6 i el 5 de 6, i confien que aviat podrien assolir ja un segon castell de 7, el 4 de 7, aquest mateix mes de maig. Àngel Moreno, cap de colla.
2: El 3 de 7 ha sigut molt maco, més maco del que vam fer l'altre dia, però també teníem de comptar que és el primer que fem a Cubelles, o sigui, a casa nostra, i clar, això porta una mica de nervis, però com que teníem pinya suficient de les altres colles i que ens han apujat tots, penso que ens ha sortit tot a la rodona. El que dèiem, és una diada doncs, que esperaven que sigués molt bona i penso que ha sigut immillorable.
1: La quarta diada dels castellers del Foix es pot recuperar sencera quan vulgueu al portal radiocubelles.cat, al nostre canal de YouTube, després de la retransmissió que vam oferir en directe, una retransmissió audiovisual realitzada per l'emissora municipal. Un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera C31 a l'alçada del polígon de les Salines ha deixat un balanç de 8 ferits, entre els quals un de crític, 5 greus i 2 menys greus. Segons han informat el Servei Català del Trànsit i el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada d'aquest diumenge al quilòmetre 146,7 de la C31 entre Cunit i Cubelles, com dèiem, a l'alçada del polígon de les Salines. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles. Els safaretjos municipals han acollit l'acte pel Dia d'Europa a Cubelles. Aquest divendres a la tarda s'han ofert diverses activitats per difondre l'europeisme local. El regidor d'Integració Europea, Pau Rodríguez, ha manifestat la rellevància de pertànyer a la Unió Europea.
3: Avui ens reunim per celebrar el Dia d'Europa, però m'agradaria començar amb una idea molt senzilla. Europa no és un lloc, Europa és una decisió. I és una decisió que es va prendre en un moment, no, la creació de la Unió Europea, en un moment molt complicat de la nostra història, després de la guerra, després del dolor, després de veure com tot podia desaparèixer. I alguns líders, no, es van ajuntar i van decidir que calia fer les coses d'una manera diferent. Van decidir cooperar en lloc de competir, construir en lloc de destruir, compartir en lloc de dividir. I gràcies a aquella decisió, avui nosaltres podem viure en pau, amb oportunitats i amb llibertat que sovint donem per fetes.
1: Pau Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha comentat l'experiència personal d'haver viatjat recentment a Ucraïna i on ha pogut conèixer de primera mà la zona de conflicte amb Rússia.
3: Vaig estar a Ucraïna, vaig estar a Kiev una setmana. Va ser un viatge molt intens i va ser un viatge que, a més, vaig tornar... Bueno, que et remou per dintre, no? Perquè veus la gent, el que està patint allà, no? I a les portes d'Europa, no? Perquè al final ho tenim pràcticament a tocar, no? I allà vaig poder veure una realitat de prop que sovint només coneixem a través de la televisió. Quan encenem la televisió, posem el TV3, la 1, no? Quan posem el Telenotícies. Hi ha un moment que no oblidaré mai, que va ser quan ens vam acostar a un municipi a uns 35 quilòmetres de la frontera amb Rússia, on actualment estan fent classe els nens i nenes d'allà, amb un búnquer, perquè no hi havia una altra manera de poder continuar les classes, perquè tampoc hi ha internet i tampoc poden fer les telemàtiques. I malgrat això, nens i nenes, no? Com deia, estudiant sota terra, aprenent mentre fora continuen sonant les sirenes antiaèria, que alerten d'un altre atac, malgrat tot continuen somiant en una pau.
1: I una de les iniciatives de la Regidoria d'Integració Europea és un viatge a Brussel·les per a 10 joves de Cubelles per donar-los a conèixer les institucions de la Unió Europea. Un viatge finançat amb suport de la Diputació de Barcelona que es va estrenar l'any passat i que aquest 2026 es repetirà. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous i ha considerat l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, segons les seves paraules. USTEC, per la seva banda, diu que la mesa sectorial arriba tard i ha demanat a Niubó una proposta concreta sobre la taula. El sindicat reclama un compromís públic de la consellera d'Educació per reobrir les negociacions i, per tant, manté la convocatòria de vagues que afectaran les escoles i instituts de Cubelles aquesta mateixa setmana. Concretament, estan convocades les dues primeres jornades a les escoles i als instituts aquest dimarts amb una convocatòria per a tot Catalunya i aquest dimecres per la zona del Penedès i el Llobregat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat una mesa sectorial dijous que ve. En una entrevista a RAC1 ha dit que convoca aquesta mesa per reduir el clima de tensió.
4: Amb tot això és suficient, és a dir, veiem que aquest malestar encara és present, és veritat, i aquí doncs penso que és on hem de donar més passos. Nosaltres estem disposats a seure amb tothom, de fet ho estem fent, i de fet aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial amb els sindicats doncs, que tenen representació aquí per poder parlar, per poder valorar...
5: Amb tots els sindicats?
4: Amb els sindicats que tenen representació en aquesta mesa.
5: És a dir, USTEC,
4: sí, ESPEC, ET, UGT i comissions, per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió, perquè al final el que volem és que doncs el benestar a les aules doncs es noti i per tant aquí notem millores i que aquest clima, tot allò que hem acordat en l'àmbit de les meses, doncs tingui una repercussió i un impacte ràpidament a les escoles.
5: Quan serà aquesta reunió amb els sindicats?
4: Doncs serà dijous.
5: Dijous.
1: En relació amb les vagues anunciades, que com dèiem, les primeres seran aquest dimarts i aquest dimecres, doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha considerat el gest com un punt desproporcionat.
4: No, en un mes, que és final de curs, doncs viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no, que s'ha parlat sovint doncs, d'aquestes nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies... Doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve. Si parlem doncs, del personal de suport, d'inclusió, aquest govern està fent un esforç brutal, ho va fer ja el curs passat, ho hem fet en el marc de l'acord amb Comissions UGT i estem disposats a seguir-lo fent i per tant nosaltres voldríem centrar la resolució d'aquest conflicte que tenim en aquests moments precisament en com podem reforçar en el marc del, no, del desplegament d'aquest acord.
1: Per la seva banda, el sindicat USTEC ha lamentat públicament que hagi tingut coneixement de la convocatòria de la mesa als mitjans de comunicació i ha afirmat que encara no té cap certesa sobre el contingut ni l'ordre del dia. Educadores i treballadores de les escoles bressol s'han manifestat a Barcelona per exigir més recursos i abaixar les ràtios. La vaga d'aquest dijous ha tingut seguiment també aquí, a la Draga de Cubelles. La plataforma 03 acusa les administracions de passar-se la pilota i exigeixen el reconeixement d'aquesta etapa educativa. Gina Rius, portaveu del col·lectiu, ha reclamat més finançament i que els ajuntaments i la Generalitat no es passin la pilota.
6: Ens fan creure que no hi ha una modificació des de dalt que pugui modificar les condicions que patim i que lluitem cada dia. Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres.
1: Un dels objectius concrets de les protestes és que s'abaixin les ràtios a les aules de les escoles bressol. Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
6: Des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents que l'únic que fa és precaritzar i vulnerar a les treballadores i els seus infants.
1: Les treballadores de les escoles bressol han donat aquest dijous el tret de sortida a un mes amb diverses jornades de vagues a l'educació. Així, a partir d'ara i fins al 5 de juny, se succeiran un seguit de vagues per territoris. Hi haurà dues jornades més per a tota Catalunya, en el cas de Cubelles, el 12 i 13 de maig. I també es farà una altra aturada de l'etapa 03 el pròxim 20 de maig. L'espai concilia el servei de cangur gratuït que ofereix l'Ajuntament de Cubelles amb l'objectiu de facilitar la conciliació a les famílies amb infants d'entre 3 i 14 anys, modificarà els seus horaris a partir del 8 de juny per adaptar-se a la jornada intensiva dels centres escolars. D'aquesta manera, del 8 al 19 de juny, el servei es prestarà de dilluns a divendres des de 3:45 de la tarda a 6:45 de la tarda. L'horari dels dissabtes, el centre Violeta i la resta de condicions del servei es mantindran sense canvis fins a final de curs. El servei quedarà repartit de la següent manera: l'escola Charles Ribel serà els dilluns i els divendres, a l'escola Bro del Mar els dimarts, dimecres, dijous i divendres, i el centre Violeta l'espai conciliat dels dissabtes amb l'horari habitual de 9 a 2. Com en els últims anys, l'espai concilia també oferirà un servei de cangur durant l'estiu, que es desplegarà a partir del 22 de juny i durant el mes de juliol en horaris i ubicacions que encara s'han de comunicar. L'espai concilia forma part de les accions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Garraf i està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya dins del pla corresponsables del Ministeri d'Igualtat. Com es pot demanar plaça a l'espai concilia? Doncs per poder fer ús del servei cal fer un registre prèviament a la web del Consell Comarcal del Garraf a l'enllaç de l'espai concilia, temps per cures i temps per tu. La Biblioteca Municipal es convertirà el dimarts que ve, 12 de maig, en l'escenari de la quarta jornada de construcció i rehabilitació sostenible del Garraf, un esdeveniment organitzat per l'Agència Nova Garraf en col·laboració amb els col·legis d'arquitectes i enginyers tècnics, així com els gremis de constructors i instal·ladors de la comarca, que busca oferir solucions pràctiques i innovadores per un model d'edificació que sigui més respectuós amb el medi ambient. Així ho ha explicat Judit Garrido, gestora de projectes de Nova Garraf, en el seu espai a Ràdio Cubelles.
7: Aquesta ja és la quarta jornada de construcció i rehabilitació sostenible. Aquesta jornada, com totes les edicions anteriors, la fem conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes Tècnics del Garraf, el Col·legi d'Enginyers del Garraf, el Gremi de Constructors del Garraf i el Gremi d'Instal·ladors del Garraf. Per tant, és una, ja veus que l'organització és molt plural, i el que vol, doncs, és això, és donar solucions o donar, bueno, idees sobre com podem fer una construcció o una rehabilitació que sigui més sostenible aquí a la nostra comarca.
1: El programa d'aquesta jornada posarà l'èmfasi especialment en l'evolució tecnològica aplicada al sector. Entre les ponències més destacades des del Nou de Garraf s'abordarà el llibre de l'edifici digital per a la gestió del manteniment dels edificis municipals, que anirà a càrrec d'Ariadna Campins del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. La gestora de projectes de Nou de Garraf, Judit Garrido, ha destacat aquesta xerrada.
7: Clar, la tecnologia avança tant, doncs, que sempre hi ha noves tecnologies per parlar, nous materials o noves formes, nous procediments, noves formes de fer. Llavors, aquest any hi ha una ponència molt interessant que ens aporta el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, que és el llibre de l'edifici digital en la gestió de manteniment dels edificis municipals. Això és molt important perquè a través d'aquesta millora dels edificis municipals s'està donant activitat econòmica als empresaris del sector de la construcció del Garraf.
1: A més, en la jornada s'analitzaran materials avançats per millorar l'eficiència energètica, el confort acústic i la protecció contra el foc. Un dels punts clau de la jornada serà la presentació de les línies mestres també del projecte Construïm en Verd, que té l'objectiu d'analitzar el nivell de sostenibilitat actual a la comarca per accelerar la transició energètica. La jornada es clourà amb una taula rodona sobre el futur de l'energia a escala local en què participaran experts i representants del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. L'assistència està oberta a professionals del sector, però també comunitats de propietaris i persones interessades en la rehabilitació sostenible. Les persones que vulguin participar-hi poden formalitzar una inscripció contactant directament amb Noda Garraf. La Mancomunitat Penedès-Garraf ha impulsat un nou model d'assessorament especialitzat per a persones autònomes i emprenedores del territori en el marc del programa Oficina de Suport al Treball Autònom, finançat per la Diputació de Barcelona, una iniciativa que respon al pes rellevant del treball autònom a la comarca. El Garraf representa prop del 30% de la població activa, mentre que l'Alt Penedès, per exemple, se situa al voltant del 17% en línia amb la mitjana catalana. En aquest context, s'ha fet necessari reforçar els serveis de suport per garantir la consolidació i el creixement del col·lectiu col·lectiu dels autònoms. El Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat ha establert, doncs, un sistema de col·laboració amb gestories al territori per oferir assessorament especialitzat en àmbits clau com la fiscalitat i la comptabilitat, la contractació laboral, la protecció de dades o l'estrangeria, tot plegat vinculat a l'activitat econòmica. Aquest suport es complementa amb l'acompanyament que ja presta el servei i que té un caràcter orientatiu amb l'objectiu de fer més fàcil la presa de decisions i millorar la viabilitat dels projectes empresarials. El servei s'adreça, doncs, a persones usuàries del Servei d'Iniciatives Econòmiques de l'Alt Penedès i el Garraf i s'hi accedeix mitjançant derivació tècnica assegurant un acompanyament que sigui adequat a cada cas.
8: Els resultats d'aquest cap de setmana venen marcats per al descens ja definitiu del club de futbol Cubelles. En aquesta jornada els cubellencs perdien diumenge contra un rival directe com era el Sant Boià per 3-0, tot i que el cap de setmana havia començat bé perquè el dissabte la Terlenca, un dels rivals també en aquesta part baixa de la classificació, perdia el seu partit i per tant deixava obertes les opcions d'un club de futbol Cubelles que havia de guanyar tots els punts que quedaven en joc i esperar l'ensopegada dels seus rivals. El partit del diumenge a les 12 del migdia al camp del Sant Boià començava d'una manera positiva i és que el Cubelles arribava al descans amb 0-0 al marcador. Això sí, a la represa, ràpidament el Sant Boià es va posar per davant del marcador i va anar manant fins als últims minuts amb un Cubelles doncs, forçant la màquina per intentar retallar distàncies i donar la volta al marcador. L'equip local va acabar doncs, guanyant per 3-0 i d'aquesta manera ja matemàticament doncs, confirmar el descens del Cubelles a falta d'una última jornada que es disputarà el proper cap de setmana amb el derbi davant dels Sitges. Per la seva banda, el Cubelles B dissabte a la tarda tornava a la senda de la victòria. Després de 3 derrotes consecutives, el filial cubellenc doncs, sumava la victòria davant del Riu de Bitlles per 2-1 i mantenia aquesta segona posició. Una segona posició que haurà de ratificar en l'última jornada, també davant dels Sitges B. Una segona posició que veurem doncs, si els dona dret a jugar la promoció o tenint en compte ja el descens del Cubelles, doncs aquest premi passa ja al tercer classificat. Altres resultats del cap de setmana ens deixen doncs la victòria del club de futbol Sala Cubelles a la pista del Casserres per 6-11. Amb aquesta victòria ja el Cubelles doncs estarà entre els 6 primers i per tant doncs ja es confirma el seu ascens a la primera catalana. El club de futbol Sala Cubelles B també va guanyar 4-0 davant de l'Storm i encara té alguna possibilitat d'aconseguir l'ascens les jornades que resten. Per altra banda, doncs ens deixa la derrota del club de bàsquet Cubelles en el derbi davant del Cunit per 59-58 en un partit on es va decidir en els últims minuts i on doncs, l'encert des de la línia de tirs lliures va quedar donant la victòria al Cunit B per tan sols un punt de diferència. Per altra banda, en el vòlei el femení va perdre per 1-3 davant del Gavà, mentre que el masculí va guanyar la pista del Castellà per 1-3. D'aquesta manera encara els dos equips estan lluitant per mantenir la categoria, sobretot el femení que doncs, podria baixar novament a la quarta categoria. I per acabar també repassem el resultat d'hoquei. En aquest cas, bones notícies per al Club Patí Cubelles que guanyava en aquest cas a la pista del Setmanat per 1-3 i amb aquests 3 punts surt de les posicions de descens i també ens deixava la victòria del segon equip masculí, en aquest cas a la tercera catalana, en guanyar per 1-3 a la pista del Vila-sana. Encara queden 3 jornades per acabar aquestes competicions i el Club Patí Cubelles, el masculí, segueix lluitant per mantenir aquesta primera catalana. Ara mateix, doncs, com dèiem, amb aquests últims 3 punts fora de les posicions de descens, però encara, com dèiem, amb 3 jornades per disputar i, per tant, doncs, encara amb feina per fer. En tot cas, una jornada, això sí, marcada doncs, per al descens del club de futbol Cubelles, que no va poder sumar els seus punts i, per tant, la temporada vinent tornarà a la segona catalana.
1: I I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
8: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
1: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
9: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: És valenciana i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrabassem.

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.